0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Enter.
1: Here we go, friends. Hold on, I can't.
2: Maybe that's a kooky situation.
3: So let's go back to the old key, old tempo, everything.
4: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Ràdio Sant Boi, local i en català. Thank you.

0: Fica Flava, que ja sé que bon royalty, perquè se'ls ha quedat la Julieta.
1: Ah, ah, ah, ah. Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vols fer temes amb mi.

I jo escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el Vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet

dorm al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé,

0: Bohemia!
1: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també es reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 23 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I en cultura, més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, un dia on que s'espera aquesta operació sortida de més de 500.000 vehicles a la mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Hores d'ara, en aquest sentit, força tranquil·litat. El que sí que hem de destacar és que tenim un accident a la C25 a l'altura de Espinelves, que en direcció Lleida, doncs, talla un carril de circulació des de primera hora i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim una segona incidència, en aquest cas un vehicle avariat a la A27 a l'altura de Constantí, que en direcció Valls, en sentit nord, doncs també deixa un carril de circulació tallat provocant poc menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions intermitents al nus de la Trinitat i al Santa Coloma de Gravenet per la B20. De retruc, hi ha afectacions dels primers trams i primeres meitats de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions a la C58, al punt d'entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell, en direcció a Barcelona, i també a la AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa durant un quilòmetre. Per altra banda, l'antídot habitual intermitent també a l'altura del vessant Llobregat, concretament per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i també a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, una altra vegada. Avui ens haurem de calçar per la calor i, de fet, ja al matí torna a despertar francament suau, especialment arran de mar. I avui amb una petita diferència respecte a ahir, i és que han aparegut i estan apareixent alguns núvols més baixos o boires i tot. A la Costa Brava, la resta del país, cel que ja està serenat, només amb aquest polsim en suspensió, un aspecte una mica marcià del cel, i això ja és preludi de la tarda una altra vegada calorosa que tindrem. De fet, a les comarques de Ponent tornarem a arribar a la xifra dels 40 graus de màxima, arran de mar moltíssima xafogó, però en general una tarda de ple estiu, i amb algunes tempestes que novament apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida, d'una forma local i sobretot amb ventades destacables. Precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan, una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 quilòmetres hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
4: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni, i l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a Alella.
1: Per la revetlla cal tenir especial cura a la carretera on a les darreres hores han mort dos motoristes. Un d'ells és un veí de Vidreres que va xocar contra un cotxe a Lloret, a la Selva. La moto, que circulava pel voral avançant els vehicles, va impactar contra el cotxe que girava a la dreta. Una víctima que s'afegeix al veí de Corbera de Llobregat, de 58 anys, que va perdre la vida al matí a la P7. El sinistre va obligar a tallar la via durant prop d'una hora. Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit, de fet, una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida mateix, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
5: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
7: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
5: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs precisament Foc és Foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
8: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
8: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
10: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
11: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
8: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles, i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que han acabat provocant aquest incendi. I durant la revetlla de Sant Joan no poden faltar estaclar els petards. A les típiques fonts i bateries cada any se'ls hi suma alguna novetat. El sector destaca l'augment de les vendes dels petards silenciosos, un invent molt útil per a les persones que volen gaudir de la festa i que tenen algun trastorn de l'espectre autista, però també per no estressar els animals de companyia. És una informació del Joan Parareda, de TV Costa Brava.
12: Els establiments de venda de petards fa dies que tenen aixecada la persiana. Abans de la revetlla de Sant Joan, reben grans i petits que busquen pirotècnia per passar la nit del 23 de juny.
13: No poden faltar mai a la vida, si són, sobretot en nens petits, les sabetes, les bengales, aquests cotxes que corren i fan uns efectes lluminosos. I després també tenim les bateries, la bateria que ara això va fer unes explosions, impulsa una carcassa i explota l'aire fent una palmera. Això per mi és una de les coses més boniques que hi ha a les bateries.
12: Destaquen que cada vegada més la gent busca petards silenciosos. Són la millor opció per gaudir en família i evitar molèsties a les persones amb trastorn de l'espectre autista, de la mateixa manera que no fan patir animals com els gossos.
13: Hi ha gent que t'ho demana, que no faci fressa. Veuràs que la icona és un senyor que amanyaga un gosset, no? Bé, són productes que fan efectes lluminosos i no fan fressa.
12: Com sempre, saben que Sant Joan és un dia festiu, però cal responsabilitat. Recorden que cal fer servir les metxes i mantenir la distància de seguretat.
1: Però, petards a banda, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar la tradicional coca de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que en els darrers anys s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones ronda els 25-30 euros. Un quart de vuit, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
14: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
15: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb 1 any de treballs per a la comunitat.
16: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquesta ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. I l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, s'ha defensat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel presumpte delicte de prevaricació en la causa que investiguen suposades irregularitats en adjudicacions de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha assegurat que no coneixia personalment l'aleshores alcalde del municipi, Félix Alonso, que és qui el va contractar a ell, i a l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, també investigat en el mateix procés. Al seu torn, Herrera també s'ha desvinculat de les acusacions. Convergència Democràtica de Catalunya ha cedit el seu fons documental a l'Arxiu Nacional, situat a Sant Cugat del Vallès. El fons consta de 150 metres lineals format per documents textuals, gràfics sonors i bibliogràfics. A l'acte d'ingrés del fons hi han coincidit 3 presidents de la Generalitat, Salvador Illa, Artur Mas i Jordi Pujol. Ha seguit l'acte la Tina Forés, de Cugat Mèdia.
8: L'Arxiu Nacional ha ingressat al Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya. Per fer-ho, s'ha dut a terme un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també amb els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, i el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou sèries documentals a les campanyes electorals del partit, així com també registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
17: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei en majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
8: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència i el president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Fons Convergent passi a formar part del patrimoni col·lectiu i nacional de Catalunya. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: El govern aprovarà avui un programa pilot per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat. La iniciativa, batejada Barris per Créixer, estarà dotada amb 30 milions d'euros i se centrarà en les famílies. El pla entrarà en funcionament l'1 de setembre i s'allargarà durant 3 anys fins al 2029. L'objectiu és garantir l'accés efectiu de les famílies a les prestacions a les quals tenen dret, ja que moltes queden fora dels mecanismes de protecció social. Els Mossos mantenen oberta la investigació per l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró i que ahir ja us explicàvem. Els fets s'haurien produït la matinada de diumenge a les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi i l'haurien colpejat amb crits homòfobs. L'alcalde de la localitat, David Boté, ho qualifica de vergonyós i diu que aquests fets no poden quedar impunes. Ens ho amplia la Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
18: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor.
19: A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
18: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny, fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic, Xavi Pasqual, analitza els errors comesos.
20: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12 també, que són dues coses que ens havien marcat, i avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc, i rebot i pèrdues han estat molt importants.
1: Manresa acollirà diumenge justament el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Ponsarnau. I també us expliquem que Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça i que després del duel va confirmar que demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs.

0: Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
1: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
2: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
1: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: El Museu de les Terres de l'Ebre ha obert al públic una nova experiència immersiva. Es diu Sant Jaume d'Alcanar Immersiu, una proposta de realitat virtual que permet als visitants endinsar-se en el jaciment protohistòric de Sant Jaume i descobrir com era aquest assentament fa 2.700 anys. I avui, a partir d'un quart d'11 de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Ara ho dic bé, la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de les danses tradicionals dels Coll Viduers, els Calafoc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada i es balla al seu voltant.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya es prepara per celebrar una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de 50 de controls de droga i alcoholèmia. Els petards són, sens dubte, un dels protagonistes d'aquesta nit. Per veure com ha anat el ritme de vendes aquests dies, en parlarem tot seguit amb Josep Maria Vilarrell. Ell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 23 de juny. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-25 a l'altura d'Espinelves en direcció Lleida deixa un carril tallat. També hi ha una avaria a la A-27 a Constantí, on també es talla un carril en sentit nord i que provoca 1 quilòmetre de lentitud. Parlem també de retencions habituals als accessos i voltants de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat, congestió a la B-20 a Santa Coloma i de retruc, afectacions a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, densitat per la C-58 des de Sant Quirze i a l'AP-7 a Barberà, amb 1 quilòmetre de cua en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a la R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa al temps, segueix la calor aquest dimarts. Només hi ha una petita diferència. Han aparegut alguns núvols més baixos i boires a la Costa Brava. Ens espera una tarda calorosa, de revetlla, i arribarem als 40 graus de màxima a Ponent. Molta xafogor a vora del mar i a la tarda ple d'estiu per celebrar la revetlla de Sant Joan. La xafogor serà la nota predominant a vora del mar, tot i que s'esperen algunes tempestes locals del nord al nord de Lleida. Molta precaució, està clar, al bosc.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4:30 de 8:15. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i amb l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir-ne la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a l'Ella.
1: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i en general la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
3: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
5: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els grans.
3: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: I és que l'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, és a dir, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context, Foc és Foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir això, els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
6: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
7: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
6: una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
8: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
6: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles, i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que ha acabat provocant aquest petit incendi. Doncs el que us explicàvem, a les portes de la Revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Josep Maria Vilardell és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector, vaja, i també és propietari de Petardos CM. Senyor Vilardell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Molt bon dia.
1: Aquest Sant Joan el sector preveu créixer al voltant d'un 5%. Com està anant el ritme de vendes i fins a quin punt el context internacional, especialment el conflicte a l'Orient Mitjà, ha afectat el subministrament i els preus?
10: A veure, la venda està anant bastant bé, molt bé, diria jo. El que passa és que nosaltres sempre tenim a l'últim dia que ens ho marca tot. Hi ha algunes botigues que a l'últim dia poden arribar a vendre el 60% del que han de vendre. O sigui que avui és el dia. Avui és el dia que ho marca tot. Fa bon temps, a vegades està massa bon temps, no?, perquè tanta calor. Aniria bé que baixés una mica pel risc d'incendi, com comentàveu. I el que és la... El subministre no hi ha hagut cap problema perquè al final la pirotècnia ve de Xina i no passa per l'estret d'Hormuz. O sigui, això ens ho han preguntat diverses vegades, la pirotècnia ha arribat a temps i no hi ha hagut problemes.
1: Cada vegada hi ha més consciència social sobre la convivència i el respecte acústic. Aquest any heu introduït productes de baixa sonoritat i kits per a persones amb sensibilitat al soroll. Expliqui'ns, senyor Vilardell, cap a on tira, cap a on va la pirotècnia catalana?
10: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards a l'últim dia. Suposo que passa, molta gent ens diu, ostres, cada vegada es tiren menys els petards. Doncs no. Cada vegada estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho, si en animals, si en persones. Hem aconseguit aquests últims anys que la gent digui això. Els petards cada vegada es tiren menys, no, és que estan fent les coses ben fetes.
1: Amb més de 1.500 casetes autoritzades i un consum molt concentrat en pocs dies, vostè ara ens ho deia, quina és la principal preocupació del sector en termes de seguretat? Què és el que més us inquieta quan arriba justament aquesta revetlla?
10: A veure, el que hem dit, el tema de... Primer, el nostre sector, si plou, ens perjudicaria. Però també ja dic que el tema de la calor... Som molt sensibles amb això, fem unes campanyes sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades. Vull dir, que no es faci mal ningú.
1: Em referia, senyor Vilardell, una mica a les inspeccions, a vegades a vendes il·legals de petards o petards que no compleixen la normativa. No sé si això aquest any ha estat especialment conflictiu o no.
10: No t'ho he dit perquè això, o sigui, no està erradicat al 100%, però botigues il·legals quasi no en queden, o diria que aquí a Catalunya no en queden. No ens preocupa el tema de la venda il·legal. Inspeccions tampoc, perquè cada vegada el sector està fent les coses més ben fetes. I és el que anava a dir, hi ha una venda assistida que no és una botiga a l'ús de que puguis agafar les coses de l'estanteria. Al final, tu trobes una persona al mostrador, està tota darrere del mostrador, i és una venda que aconselles, pregunten un a un. No pot entrar més compradors que venedors. Vull dir que el tema de la seguretat, evidentment que ens preocupa, aconsellant la gent, perquè després són les persones les que tenen els petards. Però el tema dels incidents ha baixat moltíssim. Les directives europees han reduït la gramatge dels trons. Ara un tro ja no et pot arribar. La directiva marca uns grams que no pugui arribar a arrencar-te una extremitat, un llit, per exemple. Això ja fa molts anys que no es veu. Molt bé. I bueno, anem cap a aquest sector de sostenibilitat, de respecte a la gent. Bueno, volem estar molts anys, és un sector... Perdó?
1: Que queda entès, senyor Vilardell. Moltíssimes gràcies i que tingueu una bona revetlla tots plegats.
10: A vosaltres.
1: Adéu-siau.
10: Moltes gràcies per la revetlla.
1: Doncs tornem a parlar o seguim parlant de revetlles, perquè la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn reclama a la Generalitat i als ajuntaments una actuació urgent per ordenar els nous formats d'oci musical i evitar que determinats espais funcionin a la pràctica com establiments recreatius musicals sense assumir les obligacions regulades per llicència. L'entitat alerta d'una proliferació de vesprejos, festes amb DJs o pistes de ball amb la respectiva venda d'entrades a restaurants, masies, clubs esportius o terrasses. Ara bé, la FECALON especifica que el problema no són les festes populars, sinó aquelles que, sota l'aparença d'esdeveniment puntual, acaben funcionant amb regularitat com a oci musical obert al públic, però sense exigències com la seguretat, la insonorització o un aforament controlat. Ho ha explicat amb més detall Fernando Martínez, secretari general de la Federació, en una entrevista a la xarxa.
11: Que se tiene que reformar el catálogo de establecimientos, es decir, las formas de licencias que regulen nuevos hábitos. Estamos siempre reivindicando desde la patronal que tiene que darse más licencias donde no haya molestias para los vecinos y sobre todo horarios reforma también. Los tardeos normalmente se están haciendo sobre las 9 de la noche hasta las 12, porque recordemos que estas actividades, como pueden hacer los gimnasios, clubs de pádel, clubs de golf, no tienen permiso para estar más allá de un horario, y además tienen que ser actividades para su propio público.
1: Per sobre de 7:45, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabdals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que, asseguren, defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
12: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquesta ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado.
13: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha condemnat l'agressió d'un periodista de TAC 12 a la televisió pública del Camp de Tarragona per part de diverses persones vinculades a l'activitat del Top Manta.
14: Este no puede, ¿vale? Este no puede. Este no, este no. Este no puede. Este no puede.
1: El reporter feia un treball sobre el fenomen al límit territorial entre Salou, el Tarragonès, i Cambrils, al Baix Camp. Des de la televisió asseguren que el periodista en cap moment va gravar les cares dels venedors ambulants, i així els ho va explicar, però en veure la càmera el van increpar verbalment i físicament. A més, van destrossar l'aparell amb què gravava. TAC 12 ha presentat la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar si han obtingut prou nota per cursar els estudis que volen. Ho poden fer a través del portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es podrà fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins a les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. I Manresa acollirà diumenge el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, el combinat tornarà a jugar a les ordres de Jaume Pons Arnau. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, la Eli Pagan.
15: Els aficionats al bàsquet tenen una cita important per aquest diumenge. Serà un quart d'una del migdia quan el Nou Congost de Manresa acollirà el partit amistós de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya.
16: Una festa d'identitat del nostre poble i que d'alguna manera es vegi, sobretot això, no, i demostrar la força que té el bàsquet i l'esport català.
15: L'ex del bàsquet Manresa, Jaume Pontsarnau, liderarà una selecció que compta amb 3 noms vinculats a l'actual plantilla del 15. Es tracta de Ferran Bar.

0: Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Quique Cárcel és el nou entrenador del Girona. El tècnic, que fins ara entrenava el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, l'Alavés i el Llevant. Es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
1: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat dos anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre petit, ha estat molts anys i és el meu referent.
0: El Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada, la que vol que sigui l'equipació de l'ascens. Es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi", i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals vermelles i blanques amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010.

0: Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Els artistes exposaran les obres a una cinquantena de galeries i espais independents de totes dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
1: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
2: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
1: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: I avui, a partir d'un quart d'onze de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. El ritme de les danses tradicionals dels corbillers escala foc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autoritzar.

0: Acció per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats que els justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora hi ha densitat a les entrades de Barcelona i en trams de la Ronda, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell i C59 a Caldes de Montbui, tot en sentit Barcelona. En general, però, són poc importants. Sí que hi ha incidències a Rodalies per un nou robatori de coure a l'R3 entre la Garriga i Figaró, que provoca retards a la línia. Recordem que ahir ja n'hi va haver un en aquesta mateixa línia. També a la R14, aquesta incidència tardarà mesos a resoldre's. Hi ha servei alternatiu per carretera entre la plana Picamoixons i Vinaixa.
0: Revetlla de Sant Joan, avui amb risc extrem d'incendi, temperatures encara molt altes. Més de 110 municipis de 12 comarques tindran activat el nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. Des de Protecció Civil es mantenen les crides a la responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. Si és nit de Sant Joan, és nit de fogueres i de petards, mentre que molta gent espera amb ganes aquesta nit. Hi ha molts col·lectius que la pateixen i s'angoixen per culpa dels sorolls estridents. És per això que cada vegada és més habitual trobar petards de baixa sonoritat o que fan llum en lloc de soroll. Primera reunió avui del govern espanyol després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel conegut com a cas Mascareta. La sentència també imposa 19 anys al seu assessor Coldo García. Pedro Sánchez manté el silenci la vigília de la seva compareixença al Congrés per parlar de casos de corrupció. Avui es compleixen 10 anys del Brexit. Superat aquest període, creix el debat sobre els beneficis de la sortida de la Unió Europea enmig de l'enèsima crisi de govern, amb un primer ministre abandonant el càrrec abans d'hora. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, rellava ara, si no hi ha sorpreses, Keir Starmer. I avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa dues setmanes. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no els graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol. La vacuna contra la pesta porcina africana no estarà a punt abans de 7 anys. La farmacèutica catalana Ipra lidera el consorci internacional que hi està treballant. La multinacional ha batut el seu rècord de facturació amb més de 500 milions d'euros. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, reclama també que reconeguin especialitats en psicologia com la d'infantojuvenil, entre d'altres. Esports.
2: El Barça de bàsquet per al tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, 80-88, i perd també el factor pista. Els blaugranes necessiten guanyar demà al Palau el quart partit per forçar el cinquè i que el València no es proclami ja campió. Al Mundial de Futbol, l'Argentina guanya Àustria per 2-0 amb un doplet de Leo Messi, que es converteix en el màxim golejador històric dels Mundials. Aquesta matinada, França 3, Iraq 0, amb un doplet també d'Mbappé, Noruega 3, Senegal 2, amb dos gols de Haaland, i Jordània 1, Algèria 2. El Barça de Futbol Sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. I avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina amb el cinquè partit de la final entre el Liceu i l'Igualada.
0: I tanquem els titulars com els hem començat, parlant d'aquesta onada de calor, aquest episodi de calor molt intensa, avui amb una lleugera baixada de la temperatura, una onada que durarà màximes de 40 a Ponent i a l'Ebre. El dia serà assolellat amb cel terrós, a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi. Bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimarts 23 de juny de 2026 i ens hi posem de seguida amb la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Aquest vespre, revetlla de Sant Joan, doncs, a nit que serà màgica i que representa una dimensió d'identitat i cultura importants pels països catalans. Per tant, per començar, repassarem l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis i farem una mica de verbena radiofònica a la nostra manera. És que, i a banda, en la segona part de la tertúlia ens acompanyarà la regidora Salut González per explicar-nos l'inici de les obres del nou CAP en detall i el que representarà un abans i un després de ben segur per la salut pública de Sant Boi. I parlant de temes festius i culturals, avui coneixerem una obra d'un addicte als castells, en Kevin Prados, que des d'una mirada contemporània i rigorosa sobre una de les grans tradicions populars catalanes, alhora identitària i universal, ha escrit un assaig que es llegeix com una novel·la, una confessió personal, podríem dir. Una festa, amb il·lustracions originals també de Marina Barberà i un munt d'informació per entendre aquesta arquitectura humana. Contra la gravetat, la filosofia dels castellers. Així s'anomena aquest llibre on l'emoció dels castells es converteix en reflexió filosòfica. I per acabar de rodonir aquesta vigília de Sant Joan, també tindrem l'Ireneu Castillo fent-nos d'home curiós de la República, esclar, i el No t'ho creuràs, l'espai de l'autoconeixement signat per la Marina i la Diana. Fem dimarts, doncs, a la República Santboiana, que també tenim algun petard, uns bocinets de coca amb llardons i amb confitures, i sobretot, moltes ganes de compartir-ho amb vosaltres. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia, l'equip que ho fa possible. Començant per producció, l'Àngel Rodríguez. Bon dia.
1: Molt bon dia, Amadeu. Com estem?
0: Com vas?
1: Molt bé.
0: A punt d'això, de revetlla, a punt de verbena...
1: A punt de tot, però molt acabem d'estar.
0: Sí, i caloreta. Home, déu-n'hi-do, 26 graus ara mateix al barri centre.
1: Home, calor un rato.
0: No està malament, caloreta, no? 26 és una xifra xula, no?
1: Sí, sí, no li fiquem diminutius perquè ara ja fa calor.
0: Sí,
1: ara sí, ja
0: potser directament a calorassa, no?
1: Sí, completament.
0: Molt bé, de moment és suportable, també t'ho dic.
1: També.
0: Sigui com sigui, ens acompanya també, ja ho sabeu, el nostre assessor en tecnologia i ciència, un dels nostres que deia aquella pel·lícula. I, evidentment, també doncs, forma part del Consell de Savis dels Dimarts. Joan Ramon Molero, molt bon dia. Vinga, ja ho tenim.
2: Bon dia, Sant Boi, bon dia.
0: Molt bé, veus com teníem un petard per aquí i ja l'ha deixat anar en Joan Ramon. Està molt bé aquesta xiulada, eh? Està bé.
2: Sí, és una catetia xiuladora.
0: Sí? No, molt bé. Escolta, què? Tot correcte i tot bé
2: tot
0: per aquí?
2: Tot correcte, tot bé, tot sí? Posat al seu lloc, més o menys.
0: No falta res?
2: No he trobat a faltar res, però
0: molt,
2: bueno.
0: Molt bé. Doncs ja és això. I perquè no trobeu a faltar res, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia. Ens hi posem amb la cançó del dia. I mira, si dèiem que ja començàvem la nostra particular revetlla, home, què menys que una amiga de la casa.
1: Correcte, escoltem la nova creació, com has dit, d'una gran amiga d'aquest programa, i és l'Helena Ley. I escoltem Andarevia, una cançó que avança el seu àlbum, que sortirà aquesta tardor, i que parla del coratge de deixar enrere les ferides i redescobrir-se a un mateix.
0: Doncs sí, a continuar endavant per la vida, és clar que sí.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: I ens queixem, de la calor, i tant que ens queixem, però ens hem de queixar amb criteri. Per tant, escoltarem el nostre meteoròleg a veure què ens explica. Molt bon dia, Daniel.
2: Hola, bon dia. Jornada de dimarts amb temperatures que baixen un pèl. Ahir van tocar sostre, màximes voltant als 35-36 graus a la mateixa línia costanera del Barcelonès i del Baix Llobregat, i avui seran més tímides, amb màximes a tocar dels 32 a tot estirar. Nit de mal dormir, i és que les temperatures mínimes difícilment baixaran dels 24-25 graus amb un grau alt d'humitat, i la xafogó serà persistent, per lo que costarà agafar el moment per dormir. Cel serè, amb la presència del sol pràcticament tota la jornada, per lo que hem d'esperar un dia més de calor i amb vents de direcció de xaloc, marinada, i per tant mantindrà a ratlla la temperatura màxima. És tot, que passeu bon dia.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Arribem pràcticament a un quart de nou. Va, és el moment de saber la informació viària. Ferran, molt bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, recordant que avui és un dia d'operació sortida en què 500.000 vehicles aproximadament durant el dia d'avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona. A hores d'ara, en general, la circulació és encara amb alguns punts amb retencions habituals, però en general amb menys intensitat que de normal, al nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, però també des del Llobregat. Ara mateix amb força fluidesa quedaria algun punt amb retencions com la C32 en sentit nord des de Gavà o la A2 en el tram d'entre Sant Joan d'Espí i Cornellà del Llobregat amb direcció a la capital catalana. Per altra banda, però, hem de destacar dues incidències. Parlem encara des de primera hora del matí d'un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que amb direcció Lleida deixa un carril de circulació tallat. També tenim un vehicle avariat a la A27 a l'altura de Constantí, on també es talla un carril en sentit nord, però amb un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: Molt bon dia i bona revetlla i bona Diada Nacional dels Països Catalans. Ferran.
4: Igualment, que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé, fins dijous.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: Repassem els diaris, doncs, ens hi posem amb els titulars principals i comencem pel periòdico, Àngel.
7: Doncs sí, el Tribunal Suprem condemna Ábalos per explotar la seva posició privilegiada en el govern. El Suprem sentència per unanimitat l'exministre a 24 anys de presó i Koldo a 19, i deslliura el dama d'entrar a la presó. El càstig és per organització criminal, diversos cofets, malversació i tràfic d'influències. També ens parlen del Consell General del Poder Judicial, acorda que s'investigui el jutge Peinado gràcies al vot de qualitat de la seva presidenta. I pel que fa a la fotografia del dia, veiem Streamer i la seva dona, Victoria, a les portes del Downing Street. Diu: Streamer tira la tovallola. El líder laborista dimiteix després de la pressió del seu partit, sols 2 anys després de la victòria electoral. L'exalcalde del Manchester, Andy Burman, favorit per substituir-lo. També ens parlen del triomf de l'Espirella a Colòmbia, fa pujar l'onada d'ultra a Llatinoamèrica, i per acabar ens parlen de Barcelona, que viatja a la Xina amb 16 empreses catalanes per atraure inversors.
1: Molt bé, Joan Ramon, el punt avui en quina portada es lleva?
8: Doncs avui no és infografia, és una foto de veritat amb un senyor d'esquenes, com no, en Keir Starmer. El Regne Unit no se'n surt. La dimissió del primer ministre Keir Starmer accentua la inestabilitat política britànica 10 anys després del referèndum del Brexit. També ens parla dels 24 anys per Ábalos i el toc d'atenció a Peinado, i entre d'altres hi ha una entrevista que diu: cal protegir les llengües davant dels governs que els són hostils, que és el David Hicks, secretari general de la Xarxa Europea de Drets Lingüístics.
1: Cas Mascaretes. D'aquesta manera obre edició La Vanguardia. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys a Paracoldo García, soci de l'exministre socialista. Els jutges eximeixen el corruptor Aldama d'entrar a la presó i de tornar 3,7 milions. I Feijóo demana la dimissió de Sánchez i el PSOE repudia el seu exsecretari d'organització, que el veiem fotografiat també al costat d'aquest titular amb negreta. Fotografia de portada per Keynes-Tamer en el moment d'anunciar ahir la seva renúncia davant del número 10 de Downing Street, aquesta adreça tan i tan emblemàtica políticament parlant a la Gran Bretanya. Stamer dimiteix, doncs, i obre la porta a Andy Burgman amb el laborisme enfonsat. Si no sorgeix un candidat rival, l'alcalde de Manchester serà elegit nou primer ministre a mitjans de juliol. L'ultra de la Espriella guanya les eleccions en una Colòmbia partida amb dos. Ja ho dèiem fa uns dies, doncs encara més partida a partir d'ara i més políticament parlant Colòmbia. I el matís en quant a clima extrem, Europa en alerta roja per l'onada de calor. Veiem gent que no és massa habitual en aquest temps tampoc, però vaja, gent banyant-se al Sena a peus, diguéssim, de la Torre Eiffel. I en Messi, que fa més gran la seva llegenda amb un doblet contra Àustria, aquest és el matís esportiu. I ens queda també repassar la portada de l'Ara, Àngel.
7: Correcte, i ens parla del Suprem, que condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i posa una pena de 10 anys i mig de Coldo i 4 i mig a la mà per col·laborar amb la justícia. El tracte a l'empresari, que n'haurà d'ingressar a la presó ni tornar els diners, indigna al govern espanyol. I també ens parlen del Consell General del Poder Judicial, que inicia els tràmits per expedientar Venado gràcies al vot de la qualitat de la presidència. I pel que fa a la fotografia del dia, ens parlen també de l'adeu a Stramer i catifa per a Brunham. El primer ministre britànic, Keir Stramer, va anunciar ahir la seva dimissió i la celebració de primàries per escollir el seu substitut entre candidats laboristes, entre els quals destaca l'alcalde de Manchester, Andy Burman. També ens parlen del missatge de Puigdemont de la victòria de Martí sacseja Junts. També ens parlen d'increment d'assemblees de mestres d'esbord dels sindicats. I per acabar, en el que fa a l'àmbit esportiu, ens parlem de que Messi ja és el màxim golejador dels Mundials.
1: Doncs va, aprofitem aquests titulars per entrar ja de ple amb els esportius. I comencem, per exemple, pel Mundo Deportivo, Joan Ramon.
8: Mundo Deportivo, que tenim bomba Julián. Ha pedido la transferencia. L'Aranya envió un claríssim missatge després de la victòria argentina, sol·licitant a l'Atlètic que el vengui. També parla de Messi, que un doblete de Messi el col·loca en solitari com a màxim golejador de la història dels Mundials, amb 18 gols, tot i haver fallat un penal, i els blaugrana, que poden ser avui campions de Lliga del handball.
1: A l'esportiu veiem en Messi en portada, que està celebrant un dels seus gols amb el públic, la gent que de manera privilegiada va estar més a prop, diguéssim, de la graderia inferior a Dallas. Doncs el titular és ben clar i ben conegut per la colerada. I més, i més, i més. Ni fallar un penal frena Leo Messi, que marca dos gols més per erigir-se en màxim golejador històric dels Mundials, i en porta 18. La victòria de l'Argentina contra Àustria 2-0 garanteix l'accés de la vigent campiona als setens de la final. Què més? Doncs en quant a futbol, el Girona, Quique Álvarez assumeix el repte, ja ho sabeu, un dels entrenadors de la casa de tota la vida, doncs haurà de fer mans i mànegues per fer que el Girona torni a primera divisió. En quant a bàsquet, ACB fa molta pujada. Aquest és el titular en veure el marcador 80-88 del Barça-València. El Barça que doncs neutralitza un desavantatge de 18 punts, però acaba perdent contra el València, que és una victòria de la Lliga. Més bàsquet, Jaume Ponsarnau diu afronta amb il·lusió i orgull i responsabilitat també el Catalunya-Gran Bretanya a Manresa. Serà a la pista del Manresa. Hoquei sobre patins, hoquei lliga a l'Igualada, amb tota la il·lusió a Riazoris, que afronta el partit definitiu de la final a la pista del Liceo, que té molta més pressió. Avui, tot plegat, a 9:15. I en quant a futbol sala lliga, la primera pilota de títol, el Barça serà campió si guanya a El Pozo, a Múrcia, avui, a 8:15. Déu-n'hi-do, també, tant l'Igualada com el Barça de futbol sala, res, a tocar llurs títols. I ens queda el diari Esport, Àngel.
7: Sí, el diari Esport parla de el mejor de la història, i així el titula. I veiem la fotografia de Leo Messi apuntant al cel, celebrant el seu gol, com ho ha fet tota la vida, dedicant-li a la seva àvia, diu 2-0 d'Argentina davant Àustria, el doblet de Messi davant Àustria catapulta l'Argentí com a màxim golejador històric dels Mundials. Argentina va guanyar el seu segon partit amb comunitat i sella el seu pas a la fase final. També ens parlen del Barça, que cau a casa i es complica la final, aquest 88-88 davant el València. I per acabar ens parlen d'un possible fitxatge que es pronuncia, un possible fitxatge del Barça. Diu, lo mejor es un traspaso, diu Julián Álvarez després del partit d'Argentina.
1: Sí, allò que deia ell, lo mejor es un transfer, que llegue un transfer.
7: Sí,
1: que, bueno,
7: aquella manera que...
1: Veurem què és el que passa. El pas l'ha donat, era un pas que se li exigia des de Barcelona. Tanmateix, l'Atlètic de Madrid es posa molt i molt d'espatlles, per no dir d'una altra manera.
7: Sí, potser aquesta, per dir-ho d'alguna forma, vacilada que va fer l'Atlético davant del Barça i del, i del Madrid, potser li ha explotat una miqueta la cara, perquè les intencions dels jugadors de vegades no són les mateixes que dels clubs.
1: Correcte.
7: I aquí ho demostra Julián Álvarez, on vol sortir del club, ell desitja anar a un altre lloc, i sembla ser que tot apunta que va cap al Barça.
1: Jo, Àngel, el que sí que sospito és que, en primer lloc, no entenc aquesta mena de tírria contra el Barça per part dels colchoneros, quan el que haurien d'evitar, sobretot, és que el Madrid s'enforteixi més a costa d'ells. Però vaja, el que sí que sospito, Àngel, és que les intencions d'aquesta directiva no són les mateixes que els propietaris o patrocinadors, per dir-ho entre cometes, de l'Atlético de Madrid. Per tant, aquesta gent van vindre aquí per fer negoci i faran negoci, si no, ja ho veuràs.
7: Correcte, també parlen de l'oferta del Barça de ser superior a 150 milions per el tema de que el Madrid va fer pública aquesta oferta i l'Atlético ho va rebutjar, i recordem que tal com està format ara el futbol no és un esport, ara mateix és un negoci.
1: Correcte.
7: Llavors, els drets del jugador no només són part del club, perquè avalen aquests fitxatges que són tan quantitatius amb petites, grans empreses que avalen aquests fitxatges. Llavors, aquestes grans empreses també tenen decisió en els fitxatges.
1: Totalment.
7: I en el cas del Julián, si l'Atlético rebutja aquests 150 milions, és perquè pensa que el pot vendre pel més. Llavors, si el ven el Barça per menys, allà potser té alguns problemes fiscals.
1: Bueno, veurem com anirà, perquè serà un estiu que jo crec que s'allargarà molt, tot plegat.
7: Bueno, ja s'està allargant i només portem...
1: Encara més, eh?
7: Sí, ja tres veurem. Dies d'estiu.
1: Molt bé, sigui com sigui, si algú tenia dubtes, amb Messi, dos més.
7: Sí.
1: I espera't, perquè encara queda un bon trosset de Mundial.
7: Sí, amb el Messi passa que cada cop que juga més partit de futbol et dones compte que sí que és el millor de la història. Nosaltres potser
1: totalment,
7: aquí a Can Barça ja ho sabíem des de fa temps.
1: Ho tenim interioritzat, això.
7: Completament, però crec que cada cop es nota més que és...
1: Sí, no, algú de Portugal no ho tenia encara massa clar.
7: S'entén.
1: Suposo que ho comença a veure.
7: Sí, s'entén.
1: Comencen a veure,
7: Home, s'entén, perquè també hem de respectar el Cristiano Ronaldo. De moment, ell és el màxim golejador de la història del futbol, i el futbol s'han de ficar gols, llavors...
1: Sí, sí.
7: Hem de tenir el màxim respecte cap al millor jugador també de cara a porteria, però Messi cada cop et dona recitals de com es juga a futbol.
1: Està claríssim. Jo crec que és diferent absolutament a tothom. Molt bé, doncs res, anirem parlant de cosetes. Clar que sí, ens aturem un moment i amb un tres i no res ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dimarts. Fins ara mateix.

Més de 45 anys amb tu. After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 2:15 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret, el món des d'una mica.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboy@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
2: Pràcticament 2:45 de nou del matí, el nostre consell de savi i savis en forma quasi bé de revetlla. Revetlla, això sí, matinera, revetlla de Sant Joan, doncs vigília de, esclar, de la diada dels Països Catalans. I ens hi posem immediatament i saludem a la parròquia en Joan Ramon Molero, que ja li hem donat el bon dia de primera hora. Ens ha ajudat, com sempre, a fer una ullada als diaris. Molt bon dia, Joan Ramon. Toma, ja en tens un altre. Ja a primera hora n'ha deixat anar un, doncs aquí tens el segon. Suposo que el tercer, el tercer és el de, quan marxis, no? El de comiat.
5: I començarà la traca ja.
2: Molt bé.
5: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta, novament.
2: I bon dia, Mercè Quílez, què tal estàs?
6: Molt bon dia, Amadeu, i bon dia, companys, i a tots els oients. Doncs molt bé, molt bé, molt bé. La veritat és que sí. Bon dia, Àngel, bon dia, Albert. Molt bé, encetant aquest dimarts de la verbena.
2: Digue-li d'aquesta manera, Ricard Peris, molt bon dia, què tal estàs?
7: Bon dia, Mercè, bon dia, Amadeu, bon dia, Joan Ramon, bon dia, Sant Boi. Vinga, que ja és tard, aixequeu-vos a tots i totes.
2: Molt bé, doncs va, ens hi posem amb els titulars i jo crec que...
5: Sí, si em deixes, Amadeu...
2: Anava a dir parlant de petards, fixa't, eh?
5: Sí, és que no sé si és revetlla o revenja.
2: En quin sentit? No, sigues més explícit, eh?
5: Ho dic per les notícies dels anys 24-19...
2: Val, això 0. És una altra cosa.
5: 24-19-0.
2: El cas Mascaretes, el Suprem, que condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció, ho hem explicat aquest matí, l'alt tribunal fixa també una pena de 19 anys per a Koldo García, soci de l'exministre socialista. Això sí, els jutges eximeixen el corruptor Aldama per haver col·laborat amb la justícia d'entrar a la presó i de tornar 3,7 milions. Per altra banda, l'oposició, en Feijó, que demana la dimissió de Sánchez, un cop més, no sé quantes en portem, la dimissió d'en Sánchez i el PSOE, que repudia el seu exsecretari d'organització. Una mica és el guió que més o menys enteníem que veuríem, més o menys, amb algunes variants, amb algunes variants, expliqueu-m'ho vosaltres, si ho veieu d'aquesta manera, eh?
6: A veure, és una pena, diguem-ne, d'exemplar, perquè 24 uh-huh. anys... El que passa que a mi em crida l'atenció, com tots vosaltres, eh? Que la persona que s'enriqueix, que té 3.700.000 més al sí. seu banc, li caigui una pena de 4 anys i mig... i que no faci res...
2: Tu saps que 4 anys i mig, segons les lleis de la presó, cada un dia de bon comportament són 2 menys que et resten. Si això se'n va a la meitat i, a més, després, quan estàs a la meitat, pots demanar presó oberta, etcètera, etcètera, etcètera, doncs feu nombrós.
6: Sí, sí, no, i a més a aquest senyor se li imposa també treballs a la comunitat.
2: Un any de treball
6: de la comunitat.
2: En benefici de la comunitat.
6: Bueno, jo estic d'acord que la pena sigui exemplar, no et dic que no, i més un ministre, uh-huh. però que aquest home, per mi, hauria que tenir algun temps de presó, eh? Perquè a sobre estem que li aplaudim, perquè uh-huh. és el que ha fet que caigui tot això.
5: Podria haver fet que no s'aixequés i podria haver cascat abans.
6: Exacte.
5: I que no hagués passat res.
6: Exacte, sí, sí.
5: I també portem 20 anys de Kitchen i no sé quants anys d'altres casos i encara no hi ha
6: passat. I penes que encara estan esperant cas Mascaretes, com és la Comunitat de Madrid. Uh-huh. L'hermaníssimo i el propi company de la senyora Ayuso, vull dir que...
5: El Quirón y no puedo.
7: Jo el que veig és que aquesta és una sentència que exemplaritza absolutament el que és la justícia en aquests moments al nostre país, no? Resulta que el senyor que va estafar cents de milions d'euros a Hisenda, no? Que el senyor que ha estat el vehicle d'aquesta suposada o ja demostrada corrupció de l'Avalos i del senyor Avalos i del senyor Koldo, no? I se'n lliura, vull dir, i els altres no. És a dir, jo el que penso és que si Avalos i Koldo fossin peperos,
2: sí, perquè
7: estarien al carrer.
2: Perdona'm una cosa, jo he explicat això de que si tu per cada dia de bon comportament en resta, però és que però és que en el cas d'aquest home ni entra a la presó.
6: No entra.
7: No, que va, no, i els treballs amb a favor de la comunitat. Què farà, cursos d'aprenentatge de com embutxacar-se el
6: com enriquir-te millor.
7: Home, vull dir, és que és insultant, la veritat, eh? Vull dir, jo no, a veure, No dic que Avalos i Koldo hagin fet trapelleries i de les grosses.
6: I tant.
7: I per tant, es mereixien un calbot dels grossos. Ara bé, 24 anys per haver enxufat...
2: 24 a un, 19 a l'altre.
7: Amb un informe de la UCO que diu que no n'hi ha cas. O sigui, és a dir, n'hi han dos UCOs. O sigui, la UCO, n'hi ha dos UCOs, vull dir, és que... o tres, o quatre, jo què sé.
2: El que sí que és veritat...
5: La UCO i la del Peluco.
7: La del Peluco, sí.
2: El que sí que és veritat, companya i companys, és que popularment sempre se sent, i ho dic perquè és així, i vosaltres ho sabeu, se sent moltes vegades títol popular de la gent, allò de que tornin els calés, almenys que tornin els calés. La gent, fixeu-se que sovint... deixant de part a part la presó que pugui caure en un corrupte o el que sigui, sempre es demana allò de que tornin els calés, no?
5: Bueno, que també ho feien els bancs.
2: Que no, clar, també.
5: És que,
2: sí, sí.
6: Clar,
7: entre altres
6: que aquests se'n van emportar molta pasta. Uh-huh. Sí, els van salvar...
5: És que estem en les mateixes, o sigui, tothom torna la pasta, menys qui no l'ha de tornar, no sé.
7: Ah, és que a la senyora... Jo recordo que la senyora Botella, que va vendre
6: pisos?
7: De gent necessitada als voltors, que, mira, d'aquelles casualitats que el seu fill estava allà també,
6: i
7: no?
6: I tant. Casualitat que treballava allà,
7: que el Tribunal de Comptes els hi va fotre una multa, que, curiosament, el Suprem va treure. O sigui, és a dir, bueno, estem en mans... jo abans ho comentàvem amb la Mercè, eh? Jo estic absolutament convençut de que estem en un procés de cop d'estat,
6: sí,
7: amb el que aquests senyors en toga, eh? Vull dir, per dir-ho d'alguna manera, doncs ens estan portant, no?
6: I sí, seguim. Sí, estem en mans d'ells, eh?
7: I seguim.
6: Sí, sí. No?
5: La toga nostra.
7: I el que pueda hacer que haga.
2: Bé, no, parlant d'això...
5: I la contrafrase.
2: Parlant d'això...
5: El que pueda hablar, que hable.
7: Ja, exacto.
5: Que això és el que va dir el Pedro Sánchez ayer. Que tiri de la manta. Qui hagi de tirar de la manta, que tiri de la manta.
2: Molt bé, molt bé.
5: I per una... Bueno, la
2: digues,
5: foto,
2: digues.
5: La foto d'ahir també va ser brutal. A l'Illa donant-li la mà al Pujol.
6: Al senyor Pujol.
5: I... per la sessió de l'arxiu de
6: Convergència,
5: de Convergència a l'Arxiu Nacional.
2: Sí, sí, ahir es va fer un acte d'entrega, doncs, de lliurament de tota aquesta documentació, d'aquests arxius, etc, etc. Per cert, una mica per la línia que vosaltres ara anàveu, eh? El Consell General del Poder Judicial, doncs, vol investigar Peinado per la interlocutòria de Gómez. El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan judicial desempata la votació. Bé, una mica és això, estirar d'orelles també, perquè doncs, l'acció potser...
5: es va passar la frenada.
2: És el que anava a dir.
5: I ha de quedar ben pentinat.
2: Bueno, ben trobat, sí.
6: Sí, molt ben trobat.
2: No ho sé, que estàveu parlant d'això, no sé què en penseu, però vaja...
6: I que, a més, aquest senyor té, si no m'equivoco, tenia 15 instruccions que van quedar arxivades, com va ser la del ministre Bolaños, com moltes unes altres, perquè amb unes raons que eren ínfimes. Que, a més, és que no tenia... És una de les persones, uns dels jutges, que més instruccions han quedat arxivades. I que ara s'ha passat de frenada, dient que els escoltes de la Begoña Gómez podien favorir el que marxés del país la dona d'un president. Bueno, aquest senyor ja li toca jubilar-se, té 72 anys i molt mala llet.
7: No, però a més els sindicats que tant es van indignar, sí, 24 hores després recollint cable,
6: sí,
7: eh?
6: Sí, vull dir, i tant.
7: Ah, a veure, escolta'm, vull dir, no fos cas que el senyor jutge s'emprenyés amb ell.
6: Sí, sí.
7: És que, jo no puc entendre, o sigui, però és que a més n'hi ha, o sigui, la doctrina del mateix del mateix Tribunal Suprem prohibeix la prospecció. És una cosa que està prohibida, vull dir, no es pot fer una persecució a la gent, perquè tard o d'hora et trobaran alguna cosa, no? És que es va tirar un pet un dia al metro i van haver d'evacuar-lo, vull dir, és que no, sempre et trobaran alguna cosa, vull dir, és que això és el que a vegades diem, enfotent-nos, no?, els temes mèdics, no? Sempre et trobaran una ungla, eh? Vull dir que... No ho sé. I se li està permetent per què? Se li està permetent perquè desgasta el seu marit.
6: Sí, sí, totalment, totalment.
7: Jo no sé, cada vegada que em surt una cosa d'aquestes penso en els 50 fiscals reunint-se amb el Feijó per demanar-li que quan arribi al poder retalli això, retalli l'altre, tregui aquesta llei, escolta'm, a què estem jugant? O sigui, en mans d'aquí ens estem deixant posar, en un moment en què el país està bé o està relativament bé, sí, n'hi han punts foscos, d'acord, però és que com tornem a caure amb les mans de PP Vox, no n'hi hauran punts foscos.
5: És que
7: serà tot foscor, eh?
6: I tant.
7: Serà tot fosc, eh?
6: Sí, sí.
7: Comencem ja amb el tema de València i Extremadura. Zero diners per prevenció d'incendis, molts diners pels braus, no?, pels toros. Bueno... que disfruten de lo votado, tu, o Andalusia, eh? Vull dir, ara s'estan queixant de que estan sense pediatres, de que les vacunes s'han de pagar.
6: Ha tingut eleccions fa molts pocs mesos, eh?
7: Haguessin pogut redreçar el timó. No han volgut, doncs vinga, endavant. baixem impostos.
6: Sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. No, quan sento el Ricard parlar de segons quines probabilitats. Mira, m'ha vingut al cap una escena dels Simpsons on es veu una reunió del Partit Republicà i el cap de taula és el senyor Burns, ja ho sabeu, de la nuclear. Hi ha algun altre personatge per allà, evidentment, i aleshores hi ha el cowboy aquell, doncs, texà ultradretà, que es passa a la reunió i, bueno, i la vida tirant trets a l'aire, i el comte Dràcula, també. Aquesta és la reunió del Partit Republicà a Springfield, diguéssim. No, perdona, però què vols que et digui? Clar, és que ell fa números i t'explica com pot acabar la cosa i en fi. Escolteu-me, per cert, més política. En Jordi Martí serà candidat de Junts a Barcelona, candidat per l'alcaldia de Barcelona. Ja ho sabeu, doncs, que des d'aquest cap de setmana va ser triat per aquesta responsabilitat. I entre altres coses ell deia que si cal, diu, aniré a Waterloo, si Puigdemont m'ho demana, la lleialtat al partit és absoluta. Això sí, l'home té totes les seves prioritats, els seus objectius estan en direcció a la ciutat per intentar guanyar l'alcaldia. No sé si alguna cosa sobre això, el perfil d'aquest senyor que ja passa dels 60 anys, evidentment.
5: I a Waterloo no se li ha perdut res, no?
2: Digue'm.
5: I a Waterloo no se li ha perdut res. Bon missatge.
6: Sí, no era un dels millors candidats que en Puigdemont li agradava.
5: Perquè per una altra...
2: No, jo et dic el què.
5: Per una altra banda, sí que té ganes d'anar a Ripoll.
2: Bé, no, jo us explico que aquest senyor ja és el candidat i us pregunto pel seu perfil, per si el coneixeu. O
7: perfil per si... Junts, amb PP Vox.
6: Sí, sí, sí.
5: AC.
6: Tirant a la dreta.
7: Oh, ja veus tu.
2: Molt bé, doncs, escolteu, tirarem cap a la dreta, però no tant. Carpeta internacional molt ràpid, perquè, bueno, era sabut, però vaja, o se sospitava, però sigui com sigui, Starmer, que tira la tovallola, que diuen alguns, dimiteix i obre la porta a Andy Burnham, amb el laborisme, doncs, enfonsat. Si no sorgeix un candidat rival, l'alcalde de Manchester serà, doncs, elegit nou primer ministre a mitjans de juliol. El Regne Unit, doncs, que tindrà el seu setè primer ministre en 10 anys. 7 en 10 anys. Això ja ni el Messi, amb gols i partits. No, vull dir, no, enteneu-me. D'ençà del sí al Brexit. Això suposo que vol dir, i ja ho sabem prou per les enquestes que sortien l'altre dia, Mercè, que el Brexit el que ha fet és desestabilitzar el Regne Unit. Ahir dèiem, donàvem unes dades, ha caigut 8% el producte interior brut de la ciutadania britànica.
6: I que veritablement en 10 anys hagin passat
2: set
6: ministres.
2: Set primers ministres
6: és, bueno, com a mínim és preocupant, perquè...
2: I això ja, que són els laboristes.
6: Exacte. Ja s'ha acabat aquelles hegemonies que tenia la senyora Thatcher i etcètera, etcètera. Això ens fa pensar que des de que el Regne Unit va sortir de la comunitat, o sigui que va sortir el Brexit, bueno, alguna cosa està passant al Regne Unit,
7: Sí, però és que, clar, quan tu fas polítiques com ara la que farien el González o el Page aquí, és a dir, estàs fent socialisme d'extrema dreta, no? Doncs passa el que passa. Vull dir, la gent diu això són esquerres, vull dir, no han tingut el valor de tirar endavant el tornar a la comunitat econòmica europea. Vull dir, estan deixant que el país econòmicament vagi davallant cada vegada més, perjudicant, com sempre, a les classes més humils. Ja els hi està bé.
2: Però voleu dir que no, el problema no és que no s'han adonat des de ja fa temps que aquell imperi britànic que feia i desfeia ja no és el mateix, perquè és clar, en termes econòmics i de manera molt bàsica, no estic parlant de manera tècnica, això un expert us ho explicaria millor segurament, però ja ho sabeu vosaltres, en termes molt bàsics, al final tot això del Brexit es resumeix en que ells es pensaven que vendrien tant com voldrien, ningú li es compra res, home, alguna cosa sí, però el que sí que és veritat és que ells han de comprar molt a la Comunitat Europea. Per tant, al final el negoci és que no surt per enlloc i d'aquí que caigui el PIB. Mira, de manera tan estrepitosa. Jo, no sé si penseu que és això, al final.
5: Jo ho resumeixo amb que una illa ja està prou aïllada com per, a més, sortir-se d'aquesta comunitat.
2: Bueno, per això et dic que si no canvien la mentalitat, a mi em recorda molt quan es va inaugurar el túnel del Canal de la Mànega, ho hem explicat a vegades, quan diguéssim, les autoritats franceses fan el seu discurs i a l'altra banda del túnel el primer ministre del moment no se li ocorreix una altra cosa que dir és un gran moment per Europa perquè deixa d'estar aïllada. Mentalitat sí, britànica, sí. No? Dius, vols dir que el que està aïllat és Europa o sou vosaltres? Continueu circulant per l'esquerra, no? Diguéssim, amb el bon sentit de la paraula, no? Ja m'enteneu. No ho sé.
5: Sí, que van a l'inrevés tota la vida.
2: Clar, és que...
6: Porten 10 anys que ha sigut una davallada total. Ha sigut una davallada. Només, mira, algo molt simple. El turisme. Tu abans anaves al Regne Unit, doncs com podies anar a França o... Ara necessites

0: És la darrera cosa que ha dit una mica que se l'han escoltat. Però jo no crec que sigui precisament a l'Starmer el culpable de tot plegat, ni molt menys. Aquest home, el que passa, que és el que ha rebut les conseqüències finals de tot plegat. Al final...
1: És un partit socialista que...
0: però que no és ell qui ha portat a la gent al Brexit.
1: Home. Escolta'm, sigui com sigui, Amadeu, han adoptat les polítiques de l'extrema dreta. És a dir, quan tu constantment te n'estàs anant... O sigui, és a dir... no tenen prou amb l'exemple dels Estats Units, que en aquells moments estan dient que o torna la immigració o l'economia del camp a Estats Units.
2: No hi ha mà d'obra al camp.
1: És que, és a dir, amb què estan pensant? De que és com aquí, vull dir, quants espanyols de pura cepa estem veient
3: a les cepes.
2: Exacte.
1: O a les oficines de l'atur per pujar bombones de butano, sisplau. I no només això, vull dir, les polítiques restrictives de les polítiques socials restrictives, vull dir, això així els hi va, vull dir que...
3: I el tanto que sí que va tenir a veure amb la sortida del Regne Unit d'Europa, de la Unió Europea, perquè d'entre el 2016 i el 2017 va exercir de secretari d'Estat a l'ombra per a la sortida de la Unió Europea. O sigui que hi va ser qui va pressionar, qui va fer feina bruta perquè tothom estigués d'acord i votés en el referèndum a favor de la sortida. Per tant, ara li ha tocat fer de primer ministre.
2: Li ha tocat rebre.
0: Bé, veurem...
3: les conseqüències del que va fer en el seu dia.
0: Veurem com acaba tot plegat, perquè encara aquí no, jo crec que no es resol això canviant de primer ministre. Veurem, sí que és veritat que potser l'alcalde de Manchester té uns altres pensaments, però al final jo no sé si veieu que la solució és tornar al Brexit, a tornar a Europa i menjar-se l'orgull britànic una mica, perquè aquí també t'has de menjar orgull, si tornes.
1: Diríem allò de "is your problem"?
0: No sé.
2: Sí, i la ciutadania hauria de tornar a votar, perquè clar, ells van votar al sortir de la comunitat. Vull dir que... Ho tenen magre.
0: Bé, ho deixarem aquí de moment, i res, només perquè ens anem cap als informatius, només recordar-vos aquest triomf de la Espriella a Colòmbia, que fa pujar l'onada ultra a Llatinoamèrica, i que si algú és tan benèvol de poder-me explicar per què guanya l'ultradreta en aquest país, em farà un favor, perquè jo encara no ho entenc.
3: Aquest i a tots els països.
2: Sí, a tots els països llatins-americans.
0: Sí, però en concret...
2: Excepte Veneçuela, que no se sap el que és, i Brasil, i més amonesta Mèxic.
3: I Cuba, que no vota.
2: La resta, tot és extrema dreta.
0: En aquest país que les esquerres tenien la força que tenien i que d'alguna manera el discurs, no ho sé, però semblava que el poble el comprava...
2: Sí, el CPD tenia molts més punts que no pas...
0: Si m'ho expliqueu, em fareu un favor.
2: Pues és que és inexplicable. A més, ha guanyat per molt poc. No sé si és un punt i mig més. És que jo penso, Madeu, que és inexplicable. Que és una tendència...
0: Inexplicable.
2: No, vull dir que... A veure,
0: que sí.
2: Jo ho trobo que sí que encara han demanat recompte, però vamos, que totes les probabilitats li donaven al CP d'aquest i hagi quedat un segon, i més a Colòmbia, amb els problemes, i més a Colòmbia.
0: Molt bé, 60 segons, encara no, i ens aniríem als informatius. Joan Ramon, alguna cosa, perquè no sé si encara estaràs aquí a la segona part, avui tens temes professionals... una mica urgents, i per tant no sé si alguna cosa baix Llobregatina i marxem.
3: Bueno, que avui celebrem la flama, i des del Canigó ens baixen la flama els companys de Sant Climent de Llobregat.
0: Sí, senyor.
3: I l'escampen des d'aquí Sant Boi, no? I des de Sant Boi ens la faran arribar a Castelldefels i a molt altres.
0: Molt bé, 7 de la tarda a la plaça de l'Església, oi?
3: Crec que sí.

0: És aquesta molt bé.
1: Ens n'anem encara no a la flama del Canigó, sí, els informatius, després tornarem i explicarem moltes coses, ara ja amb clau de salut santboiana. Fins ara mateix.
2: Trescat Info.

0: Són les 9. Avui es preveu que uns 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona per la revetlla de Sant Joan. Tot i que encara és d'hora, sapiguem quin és l'estat de les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra.
1: Bon dia. Doncs de moment a les carreteres força tranquil·litat. On sí que tenim més incidències és en el transport públic, perquè aquest matí hem de parlar d'un nou robatori de coure entre la Garriga i el Figaró que afecta la línia R3 de Rodalies. Just avui es recupera la circulació de trens entre la Garriga i Ribes de Freser després d'uns treballs de millora entre Manlleu i Torelló. Per aquest robatori de coure, però, els trens inicien i finalitzen el recorregut al Figaró en lloc de la Garriga. D'altra banda, ja s'ha establert la circulació a l'R14 entre la plana Picamoixons i Vinaixa, que estava tallada per un altre robatori de coure ahir a Montblanc.
0: Revetlla de Sant Joan amb risc extrem d'incendi i temperatures encara molt altes. Més de 110 municipis de 12 comarques tindran activat el nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. Des de Protecció Civil es mantenen les crides a la responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya per a la revetlla de Sant Joan i que les coques es vendran a uns preus similars a l'any passat, malgrat l'augment del cost de les matèries primeres. Les coques més demanades continuen sent la de brioche amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons, però guanyen pes les farcides de nata, crema o xocolata. Primera reunió avui del govern espanyol després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel conegut com a cas Mascaretes. La sentència també imposa 19 anys al seu assessor Koldo García. Pedro Sánchez manté el silenci i la vigília de la seva compareixença al Congrés per parlar de casos de corrupció. 10 anys del Brexit. Superat aquest període, creix el debat sobre els beneficis de la sortida de la Unió Europea enmig de l'enèsima crisi de govern, amb un primer ministre abandonant el càrrec abans d'hora. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, rellevarà, si no hi ha sorpresa, Keir Starmer. I ja s'han publicat les notes de la selectivitat i els més de 45.000 alumnes que van fer les proves d'accés a la universitat poden saber els resultats. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, determinarà la nota de tall. Les notes de talls definitives per cursar cada estudi per centre universitari es publicaran el 10 de juliol. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, reclama també que es reconeguin especialitats en psicologia com la infrajuvenil, entre d'altres. Un macroconcert a la Platja Gran de l'Estartit tanca aquesta nit una nova edició del Sant Joan del Festival Ítaca i hi ha previstes les actuacions de Venus, 31, FAM o Barri B, entre d'altres.
2: Esports. El Barça de bàsquet perd el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València 80-88 i perd també el factor pista. Els blaugranes necessiten guanyar demà al Palau el quart partit per forçar el cinquè i que el València ja no sigui campió. Al Mundial de Futbol, l'Argentina guanya Àustria 2-0 amb un doplet de Leo Messi, que es converteix en el màxim golejador de la història dels Mundials. Aquesta matinada, França 3, Iraq 0, amb un doplet d'Mbappé, i Noruega 3, Senegal 2, amb dos gols de Haaland. I el Barça de Futbol Sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina amb el cinquè partit de la final entre el Liceu i l'Igualada.
0: I es manté l'episodi de calor molt intensa amb una lleugera baixada de la temperatura. L'onada de calor donarà màximes de 40 a Ponent i a l'Ebre. El dia serà assolellat amb cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país. 3CAT Info.

0: 8 minuts i mitja passen de les 9 del matí i ens hi posem altre cop amb el nostre consell de sàvies i savis dels dimarts. Amb la Mercè, ara mateix el Ricard i una convidada. Ara ho explicarem, perquè rebíem aquesta setmana, a començaments d'aquesta setmana, rebíem una nota de premsa molt interessant i molt esperada també. Salut inicia les obres de construcció del 5è CAP de Sant Boi. Amb una superfície de 3.455 metres quadrats que suposarà una inversió de prop de 12 milions d'euros. El nou CAP a Sant Boi permetrà millorar l'atenció i accessibilitat de la ciutadania a l'atenció primària i de salut mental. En parlarem ara mateix perquè la convidada que tenim és la 5a tinenta d'alcaldia de l'àrea d'Aliances i Govern Interior, també regidora de Salut, Salut González. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, encantada.
0: Què tal estàs?
1: Perfecte.
0: I amb una bona nova al damunt de la taula?
1: Home, i tant, una nova notícia i, a més, molt esperada per tothom, per tots els sembollans i sembollanes.
0: Sí, senyora. Escolta'm, clar, ens acompanya ara mateix la Mercè i el Ricard, que, a més, és molt escaient perquè ells professionalment ja venen del món de la salut i, per tant, ho volíem lligar-ho tot una mica per poder fer una mica de debat. Deixeu-me explicar, per resumir la nota de premsa, perquè és molt explícita i ho explica molt bé. En el seu moment, la gerent de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud, l'Anna García Altés, destacava que aquest CAP reforça el compromís del Departament de Salut amb una atenció primària robusta, accessible i resolutiva, i que és la base del nostre sistema de salut i que suposa un pas més en la voluntat de seguir millorant l'atenció a Sant Boi i al conjunt del territori amb actuacions que tenen un impacte directe en l'assistència. L'inici de la construcció del 5è CAP a Sant Boi és una gran notícia molt esperada per la nostra ciutat, destacava l'alcaldessa Lluïsa Moret, ja que comportarà una millora notable de la qualitat de l'assistència primària, tot aportant una àmplia cartera de serveis i perfils professionals. La veritat és que Salut, estem parlant a més de xifres molt, molt impressionants, aquests 3.455 metres quadrats, els 12 milions d'euros com a inversió, i que tot plegat no només significarà aquest nou CAP, el cinquè, diguéssim, a Sant Boi, una ciutat de 85.000 i pico habitants, sinó que a més descongestiona i li don energia, li don ales, li don espai vital, vull dir, a la resta dels CAPs.
1: Home, i tant. Sobretot el CAP de Montclar, que no deixa de ser el CAP que tenim més sobresaturat i que realment és un CAP que jo, ja, si em permets, vull agrair a tots els professionals d'aquest CAP de Montclar, perquè porten molts anys esperant aquest desdoblament i realment les condicions en què estan treballant han sigut durant els darrers anys sobretot molt complexes, que és veritat que des de la direcció, des del CatSalut, des del mateix X, s'han anat fent petites coses, com per exemple els mòduls que es van posar farà un parell d'anys.
0: Correcte.
1: S'han anat fent amb diferents arreglos, diferents canvis, però, clar, té una estructura una mica antiga, per dir-ho d'alguna manera, i una estructura que no s'adapta ni molt menys a el que es necessita per fer una atenció sanitària com avui dia es mereix la ciutadania, no? Uh-huh. I és veritat que això ho han patit sense dubtes la ciutadania, perquè també ho han patit, i també agrair-li aquesta paciència que han tingut, però sobretot a la direcció i a tots els professionals de Montclar que han tingut aquesta paciència també i que han sapigut, malgrat tot, continuar endavant sempre i, encoratge i fent sempre una atenció excel·lent amb la mesura que han pogut i amb les limitacions que han tingut. Doncs, dit això, El nou ambulatori, a part de que de Montclar també agafarà una part de lo que és el territori de Molinou. Uh-huh. Llavors, el barri de Marianao ja es mereixia, és un barri molt poblat i un barri que necessitava un altre ambulatori des de feia molt de temps. De fet, he estat mirant una mica històric, sí? I les primeres passes van ser en el 2010-2011, o sigui que ja fa uns quants anys que estem, que anem darrere d'aquest ambulatori.
0: Bueno, l'adquisició del terreny al carrer Antoni Gaudí 86, oi?
1: A l'adquisició del terreny i després també l'oferiment per part de l'Ajuntament al CatSalut.
0: Clar,
1: perquè
0: clar,
1: ja es va fer
0: clar.
1: Aquest oferiment i jo he mirat un document que m'ha fet gràcia perquè mira, l'he aconseguit ja de l'anterior alcalde, imagina, de Jaume Bosch, amb la qual l'actual alcaldessa era tinenta d'alcaldia de l'àrea on estava Salut i llavors signaven tots dos.
0: És veritat.
1: En la qual estaven oferien ja al CatSalut aquest terreny per poder fer el futur cap de Marianao, o sigui que ja tenim una mica d'històric.
0: Déu-n'hi-do. Si voleu, ara després en parlarem, perquè clar, és molt interessant entendre també que l'edifici disposarà d'espais molt amplis, això està clar, el nou disseny, amb llum natural abundant i tot molt orientat a la humanització de l'assistència amb materials càlids, equipaments de baix consum energètic amb sistemes que promouen l'eficiència i l'ús d'energies alternatives tal i com es demana ara mateix no tan sols als edificis públics sinó que en general, no? Per tant, tot serà molt modern. Entenc que el disseny aquí, que no se'n parla, però el disseny informàtic, la reestructuració informàtica de tot plegat, no només en aquest cap sinó la sanitat en general, també és un pas ferm i un pas important per tot plegat, que això quedi clar també, això és important, no?
1: Sí, la part informàtica també, el que passa que també tenim de dir que tenim aquí grans reptes en el nivell informàtic,
0: clar, està clar.
1: Perquè el tema està en aconseguir la interoperativitat entre proveïdors.
0: Clar.
1: Aquest està és veritat que a nivell de primària, i nosaltres que tenim tota la primària doncs, que pertany a l'Institut Català de Salut, doncs és fàcil, però avui dia per assegurar una continuïtat assistencial no és només que la primària estigui relacionada entre si, sinó que també la primària es pugui relacionar de forma molt directa amb els altres nivells assistencials, en l'atenció intermitja, no? Bueno, intermèdia, amb l'hospital, amb l'atenció sobretot especialitzada. Això s'està aconseguint, s'està treballant, aquesta interoperativitat, però, bueno, encara tenim reptes,
0: No
1: està tot aconseguit,
0: no,
1: però
0: jo ho deia, Salut, perquè la gent no es pensi que no només és arquitectura, que darrere tot plegat hi ha moltes més coses,
1: i
0: hi ha estratègies, doncs, de que tot sigui més funcional que la informàtica, etc. Si us sembla, Mercè i Ricard, sisplau, intervingueu que vosaltres que hi esteu posada i posat perquè us hi heu dedicat són molts anys, no? Ja.
2: Quan vaig veure la notícia, de més, quan hem rebut a la Salut l'idea, jo estic, em va fer molta il·lusió que el CESMIC pugui estar amb aquest CAP, amb aquest nou CAP, que és la salut mental d'infanto i juvenil, que fins ara...
0: Correcte, correcte.
2: Que fins ara havien de... Quan a la primària sí que els atenia, però els havies d'adreçar a Gavà, vale?
0: I
2: que ara quedarà al nostre poble, que tindran una atenció continuada, que tindran uns tractaments, que la confiança, que això és primordial, amb el seu especialista, i més per un nen o per un jove, pugui ser el dia a dia. I a mi això, pues, a part de tenir un cinquè cap, que penso que la ciutadania de Sant Boi s'ho mereix, i com molt bé deia la Salut, això ja és històric, perquè hem sentit parlar del cinquè cap els que han treballat a sanitat durant molts anys, es pugui fer factible. Penso que és una molt i molt bona notícia per tots aquells que vivim a Sant Boi.
1: De fet, fixeu-vos que, no sé si us en recordeu, que quan cap al 2018, més o menys, potser va ser el 17, no, ara no sabia dir exactament l'any, ens vam comprometre, inclús amb una moció, de que aquest espai es faria a la biblioteca i es faria al CAP. perquè la biblioteca era una altra reclamació de la, de l'associació de veïns.
0: Correcte.
1: Llavors va ser precisament el CatSalut que va fer un anàlisi de quines eren les necessitats que teníem com a ciutat, les necessitats a nivell d'assistència sanitària, i va ser precisament el CatSalut que ens va dir, ens va demanar la possibilitat de poder ocupar tot el que era l'edificabilitat d'aquest edifici per temes de salut, perquè van detectar precisament això, que Sant Boi, una ciutat amb tants habitants com nosaltres, doncs és veritat que el que era la part ambulatòria sí que se tenia a la nostra ciutat, però l'hospital de dia, sobretot, s'estava tenint a Gavà. I bueno, i l'hospital de dia és un element, com ha comentat la Carme, un element molt important per al desenvolupament i per al bon desenvolupament, de fet, de qualsevol malaltia en joves, no? Que moltes vegades necessiten no només aquesta visita de mitja hora, una hora amb l'especialista, sinó que necessiten unes teràpies, necessiten un acompanyament, necessiten desenvolupar accions de relació amb altres companys, i tot això es fa en els hospitals de dia d'atenció, bueno, d'atenció de salut mental per joves, no?
2: Exacte.
1: I era molt important realment poder tenir aquest servei a la nostra ciutat, amb la qual cosa, clar, quan ens van dir això, nosaltres evidentment vam fer tot el possible per poder ubicar doncs en aquest espai aquest servei tan necessari per la nostra ciutat.
2: Exacte.
0: Molt bé. Ricard, a banda de com ho podria dir, no reinventar, però sí tornar a posar conceptes al damunt de la taula sanitaris que de vegades ens passen molt desapercebuts perquè no hi estem acostumades o acostumats, a banda de, i parlo de les dotacions, no? Medicina, infermeria familiar i comunitària, pediatria, odontologia, treball sanitari social, dietista, nutricionista, referent de benestar emocional, higienista dental i fisioterapeuta comunitari. Ho dic perquè és posar en valor conceptes que, insisteixo, no reinventem res, però sí que els posem en valor i no estàvem tan avasades i avasats a pensar en aquests conceptes en un cap d'aquests nivells.
3: A veure, aquí a la taula som tres que coneixem la sanitat a fons, que hem tingut l'oportunitat de treballar-hi directament amb ella, no? I en tot cas, jo ja saps, perquè ho hem parlat més d'una vegada, no? Tot això se't diu recursos, tot això se't diu diners, tot això se'n diu personal suficient i capacitat per portar endavant tota aquesta tasca. Tant de bo, això ara que tu estaves llegint, no?, i recitant, pugui portar-se a terme. Vull dir, perquè com abans també estàvem parlant, no?, vull dir, venim d'un temps una mica feixuc on els companys i companyes de Montclar han hagut de tirar el carro d'una manera, jo diria, també molt feixuga, no? Per tant, jo, com abans deia la Mercè, i la salut també és una gran, gran notícia per la ciutat, desitjar que això comenci el més de pressa possible, que s'acabi el més de pressa possible i que aquests professionals que compliran això tan necessari com és aquest altre centre de salut a Sant Boi pugui tirar endavant, no? Insisteixo, estem parlant de diners i tu i jo, Mercè...
2: Sí, tant impostos, tan importants.
3: Venim d'aquell any 2008.
2: Exacte, que aquí es va acabar la història.
3: Es va acabar la felicitat de la sanitat pública a Catalunya.
2: I tant,
3: no?
2: I tant, i tant.
3: Amb la signatura de certs pressupostos amb cert partit. No?
1: Bueno, jo volia afegir que crec que és molt important el que has comentat. Perquè... sobretot el tema de que has anomenat una sèrie de professionals, una sèrie de perfils que la gent no acaba de conèixer, que són els perfils comunitaris. Vull dir, l'atenció primària estem molt acostumats a pensar en el metge de capçalera, el metge de família, la infermera, el metge, la infermera, les auxiliars i algun de tant en tant la treballadora social. Aquest és l'equip bàsic que sempre hem pensat en l'equip de primària. Però és veritat que, i fixeu-vos que el títol és Atenció Primària i Comunitària.
0: I Comunitària.
1: I la comunitària moltes vegades ens oblidem, vale? I per sort tenim que dir, i és veritat, i ho tinc que refermar perquè és veritat, que s'està apostant per fi per la comunitària. I aquests perfils comunitaris és un exemple. Són perfils que treballen a nivell de grups, treballen la part de prevenció, treballen la part de promoció de la salut, perquè el que està demostrat és que no podem només abordar la salut des de la malaltia, no podem abordar només la salut des d'aquest punt de vista. Vull dir, hem de treballar-la abans, hem de treballar abans quines coses podem fer cadascun de nosaltres per intentar emmalaltir o tenir les malalties, endarrerir-les el més aviat possible, o sigui, que puguem emmalaltir el més tard possible, vale? Que ara m'explico. Aleshores, per fer això necessitem promoure hàbits saludables, promoure entorns saludables, promoure molts altres elements que condicionen la salut de les persones i que no sempre estan en el propi sistema sanitari.
0: Clar, posar l'accent en el benestar emocional.
1: Per exemple.
0: Com d'important. Com
1: per exemple, el benestar emocional i el benestar físic.
0: Exacte.
1: Tot plegat. Uh-huh. Llavors, totes aquestes accions preventives es poden treballar des dels mateixos ambulatoris amb aquests perfils que hem parlat, amb el perfil de la nutricionista o la dietista, el perfil dels fisioterapeutes, els referents de benestar emocional, no? Tots aquests perfils, inclús l'higienista, que sembla que no, però fa una tasca preventiva. Clar. Importantíssima, no? Tot això apunta a que intentem incidir en la malaltia abans de realment tenir-la. Per això, per intentar també d'aquesta manera, és una forma també d'estalviar i de ser eficients en quant a recursos.
0: Sí, al final és exacte, també passa per aquí. No, que jo us volia proposar que no em vull fer el pinxo com a Sant Boià, però sí que se'm dibuixa en el meu imaginari Sant Boi, finalment, no cal dir, després de Sant Joan de Déu, etc, etc, etc, que al final us proposo això, que en el vostre imaginari tingueu en compte, no sé si ho veieu d'aquesta manera, que com a gran referent de la sanitat a nivell Baix Llobregat, ja no Delta, sinó Baix Llobregat i, per què no, dels llocs importants de Catalunya. No estic exagerant, no em vull fer el pinxo com a Sant Boià, ens està escoltant gent de fora de Sant Boi, evidentment, però que carai, el disseny és brutal de tot el que se'ns ve a sobre.
1: I tant.
0: Sanitàriament parlant.
1: Bueno, és que a més, jo crec que hem de canviar una mica la visió. Fixa't que, per exemple, el mateix Departament de Salut està fent un nou mapa que, en lloc de dir-li mapa sanitari, que fins ara sempre havia sigut mapa sanitari, perquè no deixa de ser l'estructura territorial del sistema sanitari, en aquesta vegada li ha dit mapa de salut.
0: Clar.
1: I això és molt important, les paraules diuen molt. La diferència està en que quan tu parles de mapa de salut estàs obrint molt el ventall a tots els agents que són de salut, i els municipis i els ajuntaments som un agent de salut molt important, perquè els ajuntaments gestionem moltíssims elements, tenim moltíssimes competències del que es diuen els determinants de salut. Els determinants de salut són totes aquelles circumstàncies que condicionen o que poden impactar en la salut de les persones, però que no és el sistema sanitari. De fet, l'OMS ja diu que el 80% de la salut de les persones no depèn dels sistemes sanitaris, sinó que depèn d'aquests determinants de salut. Aquests determinants de salut són coses tan simples i tan senzilles com, per exemple, el que hi hagi molt trànsit o poc trànsit en una ciutat, que hi hagi molt verd o poc verd, que hi hagi molt parc, que hi hagi medi natural, que hi hagi programes per promoure el treball a joves, o que hi hagi programes per joves o per gent amb malaltia mental i que promogui que puguin entrar en el món del treball. Vull dir, tots aquests condicionants socials de l'entorn que faciliten que el benestar de les persones, i al final és el benestar, aquest benestar és salut. Val?
0: Llavors, per tant, en aquest mapa sanitari, salut, estareu d'acord amb mi que Sant Boi es consolida com un dels artífexs importants de la comarca, per no dir del país. És que estem parlant d'una ciutat sanitària, ja.
1: Sense
0: amb aquests
1: dubte,
0: termes sí. S'hauria de mirar, Ricard, no ho sé.
3: No, a veure, és que vull dir, jo durant 15 anys de la meva vida professional, vull dir, he estat lligat al món del sindicalisme, i que, bé, des d'aquí l'únic que puc dir és que finalment finalment ens estem trobant amb un sistema que diu que la salut, o sigui, la sanitat no té res a veure amb la salut.
2: No, exacte.
3: És a dir, per fi, com ara ens estava dient la salut, algú ha entès que el que moltes organitzacions sindicals estàvem dient des de molt de temps. Vull dir que no pot ser que els ajuntaments, no pot ser de cap de les maneres que els ajuntaments no poguessin tenir atribucions sobre la sanitat, que al cap i a la fi estem parlant de, bueno, d'un bé social de tot el poble, no? Jo insisteixo, benvingut sigui, però ja ho sé que a vegades em faig el pesat, però això té molt a veure amb que la mentalitat del departament finalment ha canviat. Ha canviat també l'índex de professionalitat de moltes especialitats que abans, diguem-ne, estaven infravalorades, com és l'infermeria, en el
2: exacte.
3: Teu cas, Mercè.
2: Sí,
3: i que aquí tenim un gran exponent cada dimecres amb l'assistència de la Glòria Jodar, no?
0: Vull dir que... Sense anar més lluny. Però jo el que volia dir és que en aquest mapa que parlava en Mercè, sí. Sant Boi es dibuixa com un lloc...
2: I mira,
0: amb una de recursos ja bastant impressionant.
2: I jo penso que ja vam començar quan Sant Joan de Déu va portar el campus.
0: Tenim, exacte,
2: tenim especialitats,
0: i la facultat d'infermeria, etc.
2: I no només la facultat d'infermeria, sinó tot un seguit de graus mitjans i de que des de fa 2 anys arriben els MIR, vale? Gent que està fent la seva especialitat dins de l'hospital. Jo penso que Sant Boi sempre ha sigut una vila hospitalària. Mirem enrere i els psiquiàtrics, quan eren els psiquiàtrics d'aquesta manera, ja érem una vila hospitalària, però amb els últims 8 anys, 10, Sant Boi és molt i molt important amb investigació, amb recerca
0: de salut
2: mental, i torno a dir-ho, des de fa uns anys, quan va arribar al campus, això encara ens ha fet encara molt més gran. I ara ja no et dic
3: molt més.
0: Escolteu-me, no, que és fantàstica i que la notícia per nosaltres és un luxe el poder-la explicar de la manera que ens hem permès amb la salut, i a mi m'agradaria ara que arribem a 2:15 de 10 i hem d'anar acabant, que fos precisament la regidora que, no sé, en forma de titular, aquí de vegades demanem improvisar i dona'ns un titular, no? Allò que dius, com ho resumiríem, com ho podríem d'alguna manera doncs, concretar tot plegat, perquè la notícia, doncs, home, impactant i important per nosaltres.
4: Doncs jo crec que diria que primer que per fi Sant Boi té el nivell d'atenció primària que es mereix la ciutadania, que s'ha d'agrair a tota la ciutadania, a l'associació de veïns, als professionals, a tothom que ho ha fet possible, perquè jo crec que tothom hem col·laborat en que això sigui una realitat, i que, bueno, que això ens ajudarà a que siguem, perquè és la nostra aspiració, ser aquesta ciutat, que és la nostra estratègia, aquesta ciutat sostenible, saludable i creadora d'oportunitats, sobretot pels joves.
0: Molt bé. Doncs, escolta'm, tret de sortida ja aquest macroprojecte, i podríem dir que al final, quan dic final amb el bon sentit, al final de tot una lluita i una pugna... mereixedora de poder-ho explicar i d'aquesta manera que hem tingut l'oportunitat. Per tant, moltes gràcies, Salut González, 5a tinenta d'alcaldia i regidora de Salut, per haver estat amb nosaltres i haver-te explicat també.
4: A vosaltres, per convidar-me i per donar-me aquesta oportunitat de poder explicar aquest projecte que és una gran notícia i estem molt contents.
0: Doncs ho celebrem, evidentment faltaria més. Moltes gràcies, i a propòsit, a Salut, Mercè i Ricard, que tingueu una bona revetlla de Sant Joan. Que carai,
2: moltes
0: les coses s'han de celebrar.
2: I
0: una bona diada als Països Catalans.
2: I tant.
0: Sant Joan, important sempre per tots nosaltres. Gràcies i fins ben aviat. Que vagi molt bé.
4: Gràcies. Adéu.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
3: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
2: Perquè el que passa ens importa.
4: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Les 9 i 37 minuts, quasi bé. Ho dèiem, estem de revetlla. Bé, de revetlla encara no, però sí que vigília de Sant Joan. I festes, doncs, n'hi ha arreu. Avui una de les festes majors, maques, xules, per explicar dels Països Catalans és a Valls. Per què explico això? Home, perquè parlarem, el convidat d'avui és algú que es troba en aquests moments a Valls i està de festa major. Festa major també per altres coses, perquè en Kevin Prados ha escrit un llibre. Ell és un malalt, deixeu-m'ho explicar, un malalt, amb el bon sentit de la paraula, un addicte als castells. I ha escrit un llibre, doncs, amb una mirada contemporània, rigorosa, sobre una de les grans tradicions populars catalanes, identitària, universal. Ha escrit un assaig que es llegeix com si fos ben bé una novel·la. De fet, és una mena de confessió fins i tot personal, això ho diu ell mateix, i també, doncs, podríem dir que una festa amb il·lustracions, amb una informació brutal sobre tot el que comporta, doncs, els castells, aquesta arquitectura màgica i humana. S'anomena Contra la gravetat, la filosofia dels castellers. Ens hi posem ara mateix. A l'altre cantó del fil telefònic, perquè, com deia, està de festa major, en Kevin Prados. Molt bon dia, Kevin.
1: Hola, bon dia, què tal esteu?
0: Molt bé, i tu com vas? Perquè aquí a Valls esteu de festa, com dèiem.
1: T'haig de corregir, eh? Jo no soc de Valls, soc del Vendrell.
0: Però a mi em deien que estaves a Valls.
1: No estic a Valls. Estic a Vilafranca, perquè...
0: Hosti, Déu-n'hi-do.
1: Però mira, ja hem tocat tot el triangle màgic de... Sí. Dels castells, amb permís de Vilanova i de Tarragona, Valls,
0: això sí.
1: I Vilafranca. I no, estic a Vilafranca perquè ara mateix estic fent la tesis doctoral.
0: Molt bé.
1: Sobre aquest tema, precisament, sobre el tema de com hem d'entendre els castells filosòficament, i el meu director de tesis és de Vilafranca. I,
0: molt bé, que ens perdonin, però... a mi m'havien dit, és que ell està a Valls, no sé el per què, de bona sortit, que tu estaves a Valls perquè era la festa major, o sigui,
1: No passa res. He anat molts cops a la meva vida a la festa major de Valls, evidentment, tant a completes com a la diada, com a les diferents celebracions, perquè a més tinc molts amics a Valls, però aquest any no, ja... Soc pare, tinc
0: molt bé, feines, molt bé.
1: I això ja se'm fa més difícil.
0: Bueno, escolta'm, però no se'ns enfadarà ningú, perquè...
1: No,
0: perquè m'ha explicat... Bueno, és que a més és veritat que és la festa major de Valls, això sí.
1: Sí, totalment.
0: Bueno, en el món casteller...
1: I que té una relació amb els castells, evident, no? Sí, està clar.
0: Molt bé. Escolta'm, Kevin, volíem que ens expliquessis una mica com va anar tot, perquè nosaltres diem que ets un malalt amb el bon sentit, un addicte als castells, i evidentment, tu ho has dit, estàs fent una tesis doctoral, però a més, tu volies explicar, deixa'm dir-ho també així, d'una manera ben diferent el que per tu ha significat el món casteller. Contra la gravetat, és el teu primer assaig, contra la gravetat, la filosofia dels castellers, però que a més, suposo que estaràs d'acord amb mi amb això, sí? Suposo que estaràs d'acord amb mi que és una manera d'entendre la vida quasi bé quan hi estàs tan posat.
1: Sí, primer de tot això, la raó d'escriure aquest assaig i fer-ho d'una manera tan, si vols, com has dit tu, confessional o en primera persona, és perquè els castells formen part de la meva vida d'una manera integral. Jo sempre explico que la raó de fons d'aquest assaig, però no només això, sinó com vaig entendre jo la meva pròpia persona, la meva identitat, té a veure amb tres fets contingents que van succeir al voltant dels meus 18 anys, que són la mort de mon pare, que va ocórrer mesos abans que jo complís 18. Sempre remarco, no?, que és un fet contingent, perquè mon pare va morir de la mateixa manera que podria no haver mort, per dir-ho així, no?
0: Clar.
1: Però, a més, en aquestes circumstàncies bastant dramàtiques, perquè a més jo sóc fill únic i la situació a casa va ser difícil, van succeir dues coses contingents.
0: A veure.
1: La primera és que vaig acabar estudiant filosofia quan jo realment el que volia estudiar era física.
0: Imagina't.
1: Però, sí, sí, els últims compassos del batxillerat vaig veure amb bastanta lucidesa que el meu control de les matemàtiques no donava per tant. I per aquesta raó vaig acabar filosofia.
0: Bueno,
1: I el segon fet contingent és que vaig acabar recalant els nens del Vendrell, a la colla castellera del Vendrell, perquè hi van anar els meus amics, però jo no sabia que eren els castells.
0: Ja.
1: No tenia ni idea. I si els meus amics haguessin acabat els Diables...
0: Potser doncs ara estaria, sí. Una, sí, sí.
1: Sí, potser hagués fet un assaig sobre la filosofia i el foc.
0: Imagina't.
1: Bueno, clar, això tot va cristal·litzar en un moment molt especial per mi, que és la festa major de Santa Anna del Vendrell del 2010, quan és la meva primera festa major i quan jo doncs visc un episodi absolutament catàrtic, que és escoltar el crit que la plaça fa quan es carrega el 4-8 que en aquell moment intentem i que resulta ser un castell molt important en aquell moment per nosaltres, perquè feia 2 anys i mig que no el descarregàvem i, a més a més, era molt singular que el portéssim tant d'hora en el calendari, al juliol, no? Perquè nosaltres, en aquell moment érem una colla que estava fent... Que el 4-8 suposava per ella el castell més gran que fèiem habitualment. Quan aquell castell es carrega, s'escolta un crit a la plaça que a mi em posa els pèls de punta i que em passo tota la carrera de filosofia llegint textos per intentar explicar d'aquesta festa.
0: El crit. Molt bé.
1: I aquest llibre és la resposta
0: molt bé
1: a aquesta pregunta.
0: Sí, sí. No, clar, és que em fas pensar que al final el carregar un castell d'aquesta magnitud al final és comparable amb en el món del futbol, una analogia tonta et faré, però és comparable amb marcar un golaç en un partit important de la Champions, digue-li d'aquesta manera, no? Però fins i tot el carregar un castell és quasi anar-ho digerint a poc i anar-ho patint i suant per veure com arriba això fins al seu punt culminant, no?
1: Bueno, la idea de l'assaig, sobretot en la primera part de l'assaig on fem aquest apropament estètic als castells, és explicar que d'alguna manera el castell s'ha d'entendre com una obra d'art, com una obra d'art viva, performativa, que està molt a prop del que en algun moment de l'època arcaica de la humanitat, de l'època preoral, va significar l'art, com una construcció comunitària d'uns símbols que eren capaços de reconciliar a l'ésser humà amb el seu destí finit, no? Clar, quan el castell es corona en una plaça abarrotada de gent, fet per persones que són veïns i conciutadans d'aquella, de la gent que hi ha en aquella plaça, que no són professionals, són gent normal que es dedica a fer aquestes coses extraordinàries, doncs la tesi és que quan això succeeix, allà es produeix alguna cosa que té valor universal i que explica d'alguna manera la grandesa i el sentit d'existir i de ser ésser humà, no?
0: Clar.
1: Jo crec que és això el que aquell crit enmascara o explica simbòlicament, és la victòria de l'ésser humà contra la natura, perquè al final un castell, si ho analitzes com obra d'art dramàtica, crec que està explicant la història mítica de l'ésser humà enfrontant-se a la natura per la llibertat.
0: Trobaríem la pila d'analogies, és clar, perquè al final, en primer lloc, la meva manera de veure-ho, Kevin, és que en primer lloc, aquí quan diem a vegades que hi ha coses que són, que és necessari que tothom hi sigui i que és aquella maquinària que fa falta doncs que cada engranatge hi sigui, per petit que sigui l'engranatge o per gran que sigui, és d'aquells rellotges suïssos que no pot faltar ni una peça. Però a banda, el tema doncs, que tu tu explicaves que havies passat en moments durs de la vida, no? De dir, doncs ens hem d'aixecar i potser caurem, però hi tornarem, i al final doncs és treballar en equip i és alçar-se en quina direcció? Doncs en direcció a l'esperança, en direcció al cel, en direcció cap a dalt. És fer arquitectura humana, no?, que diem. I posar-ho en valor, no? Posar-ho una mica en valor, tot plegat.
1: Totalment. És a dir, aquest símbol dels castells, no?, que tu analitzes, té a veure amb la victòria sobre la condició tràgica de la nostra existència. Per què dic condició tràgica? Perquè nosaltres sabem perfectament que un dia desapareixerem, no? Que la nostra existència és finita.
0: És finita?
1: D'alguna manera, coronar el castell té aquesta simbologia, perquè no sempre guanyes en els castells, no sempre aconsegueixes el que et proposes, no sempre ets capaç de fer aquell castell que vols fer, i això dona d'alguna manera l'explicació simbòlica a la nostra condició tràgica. Però de la mateixa manera, en el moment en què sí que som capaços de realitzar aquestes arquitectures tan difícils, el que li estem dient a aquest destí finit és que hi ha moments en què podem vèncer, no? Que hi ha moments en els quals doncs la cooperació i la construcció de comunitat són capaces de no amagar aquest destí finit, sinó fer-lo suportable, fer-lo habitable, no? I el castell, com a construcció humana, en aquest sentit, per mi és el símbol de que l'existència, aquesta existència abocada a la finitud, tot i així, és habitable, i és habitable èpicament i amb grandesa.
0: Molt bé, molt bé. No, hi ha molt de filosofia, esclar, amb el que dius, però que també jo hi afegiria de dir, bé, si és finit i passem per aquí, però almenys el que queda és la petjada, no?, en aquest cas.
1: Correcte.
0: El
1: sí,
0: castell,
1: sí.
0: Una mica és això. Escolta, tot plegat, dèiem que està narrat com si fos una novel·la molt èpica, molt ben explicat. Sí. Per exemple, un cos damunt d'un altre cos, una plaça sencera que aguanta la respiració, l'enxaneta que s'enfila fins a tocar el cel, etc. Però deixa'm dir, perquè ens agrada quan presentem un llibre aquí a la ràdio, deixa'm dir doncs que el llibre és fantàstic, que la portada, doncs evidentment hi veiem doncs un tros d'un castell amb una enxaneta, doncs que ho està aconseguint. Diu Kevin Prados contra la gravetat, la filosofia dels castells, en pròleg de Letícia Dolera, i il·lustracions de Maria Barberà, ho explicàvem també. De tant en tant veiem doncs de manera molt esquemàtica i molt ben explicat els conceptes, la tècnica, el lèxic també casteller. Això és molt xulo, una mena de, no?, de vocabulari de tot plegat. Ens expliques doncs els tipus de castells que hi ha, fas fins i tot unes mesures, i molt ben il·lustrat, però fins i tot tècnicament molt ben aconseguit, no? Explica'ns una mica aquests dibuixos també, etcètera.
1: Bueno, doncs, molt agraït a la Marina, que ella sí que és de Baix.
0: Veus?
1: I de la Colla Vella, ella deu estar ara mateix de Festa Major.
0: Segur?
1: I no, molt agraït d'ella, perquè realment doncs ha fet una feina extraordinària. A mi em va emocionar molt quan vaig veure els dibuixos, perquè a les il·lustracions, perquè realment són precioses. I res, nosaltres volíem fer un llibre amb l'editorial Amarpa que fos accessible per tothom, que d'alguna manera doncs no fos només per la gent que fa castells, d'aquí aquesta voluntat pedagògica, al lèxic, a l'explicació de termes tècnics, no?, perquè tothom d'una manera molt fàcil i propera doncs pugui entendre de què estem parlant. I a més doncs aquesta voluntat de que l'assaig fos això, viscut, proper, en alguns moments emocional, en alguns moments pedagògic, en alguns moments més profund, Bueno, jo és, crec entendre el gènere assaig d'una manera molt concreta. Jo el gènere assaig l'entenc d'aquesta manera, no? com un objecte, si vols, intel·lectual, que barreja molts gèneres i que amb aquesta barreja el que persegueix és fer un llibre, doncs això, accessible, divertit, amable, on puguis aprendre, on et puguis emocionar, on puguis riure, on puguis fer totes les coses a la vegada, no?
0: I de ben segur, de ben
1: manual,
0: segur.
1: Manual, del que, no?, de diferents, sí, sí, de diferents gèneres, no?
0: Jo crec que a més, tu no veritablement no es compres cap a casa, en el sentit, no, tu doncs expliques els valors i les virtuts de totes les colles castelleres i és un ventall molt ampli que dius, aquest llibre és per tothom, no? A la segona part, per exemple, tu titules "Les colles castelleres són comunitats ètiques". Tornes aquí un altre cop, doncs, per defecte professional, una mica filosòfic, però que al final també és molt senzill d'entendre, tal i com ho expliques tu.
1: Sí, exacte. Jo crec que si fem un estudi històric dels valors associats a la pràctica castellera, en surt una història molt rica i que realment es constitueix a si mateixa com història, eh? I començant pel fet de que el 1867 Josep Ansel Clavé per mitjà de la seva cançó "Els xiquets de Valls" donar-nos un corpus de valors i virtuts associats a la pràctica castellera, no? El famós "Força, equilibri, valor i seny" no deixa de ser un conjunt de valors pels quals Clavé identifica l'excel·lència en la pràctica castellera. Jo el que faig és, partint d'aquests valors que va cantar Clavé, raonar si aquest corpus de virtuts doncs encara pot explicar de manera fehacient el valor ètic de pràctica castellera. Jo arribo a la conclusió de que aquest corpus de virtuts de Clavé parlaven molt bé dels castells, quan els castells només estaven, les colles castelleres només estaven composades per la gent que pujava als troncs.
0: Durant
1: tot el segle XIX, només eren considerats castellers aquelles persones que pujaven al tronc. En el moment en el qual doncs, la pràctica castellera va incorporar els castellers de la pinya com a part integrant de la comunitat, aquests valors, per mi, estan incomplerts, no? I jo el que intento és afegir-ne dos, que són el

0: del que és tota la temporada de Castells, etc. I que ens explicava, t'ho dic perquè ella de fet pertany al que s'havia anomenat els xiquets de l'Emprunyà, a Gavà, val?
1: Vale.
0: I ella explicava doncs com de difícil va ser per una nena en aquells moments, per una dona, que s'entengués que també hi podia ser-hi. Avui en dia això ja no passa, i avui en dia doncs evidentment això no va de gènere, de races ni de res, però sí, i ho dic això, sí, com a identitat de país i identitat de nació.
1: Sí. Bueno, va ser en els anys 80, no? Aquesta entrevistada en quin moment va començar a pujar l'enxaneta, però de la, diguem-ne que del meu estudi, no, el que queda clar és que les dones comencen a participar de la intendència de les colles castelleres a Vilanova, amb els bordegassos de Vilanova, cap als anys 80, i que les primeres dones, no, que pugen a les estructures són a Minyons de Terrassa també en els anys 80, no? Jo, quan vaig anar a fer la presentació a Bordegassos de Vilanova, doncs em van cantar una mica la canya, perquè no havia tingut en compte, segons ells, la seva importància en aquest fet. Ja els hi vaig prometre que si hi havia una segona edició del llibre, doncs posaríem una nota amb aquestes consideracions. Crec que ells defensen que sí que a la canalla havien pujat dones en algun moment, no sé si abans o correlatiu als Minyons de Terrassa, però en els anys 80 passen totes aquestes coses. Passen que la dona passa a ser part integral de les colles castelleres, de que la pinya passa a ser part integrant de les colles castelleres, i de que els castellers deixen de cobrar per fer castells. I, per tant, l'activitat castellera deixa de ser, jo ho caracteritzo així, com una activitat circense, gairebé, no? Uns acròbates que anaven pels pobles fent acrobàcies i cobrant per aquestes acrobàcies,
0: sí.
1: altra cosa, no? A ser una pràctica...
0: No, jo a títol de curiositat sí que et puc explicar que en quant als xiquets de l'Emprunyà desapareguts, de Gavà, ella va ser enxaneta el 1947. Imagina't si
1: ha pogut. Ostres, vale, doncs això no ho tenia gens controlat, i és molt interessant, i segurament té molt d'interès parlar amb ella i recollir aquest testimoni sense cap mena de dubte.
0: Jo ho dic perquè val molt i molt la pena. Nosaltres, mira, en tot cas et passarem l'entrevista amb ella, si et sembla, perquè la puguis controlar. Escolta'm una cosa, que és molt xulo tot el que ens has explicat i molt interessant, Kevin, però a mi m'agradaria, perquè estem a un minut i escaig, acabar amb un vídeo que de fet és un manifest. M'han explicat, és la lectura del manifest que s'està fent avui mateix per la Flama del Canigó, i que diràs, ei, que això no té res a veure amb els castells. No, però és allò que diem de signes d'identitat, no?, al final d'un país, i a mi m'agradaria avui acabar amb això, Kevin. Insisteixo, i aprofitar una mica doncs, per donar-vos a totes i a tots les amigues i amics del món casteller, i a tu en concret, Kevin, doncs una bona revetlla de Sant Joan i una bona diada dels Països Catalans de Sant Joan. Ho dic perquè al final la flama, els castells, tot acaba sent el mateix, aquest signe d'identitat nacional, et sembla?
1: I tant.
0: Doncs escolta, moltes gràcies, Kevin, una forta abraçada, molta sort amb aquest fantàstic llibre, ja ho sabeu, del Kevin Prados, Contra la gravetat, la filosofia dels castellers, que ho trobareu doncs a totes les llibreries, i també per la via d'internet el trobareu, aquest llibre. Moltes gràcies i molta sort, Kevin.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per trucar-me, i res, que tingueu també una bona revetlla de Sant Joan.
0: Una bona revetlla i sempre amunt, Kevin? Sempre amunt.
1: Vinga.
0: Que vagi molt bé. Abraçada. Adéu,
1: adéu.
0: Doncs us deixem amb aquest manifest des del Canigó, el que representarà la flama del Canigó de Sant Joan.
2: Missatge de la flama de Ramon Torra. Benvolguts i benvolgudes. L'any 1966, ara fa 60 anys, la flama del Canigó va travessar per primera vegada el pas fronter de Coll d'Ares, esdevenint un símbol

0: potent d'unió entre la Catalunya del Nord i el Principat. Alhora, un gest carregat de compromís en temps difícils que vaig tenir l'honor de viure en primera persona. Aquell impuls, nascut en convicció i esperança, ha perdut fins avui com una expressió viva de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra identitat. Amb els anys, la flama s'ha expandit gràcies a l'esforç de moltes entitats, els equips de foc i les persones que n'heu sabut mantenir viu el sentit i la continuïtat, fent possible que hagi esdevingut un referent compartit que uneix els països catalans. En aquest any de commemoracions, la flama també ens convida a recordar jures cabdals de la nostra història, com Antoni Gaudí i Joan Alcover en el centenari de la seva mort, així com Pau Casals en els 150 anys del seu naixement, entre d'altres els quals han projectat el món del nostre patrimoni intel·lectual i cultural. Us animo a continuar engrandint la flama amb l'esperit del Canigó i de mossèn Cinto Verdaguer, a portar-la a nous indrets i a reforçar la nostra tradició ancestral de l'encesa de la foguera de Sant Joan. És un llegat que cal transmetre amb fermesa als nostres joves, perquè en garanteixen el futur i alhora afavorir també la participació de les persones nouvingudes i de cultures diverses que formen part del nostre present col·lectiu. Que la flama ens continuï esperonant amb força i determinació en la defensa dels nostres ideals i de les nostres drets nacionals com a poble. De Salses a Guardamà i de Fragó i de Fraga a Mahó, passant per l'Alguer. Visca la flama del Canigó, visquin les fogueres de Sant Joan, visquin els Països Catalans!
1: Visca!

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: L'espai de l'home curiós.

0: 10 minuts passen de les 10 del matí. Ireneu Castillo, molt bon dia tingueu.
1: Molt bon dia tingueu vosaltres també.
0: L'home curiós de la República Saboiana, altrament conegut d'aquesta manera a les zones arsianes. L'amo i senyor, de fet, perquè és l'autor, del blog Memento Mori, un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats, que ja situen una xifra de més de 5.800.000 visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i de rellegir les seves històries i les seves curiositats amb 21 anys d'experiència amb tot plegat. D'aquí l'home curiós, imagina't,
1: sí,
0: que ben trobat.
1: Sí, no, no.
0: Que ben trobat. Bueno, escolta'm una cosa, que com anirà això, la revetlla de Sant Joan?
1: Ah, la revetlla molt normaleta.
0: Ja estàs preparat?
1: Sí. Nosaltres, amb lo asocialistes que som, que podríem dir.
0: Sí?
1: Sí, no, no, si hi ha molta gent cap a una banda, tranquil, que ens trobaràs per l'altra. Vull dir,
0: bueno, però,
1: som així.
0: Una mica no. De coca i cava...
1: Ah, no, això sí, caurà, no? Sí, no, va, això sí, home, segur. Bueno,
0: a la mort de Déu, no?
1: Sí, sí, no, però que és qüestió de saraus i petardos,
0: home,
1: i tot
0: jo,
1: això,
0: home,
1: això
0: ja
1: quan era
0: penso,
1: jove encara.
0: No et veig
1: quan era jove encara,
0: corrent, no. Corrent amb tirant petards pel carrer, no et veig...
1: Ho
0: no,
1: ha fet, ho ha fet.
0: Home, o sigui, ja m'ho penso, però... Molt bé, molt bé. Escolta'm, això, la flama de Sant Joan, avui hem sentit, abans dels informatius, diguéssim, hem sentit, doncs, el manifest des del Canigó. Crec que molt interessant i molt xulo tot plegat. Molt bé, però ens hi posem amb la curiositat d'avui que, fixa-t'hi, no té res que ver, quasi... anava a dir una revetlla, es podria tildar d'aquesta manera, perquè semblava més un, no em facis dir, una verbena de despropòsits.
1: Sí, total.
0: Que no passa una altra cosa.
1: Sí, sí, no. No, sí, sí.
0: Desvetllem-ho.
1: Són d'aquells passatges de la història que dius... Ah.
0: No, és així mateix. Fixeu-se el títol de la curiositat d'avui. El macabre judici a un papa mort i alhora present. Conspiracions i misteris del Vaticà, temàtica sempre interessant i plena de curiositats. Ireneu, un judici a un papa ja mort, però molt present.
1: Però present allà,
0: I que va d'una guerra i guerra.
1: Sí, no. Sí, aquí te mandan cada cosa que dius.
0: Molt bé.
1: Això. O sigui, perquè són d'aquells passatges de la història que dius... han pogut passar? Doncs pues sí, han passat. Ui, ho hem de tenir present per totes aquestes coses.
0: No, a veure, que tot el que la història que ha passat pel Vaticà és un niu de curiositats,
1: sí,
0: per tu,
1: sí,
0: això
1: sí,
0: està
1: sí,
0: claríssim.
1: Sí. No, dona de si, molt. Potser
0: si.
1: Massa i tot, però bueno.
0: Molt bé, t'escoltem. Bueno, explica'ns la història,
1: sí,
0: del judici al papa mort.
1: Ara que la figura del papa Lleó XIV doncs, està present en les primeres pàgines de l'actualitat diària...
0: Sí, bueno, ara ja no tant, però vaja,
1: fins la setmana passada. Que... doncs, per la seva visita a Barcelona, sí, que va, sí. Això va ser... Doncs, va vindre aquí, ho vam tenir fins a la sopa i això, doncs encara que serà...
0: Està claríssim.
1: Ara ha canviat perquè ara fa molta calor. Llavors, ara la calor ja no ens deixa pensar de la resta. Però bueno, fins fa 4 dies, doncs...
0: Sí.
1: 4 dies comptats, o sigui, fins al dissabte.
0: Sí, senyor.
1: Doncs l'actualitat diària doncs, girava al voltant de tot això. Doncs bueno, gràcies a això doncs, m'ha vingut a la ment doncs, un dels episodis més lamentables i vergonyosos que ha passat mai al papat. I per extensió la cristiandat sencera, si tu vas a mirar.
0: I mira que n'han passat.
1: I n'han passat. Però aquesta, dius, Déu-n'hi-do. A veure, invocant la legalitat vigent al Vaticà en el seu moment, el papa Esteve VI no va dubtar a jutjar un papa anterior, el papa Formós.
0: Formós?
1: Formós, sí, es deia així. Per un assumpte de corrupció, per la qual cosa se li va fer ser present en el judici i se li va assignar un defensor d'ofici. Fins aquí podies considerar doncs, que va tot normal. Però clar, quan resulta que l'acusat havia mort 9 mesos abans, doncs com que la cosa canvia força, no?
0: Sí. Una mica més difícil, no?
1: Sí, no. Bueno, la cosa canvia força i com us podeu adonar, doncs, doncs encara el nas encara li feia pitjor olor.
0: Digue-li d'aquesta manera. No entrarem en detalls, si et sembla.
1: Bueno, a veure, ja veuràs tu els detalls, ja te diré.
0: Molt bé.
1: A veure, a finals... Era que l'Alien s'ha posat per allà al costat.
0: Sí, sembla inversemblant, però és que li ha entrat un mosquit.
1: Un mosquit, devia ser un mussol aquí.
0: No sé què era.
1: Però... He obert la boca i s'ha ficat un mussol directament.
0: Hi ha entrat una cosa, però ja. Se n'han sortit
1: sí,
0: ràpid.
1: Sí, de seguida, sí. Mira, ja ens ho mengem, ho fiquem amb la coca de Sant Joan i ja el tenim ja.
0: L'ha mastegat i l'ha tret de boca.
1: Paladejant-ho allà perfectament. Mira, què és això?
0: Molt bé.
1: Digues. A finals del segle IX, la tasca dels papes no es pot dir que fos exactament plàcida ni senzilla. Estem dient el segle IX.
0: No, està clar.
1: En aquella època, l'imperi carolingi era el més semblant a un regne de taifes que podia existir. I estava dividit entre diversos pretendents que, dominant cadascun diferents parts de l'antic imperi de Carlemany, doncs no dubtaven a pressionar el papa, el papa que toqués en aquell moment, perquè el coronés com a emperador. Tenint en compte que tan sols el vistiplau del sum pontífex doncs donava validesa a l'emperador de torn. O sigui, tu podies posar el que vulguis, però fins que el papa no deia amén, aquí no pintaves tu res.
0: Allò que dius, més que beneir era l'okei final.
1: Sí, exactament. Doncs bueno. Seguint aquestes premisses, doncs els papes havien de fer autèntiques puntes de coixí entre les opcions que més interessaven al seu papat, que podeu entendre que era qualsevol cosa menys religiós. Doncs les tendències familiars i les trampes diplomàtiques dels diversos contendents doncs pesaven molt. Això implicava que, per exemple, entre el 866 i el 872, el papa Nicolau I enviés a Formós, llavors cardenal bisbe de Portus, una localitat propera a Roma, doncs a diverses missions a Bulgària i França per calmar els ànims búlgars i convèncer els reis dels francs de ser el següent emperador de l'imperi, en detriment d'altres pretendents. Uh-huh. O sigui, ja tenia un fugiment, doncs el papa al final escollia qui era el que li agradava més i llavors li donava el seu suport i això.
0: Molt bé.
1: I també ho va fer el Formós, que es va guanyar l'estima dels búlgars i va convèncer el Carles el Calb per ser coronat emperador. No obstant, tot això s'anava a complicar una mica. I ja veureu si es complica. A la mort de Nicolau I, el 872, Formós va ser nominat com a papable, diguem-ho així, però finalment no va ser agraciat amb la loteria papal, no, que diem, sinó que va sortir escollit Joan VIII.
0: Uh-huh.
1: Aquest nou papa tenia tírria a Formós, en tant que havia estat competidor seu, clar, estava també a la carrera del papable,
0: sí, no?
1: Tenia certa reputació de fer bé les coses, Formós, vull dir, uh-huh. I sobretot des que s'havia oposat al fet que Carles el Calb fos també coronat rei d'Itàlia, tal com pretenia Joan VIII. Clar, o sigui, allò que dius, no casaven gaire l'un i l'altre, el Formós i el nou papa no quadraven gaire.
0: Ja, no, sí, amb la competència que havia...
1: Sí, això, diuen. Formós i una part important de Roma preferien l'opció germànica d'Arnulf de Caríntia. Mm-hmm. Clar, també s'ha de dir que tot era qüestió de gustos i a veure que el que traia més a sota màniga, que també s'ha de dir, que aquí d'això n'hi havia molt. El 875, Joan VIII es va sortir amb la seva... I davant l'arribada de Carles el Calb per la seva coronació, Formós es va aixecar el vestit i va sortir Calma s'ajudeu-me, no? Va sortir Calma s'ajudeu-me de Roma al costat d'altres activistes del bàndol d'Arnulf.
0: Molt bé.
1: La qual cosa va ser aprofitada per Joan VIII per excomulgar a Formós i acusar-lo de corrupció, conspiració i, si una mica més, se l'acusa fins i tot de la mort de Manoleta.
0: Sí, el que faci falta i més.
1: Sí, sí, a tot. Bueno, doncs aquest va ser el cas. L'excomunió li va durar a Formós fins al 883, en què el nou papa, Marí I, el va rehabilitar i el va restituir en els càrrecs que tenia anteriorment. Però si alguna cosa tenia aquella època era que els papes duraven menys que un carmel a la porta d'una escola.
0: També és veritat.
1: I el 891, doncs, després de dos pontífecs més, doncs, a part de Marí, vull dir, li va tocar a Formós finalment ser papa. O sigui, el 891, al final, després de tants anys, doncs al final
0: ja toca.
1: Ja tocava, el pobre.
0: Sí, sí.
1: Malgrat el poc temps passat, no? Poc o com veieu, però clar, n'han 7 o 8 anys, doncs les lluites entre els bàndols, podem dir, germanòfil i francòfil, doncs seguien plenament vigents. I davant l'escac, mat, que els francòfils van posar a Formós per forçar-lo a coronar com a emperador a l'Anvers de Spoleto, Formós va contestar cridant al seu amic Arnulf de Caríntia, el que hem dit abans, el qual es va presentar amb les seves tropes a Roma per desbancar l'Anvers.
0: O sigui, ja estratègia, com va la, com va la cosa, no?
1: El 896, Arnulf venç l'Anvers i Formós el nomena emperador. No obstant, l'abril d'aquell mateix any, Formós mor amb 80 anys, i pocs mesos després, Arnulf es veu obligat a retirar-se als seus dominis bavaresos per haver patit un ictus en una batalla contra l'Anvers. Sí, tot torna a canviar.
0: Es devia cuidar bé, perquè moria als 80 anys en,
1: en aquella època
0: temps,
1: no era... No,
0: home, això, a veure, no ho feia, no ho deia
1: si no era papa, era papable. O sigui, quan va morir va ser papa, vol dir que cosa... Això, però que, bueno, a veure... que bom dir, o sigui, només va estar 5 anys, o sigui, perquè el van escollir el 891 i el 896 va morir també.
0: Imagina't.
1: O sigui, bueno, el pobre Formós, doncs, després amb 80 anys, doncs, llavors ja va traspassar, no? Aquesta situació inesperada permet al bàndol de Lambert, el francòfil, no? Doncs posar al capdavant del papat un dels seus, Bonifaci VI. Però com els hi dura 15 dies, comptats, o sigui, 15 dies, o sigui, dues setmanes.
0: Una quinzena, res.
1: Sí, sí, dues setmanes.
0: Dues setmanes.
1: Sí. Doncs instauren després a Esteve VI, el qual coronarà Lambert de Spoleto, quina casualitat, no ho hauries dit mai, com a emperador.
0: Ja. Coses que passen.
1: Coses que passen. Dius, bueno, podia haver escollit qualsevol altre, però casualment doncs va agafar el que li era més de la seva corda, curiosament, no?
0: Molt bé.
1: D'aquesta manera, pressionat per la facció lambertiana i aprofitant les seves facultats papals, Esteve VI, o bueno, s'ha de dir, o no se sap si és el setè, sisè o setè, juga per aquí, hi ha una certa confusió entre els autors per el numeral, es veu que documentalment no queda molt clar si és el sisè o el setè, però bueno, diguem que és el sisè i així
0: Això depèn de les consideracions.
1: Sí, no, per això, que depèn d'això, no se sap gaire. Doncs bueno, doncs, a principis de 897 va convocar un sínode, o sigui, podríem dir una junta de bisbes.
0: Ben vist.
1: En què es jutjaria el papat de Formós? Però amb la macabra novetat que el mismíssim papa, mort 9 mesos abans, estaria en persona davant de l'auditori. L'anomenat sínode cadavèric, doncs, havia començat. O sigui, ja tu veus que dius, ai, que prendrem mal.
0: Sí, prendrem mal.
1: Bé, a veure... Per fer-ho això, doncs, es va desenterrar el cadàver de Formós i així, a mig corrompre, se suposa que no havia de fer olor exactament a gessamí, també s'ha de dir, doncs se'l va vestir amb els seus vestits papals i se li va seure en un tron al mig de la sala.
0: Imagina't, és a dir, almenys, diguéssim, perquè no sigui dit, vestiu-lo i el feu seure aquí.
1: Sí, sí, exactament. O sigui, allà al mig perquè no diguin que ningú no ho veia.
0: Clar. És que, no, bueno, després et faré la pregunta pertinent.
1: És que no hi era, no? És que no, estava allà al mig.
0: Després et faré una pregunta pertinent.
1: Això sí, perquè pogués defensar-se equitativament, clar, evidentment, o sigui, si fas un judici ha de tenir...
0: Que no són justos.
1: Exactament. Se li va assignar un jove diaca que tenia el paperot de fer les vegades d'advocat defensor. Clar, sempre que li deixés Esteve VI, que per això era el que organitzava el sarau, i era el que portava la veu cantant, evidentment.
0: Clar,
1: o sigui, si jo sóc el que organitzo, jo sóc el que decideixo, i el pobre xaval doncs el posa allà. Formós, tot sigui el dir-ho, tampoc anava a presentar molta batalla. O sigui, tal que estava allà al mig,
0: No protestava massa.
1: Ell anava a lo seu i, escolta, a mi no em molesteu.
0: No van haver de cridar-li l'atenció.
1: No, res.
0: Que se siente, que se calla. No, aquí no.
1: En aquest sentit, va ser molt, molt modosito ell.
0: Sí.
1: A veure, el lamentable espectacle en què es va convertir el sínode, en què Esteve VI va treure gripaus i colobres per la boca contra el cadavèric Formós, doncs va acabar amb la sentència de culpabilitat per perjuri, conspiració, violació de les lleis canòniques i fins i tot d'actuar com a bisbe quan era un simple seglar, comportant com a càstig l'anul·lació de la seva elecció com a papa i tots els nomenaments que havia fet el cadàver present en vida. O sigui, el de l'emperador rival, doncs també. Inclòs.
0: Està claríssim.
1: Tot això, què dius? Bueno, el pobre defensor de Formós, quin paper va fer? Bueno, doncs ho podeu imaginar. Però el tètric i revengista judici no va acabar aquí. Finalment, a les despulles de Formós se li van esquinçar les vestidures papals, se li van tallar els 3 dits amb què beneïa i se'l va enterrar en una fossa comuna. però tan sols com a pas previ a ser llançat al riu Tíber, on va ser trobat per un monjo que piadosament va guardar el cadàver. O sigui, el va veure per allà que surava allà per sobre del Tíber.
0: Saps què? El traurem d'aquí, que no...
1: El traurem d'aquí. Se suposa també que el monjo aquest havia de ser més aviat de la corda del Formós que no per de l'Esteve VI.
0: Doncs probablement, clar.
1: No obstant això, el sínodo Sorrenda, com es troba documentalment aquest sínode, doncs va acabar per ser un boomerang mortal per al mateix Esteve VI.
0: Yeah.
1: O sigui, al final no li va sortir molt bé la jugada, tot i que pretenia allà, doncs, bueno, pretenia i va fer
0: el que
1: va voler.
0: Sí.
1: Durant el sínode va córrer el rumor que el cos de Formós, un cop desenterrat, havia produït miracles. Cosa que, juntament amb l'infame tracte del cadàver, doncs va fer que el poble de Roma es revolucionés en contra del papa Esteve VI.
0: Val.
1: El populatxo, ple d'ira, va deposar el papa i el va empresonar, on va morir estrangulat l'agost de 897.
0: Estrangulat.
1: Estrangulant,
0: eh? Imagina't, mals companys de cel·la.
1: No li eren molt propers, diguem que... O estaven massa propers, també, potser.
0: Sí, digue-li així.
1: El nou papa, Teodor II, a finals de 897, va rehabilitar la memòria de Formós i va ordenar que fos enterrat a la Basílica de Sant Pere amb vestimentes papals. La feina va ser acabada pel papa Joan IX, el 898, ja que l'anterior papa havia durat tan sols 20 dies, confirmant la nul·litat del sínode del cadàver i prohibint que es pogués fer nous judicis a persones mortes.
0: Home,
1: o sigui, pots comptar que entre el 891 i el 898 la quantitat de papes que va passar, un que va durar 15 dies, l'altre que va passar 20 i tot això, i encara perquè quan va ser el papa Joan Pau II, o sigui, Joan Pau I, que es va morir a un mes vista i tot això, encara els semblava que havia durat poc.
0: No, o sigui, i després es queixen a la Gran Bretanya perquè amb 9 anys, no sé, 9 o no sé quants anys, o 19, no ho sé, han passat 7 primers ministres.
1: Sí, per això, veia això. Entre 15 i 20 dies aquí no van durant els papes.
0: No,
1: va haver una cinta contínua de papes, vull dir. Bueno, sigui com sigui, doncs, i després de dos papes més, després de Joan IX, sí, perquè veus tu com anava la cosa, accedeix al papa, al papat, en Sergi III, antic bisbe present a l'infaust sínode i antiformosia i redem, el qual va anul·lar els edictes de rehabilitació dels dos papes anteriors proformosians i va intentar rehabilitar la memòria d'Esteve VI. Per sort, Formós no va donar més tombs després de mort i, malgrat les anades i vingudes de les faccions papals, el pobre home va poder finalment reposar en pau fins al dia d'avui, no sense abans haver estat protagonista involuntari d'uns dels episodis més lúgubres i deplorables que han transcendit de la història vaticana.
0: Déu-n'hi-do. No, em recordo una mica en Trump, que de la galeria dels presidents a la Casa Blanca ha tret alguna foto, sobretot la del Biden, ha tret alguna foto...
1: Sí. No
0: li agrada, la del Biden no li agrada. Però no va arribar tan lluny.
1: No ha arribat a fer-li un judici.
0: Bueno, escolta'm...
1: Encara dura, el pobre Biden.
0: No, la pregunta que et volia fer al final és, clar, en certa manera un pensa, o és un home molt rígid que vol fer honors al que ha estat papa i per això el desenterra i el vesteix perquè no sigui dit i li posa un advocat, o ans al contrari, és venjatiu fins al punt de dir humillaré fins i tot el teu cadàver.
1: Més
0: per aquí que no pas per un altre.
1: Clar, o sigui, havia de seguir com a mínim unes certes normes, perquè en això sí que...
0: Però fins al punt que després
1: les lleis, feta la llei, feta la trampa. Però bueno, clar, havia de ser semblar just, com a mínim que semblés just. No volia ser just, no volia semblar just.
0: Sí, home, però treure el cadàver i vestir i després tallar-li els dits perquè no beneís mai més...
1: Anava a venir i ja estava mort, ja de fer ja 9 mesos.
0: No, però entenem, no? Que vull dir que és el simbolisme de tot plegat, l'odi envers aquell personatge,
1: era,
0: no? Vull dir...
1: Però era odi, però d'aquell profund...
0: Però fixa-t'hi com li va sortir, que no? Que al final va ser ell el que va patir les conseqüències de tot plegat.
1: Perquè vegis, perquè al final diuen que el karma, no? Va i torna.
0: Bueno, digue-li d'aquesta manera.
1: Clar, és que aquí també has de veure que, bueno, qui era el que tenia més raó, una banda o una altra, perquè al final el que es movien eren tots pels seus interessos.
0: Això està claríssim.
1: O sigui, era l'interès del papat en aquell moment, ja fos cap aquí, ja fos cap allà.
0: Jo, la veritat, no ho sé, les mans netes ni uns ni els altres.
1: Ah, no, no, aquell era un merder. De fet, aquí encara estava amb els comptes, els primers comptes catalans i tot això, i aquí prou feines tenies que estaves al costat de, diguem que, de la frontera a l'Andalús, sí. I tenies a Carles Alcalde per allà donant pel sac amunt i avall, ja no sabies si era o no era, o si aquí tu mira la que teníem, i com la que teníem per l'altra banda, doncs allà arreu del papà. O sigui, vull dir,
0: una època com a mínim
1: convulsa.
0: És que jo crec que, Ireneu, i de vegades repassant la història i fins i tot escoltant les teves curiositats, que no deixen de ser una altra cosa que sovint l'altra cara de la moneda, de l'altra cara de la història, sovint.
1: Sí.
0: A mi em fa pensar que si tinguéssim una màquina del temps i anéssim enrere i enviessis amb un periodista o qui sigui que prengués nota en temps real del que està passant, jo crec que estaríem llegint la història de la humanitat d'una altra manera.
1: Oh, clar, evidentment.
0: Moltes vegades...
1: Clar, tu ara veus aquí la història aquesta.
0: S'han explicat coses que...
1: A posteriori. O sigui, estàs veient a posteriori de tot el que passava.
0: Ni clar. Uns tan bons ni els altres tan dolents.
1: Ah, no, aquí no estem dient, que Formós estigués a... Això.
0: No,
1: si estem parlant...
0: Et parlo en general, de la història de la humanitat.
1: Ah, no, no, o sigui, això ja pots imaginar, perquè una cosa és el que puguis, diguem que tenir enfocat des del punt de vista actual, i un altre que era el que es veia en aquell moment. Uh-huh. Quin era el bo, quin era el dolent, per què eren els bons, per què eren els dolents, el que diem, tal com ha arribat ara la documentació, tota la història que ens ha arribat, doncs t'arriba una història sesgada cap a una banda, clar, d'aquí ja és feina dels historiadors i del documentació i tal això, mira de refer tota aquesta història per intentar treure l'aigua clara d'aquesta banda.
0: Clar.
1: Que és com hem parlat moltes vegades de la història de Nerón, que Nerón era tot, que era molt dolent, i sembla que no era tan dolent com
0: molts com personatges.
1: Doncs amb això passa exactament el mateix, no?
0: Molts, personatges antipàtics per nosaltres avui. Potser si els coneixéssim de prop,
1: bueno, has de conèixer,
0: no ho serien tant, i al contrari.
1: Exacte.
0: Alguns que han passat com herois quedarien a l'alçada del batut.
1: Sí, exactament, clar, perquè hauries de veure la història completa, i no sempre tens totes les, diguem que punts, no tens tots els punts de vista d'una situació d'aquesta.
0: Ja està clar.
1: Llavors, i sobretot en una
0: molt
1: cosa
0: bé.
1: Que és històrica, doncs ja imaginaràs.
0: Molt bé, escolta'm una cosa, Ireneu, déu-n'hi-do, aquest papa...
1: Sí, és el Formós, i era Formós.
0: I era Formós, i les anades i vingudes per temes de...
1: No va voler.
0: I alguns es queixen que cada dos per tres el jutge els demana compareixença. I alguns
1: perquè vegi això...
0: Si aquest home no va acabar mai!
1: No, i al final ja es van avorrir de treure l'amunt i avall.
0: Bueno, escolta'm una cosa, Ireneu, ho deixarem aquí. Per cert, la setmana vinent la cosa anirà de pinces.
1: Sí.
0: Bueno.
1: Sí,
0: no vull donar pistes, però...
1: Sí, ara deixem, diguem, que Occident ens anem a Orient.
0: Cap a Orient.
1: I sí que mirarem per allà una sèrie de bitxets. Sí, uns bitxos allà que ens mengem, però que, bueno, sempre feia una miqueta de pudoreta d'aquella...
0: No de l'olor,
1: sinó d'allò de fa vergonyeta, no? Ai, fa cosa.
0: No donguis més pistes.
1: Menjar-me'l.
0: No donguis més pistes.
1: Ja veureu per què, per què.
0: Que els humans ens ho mengem tot.
1: Tot. Bueno, en aquest cas no. O sigui, en aquest no.
0: Però ja m'entens. Bueno, escolta'm, ho deixarem aquí. Et desitgem una revetlla espectacular.
1: Va, moltes gràcies igualment a vosaltres, tu.
0: I una bona diada dels Països Catalans, un bon Sant Joan.
1: Sí, es farà el que es podrà.
0: Vinga, doncs segur que sí.
1: Espero que vosaltres també vagi molt bé.
0: Sí, i res, i benvingut a l'estiu, perquè tu serenes també a secció ja en modus... Estiguem.
1: Sí, molt estiguem.
0: Ara ja sí.
1: No, ja m'he deixat la bufanda a casa.
0: Ara ja sí. Ara ja prohibit que vinguis tapat, eh?
1: No,
0: ni una rebaqueta, ni res.
1: No, res.
0: No, perquè ens agafa
1: uns fogots que te dic jo.
0: Molt bé, Ireneu, que vagi molt bé, que ens hi posem de seguida amb el No t'ho creuràs. Fins ara mateix. Ja.

0: No t'ho creuràs. L'espai de l'autoconeixement signat per la Marina i la Diana, on al final t'ho acabaràs creient tot.
1: Dos quarts i cinc minuts d'onze del matí. Tancarem paradeta com tots els dimarts amb el No t'ho creuràs, que al final és l'espai de l'autoconeixement. Avui ens el signa la Diana Camps, del Centre d'Educació Didàcticus de Sant Boi, i que avui la tenim via telefònica, una mica més lluny, però com sempre, del tot interessant. Molt bon dia, Diana.
2: Molt bon dia, Amadeu. Què tal?
1: Mira,
2: com esteu?
1: Que propet que et sento, i mira que està lluny, però et sento propet.
2: Sí.
1: Molt bé, molt bé.
2: Sí, escolta'm. Sí. Mira, millor.
1: Sí, sí, sí, tant i tant. Escolta'm, res, que salutacions des dels estudis de Ràdio Sant Boi, que diem, eh?
2: Moltes gràcies.
1: Fantàstic.
2: Mira, aquí on estic fa moltíssima, moltíssima, moltíssima calor.
1: Moltíssima? Moltíssima. Ai, anava a dir, ara no, si em diu que fa fred, imagina't. Moltíssima calor, moltíssima calor. Bueno, res, aire condicionat i a continuar, que
2: això
1: no és poca
2: mateix.
1: Cosa.
2: I tant, i tant.
1: Molt bé. Va, escolta'm, bueno, posem fil a l'agulla perquè resulta que, mira, el títol de la Diana, el títol que posa avui el No t'ho creuràs, és el síndrome de la motxilla buida. I és que avui la Diana ens vol parlar de que sovint hem de saber gestionar això de sortir de la rutina. Ens explicarem. Ara que venen les vacances, per exemple, i que el nostre guió del dia a dia sol canviar, i sol canviar força, i de vegades, gràcies o per culpa, ho dic amb el bon sentit de la paraula, de la canalla, al final ens fan canviar, ens fan modificar el dia a dia. Per què? Home, perquè ells comencen les vacances abans que nosaltres. Però, tanmateix, quan ve l'estiu sí que és veritat que canviem de vegades de patrons, de costums, etc. I d'aquí que ella ho titula el síndrome de la motxilla buida. Per què? Ara ens ho expliques, Diana. T'escoltem.
2: Sí, doncs mira, vaig estar pensant, perquè clar, em va venir tot arrel, vale, d'una frase que no és collita meva, però és fruit d'una conversa que vaig tenir l'altre dia amb una amiga.
1: Ah,
2: i vaig
1: carai.
2: Pensar, això ho he de desenvolupar perquè és molt interessant.
1: Molt bé.
2: Llavors deia, mira, i li dic, mira, uf, m'ha passat el curs volant i ja tenim aquí les vacances dels nens.
1: Això sol passar, sí.
2: Que sol passar, i això és un comentari molt comú en totes les famílies. No?
1: Com passa el
2: com
1: temps?
2: Com ha passat el curs, no?
1: Sí.
2: M'ha passat volant. No? Llavors dic, i resposta d'ella, diu, uf, quan ells comencen les vacances, a mi se m'acaben. I clar, en aquest moment vaig quedar en xoc. Saps? Com, uf, para, Diana. I llavors vaig començar a pensar, ostres, que aquesta frase, sense dir gran cosa, deia molt, no?
1: Sí.
2: I no era una queixa, no era un lament, era gairebé una confessió, Amadeu.
1: Una confessió.
2: Sí, vaig veure que era com una confessió i vaig pensar que segurament moltes persones i molts pares i moltes mares que ens escolten s'hi deuen sentir identificadíssims amb això. Perquè quan arriba el juny sembla que tots haurien d'estar supercontents,
1: clar,
2: no? Perquè s'acaben els exàmens, les presses, les reunions, els horaris impossibles, els deures. Però al final la realitat que viuen moltes famílies és que arriben al final del curs esgotats. Jo també, eh? Vull dir, jo dic que en general...
1: No, t'entenc perfectament. Clar, però d'alguna manera fixa-t'hi que tot plegat sembla un oxímoron, perquè ells, tu es deies molt bé, ells, o aquesta senyora, ells comencen les vacances, a mi se m'acaben, i encara no he començat. És una mena d'oxímoron, no?, aquesta idea, perquè dius...
2: Sí, sí.
1: Són conceptes contradictoris i haurien oposats, i dius, se t'acaben, comences tu, però se m'acaben a mi. Per què? Perquè he d'estar pendent de tu.
2: A tu també et desperta aquesta frase, això? M'agrada saber, no? Què et desperta tu aquesta resposta d'aquesta mare?
1: Clar, jo crec que, i no és que vulgui justificar ningú, jo entenc que aquesta persona digui, ara encara tinc més feina, he d'estar més pendent, etc, i per tant no puc justificar, no, jo ho puc entendre, però no justificar, perquè al final... Això forma part del nostre dia a dia, és a dir, són els nostres fills i són els nostres fills amb les seves circumstàncies.
2: Sí, i tant, i tant.
1: Amb vacances, sense vacances. En calça curta o en pantaló llarg? No ho sé, eh? Amb ulleres o sense? No, ja m'entens.
2: Jo vull anar un pèl més enllà, però abans també volia dir... Clar, tu imagina't, està aquesta banda de la població de pares i mares que pensen això, però d'altres que també pensen, però quina barbaritat està dient aquesta noia,
1: clar,
2: com pot una mare dir una cosa així, no? Però jo em pregunto, si no és precisament aquest judici el que fa moltes vegades que visquin escoltats en silenci. Saps què vull dir?
1: Sí.
2: Perquè una cosa no treu l'altra. Podem estimar profundament els nostres fills i alhora necessitar descansar.
1: Segur.
2: O podem gaudir de la família, però alhora necessitar el nostre espai propi. Poder ser mares o pares compromesos i alhora també sentir cansament. I aquí entra una pregunta superinteressant. Que cuidar-nos realment és egoisme o és responsabilitat? Tu què en penses, Amadeu?
1: Home, evidentment, això és més responsabilitat que una altra cosa, el tindre cura d'ells, no? No? Al final...
2: Sí, però em refereixo. El fet de que jo, com a mare o pare, em senti així i que vulgui cuidar de mi com a persona...
1: Ja t'entenc.
2: És egoisme o és responsabilitat? Realment tinc una responsabilitat a mi mateix? No, perquè al final ens hem de fer aquestes reflexions.
1: Jo crec que més que egoisme o més que responsabilitat... és fer una mica de balanç de circumstàncies que et poden semblar una mica cansines, per dir-ho d'alguna manera, i que formen part de la teva batalla del dia a dia, no? És quasi com aquell que es confessa. Més que una manifestació egoista, és quasi una confessió. Fixa't què et dic, no?
2: Sí. I a més aquesta culpa potser després de dir és que he d'estar pendent per la família o he d'estar pendent pels nens ara que no tenen col·le. I clar, jo necessito també el meu espai, no? Com a mare, com a pare, però no puc perquè llavors em sento culpable si me'n vaig a fer les ungles dels peus, per exemple, No? Perquè tinc els nens a casa. Saps què vull dir? O me'n vaig a la pelo i, ostres,
1: que
2: em sento malament perquè els he de deixar, amb la iaia, no? Saps què vull dir? Que al final això, tota aquesta culpa també hi és, no? I que jo vull transmetre a la població de pares i mares, no? Que no, que és una responsabilitat també que tenim amb nosaltres el fet de cuidar-nos, encara que els fills estiguin a casa.
1: Bé, ja ho diu aquells, si no et cuides a tu, no podràs cuidar els altres.
2: Clar, exacte, no? I per això, i per això l'he titulat el síndrome de la motxilla buida, perquè quan acaba el curs no només es buiden les motxilles dels nostres fills, també es remouen les nostres.
1: Clar,
2: la dels adults, les motxilles aquestes invisibles que
1: però aquesta noia,
2: el curs.
1: Aquesta noia et diria, quan es buida la motxilla del meu fill es comença a omplir la meva.
2: Podria ser també, però
1: diria
2: exacte.
1: Això.
2: Sí, o sigui, s'omple la meva, però a la vegada jo també he de... O sigui, internament he de mirar com està la meva motxilla, perquè ens basem sempre en el fer, no? I també hem de fer una aturadeta i dir, a veure, en quin punt estic jo, no? Perquè és el que tu deies, que estic totalment d'acord. Al final, nosaltres hem de cuidar-nos per poder cuidar.
1: Clar.
2: És una frase que és molt bonica i que és molt certa.
1: I a més és que és necessari, perquè és que si tu no tens cura de tu mateix, com vols ajudar els altres, no? Vull dir, si no estàs al nivell d'energia que requereix les circumstàncies, poc podràs ajudar, ans al contrari, que si no estiguessis carregat d'energia estaries perjudicant a tercers.
2: Sí. Està clar, no? Jo crec que aquesta motxilla que portem, que deies tu que n'hem carregada de responsabilitats, de preocupacions, de sentit al deure com a pares, de culpes, també d'expectatives i d'exigències, sobretot, no? I durant aquest curs vivim moltes vegades en modo automàtic, però automàtic,
1: Vull
2: dir que ens despertem, organitzem, resolem, correm, arribem on podem i gairebé no tenim temps, Amadeu, per preguntar-nos una cosa tan simple com és, com estic. És
1: clar,
2: com si atravessíssim els dies sense mirar-nos gaire. I quan arriba l'estiu passa una cosa molt curiosa, que baixa aquest, tot aquest soroll, encara que tinguem els nens a casa, eh? Uh-huh. I de cop doncs podem començar a sentir un soroll intern molt potent, i és aquí quan apareixen aquestes preguntes de qui sóc jo quan deixo de córrer, no?
1: Clar.
2: O qui sóc jo quan deixo de resoldre problemes.
1: Clar, és que el problema...
2: És aquest rol, no?
1: El problema una mica és quan deixes de caminar amb les teves pròpies cames i passes a ser una mena de vagó, de tren o d'artilugi que va sobre dos rails. I aquests rails et porten, sí, però et porten cap a on volen i et porten a un lloc fix que tu no pots sortir d'aquests rails, no?
2: Claro, i quan tot això para, perquè encara que tinguem més feina, perquè tenim els nens a casa, perquè canvien les nostres rutines, però al trencar totes aquestes rutines s'activa aquest llenguatge intern. Vale? I llavors és quan estem esgotats, cansats, perquè surt tot, no? Surt tot això que tenim a dins, no?
1: Clar.
2: I llavors, pues, clar, hem de mirar-nos cap a dins. Ens
1: està
2: obliguem a mirar-nos cap a dins, no? Clar, i és això, no? I passa per aquest motiu, no? No sé si tu em penses el mateix, però jo és que ho he analitzat moltíssim. Fins i tot, tu ja saps que jo sóc mare.
1: Sí, i tant.
2: I que, home, sóc persona, a part de coach i especialista i tal, també sóc persona, no?
1: Està claríssim.
2: I també em passen aquestes coses, no? I llavors, clar, des del meu propi aprenentatge, em faig aquestes qüestions i penso, va, m'està passant tot això, no? Ara tinc els nens a casa i tot canvia.
1: Clar,
2: tot canvia, no?
1: Suposo que el que has de mirar és... que aquella circumstància et faci gaudir, no et faci patir. És com tota la vida. Durant l'any potser no pots passar tantes hores seguides amb els teus fills, no?, en aquest cas. Per tant, hi ha moltes maneres de mirar-se les coses, no? Una és dir això significa més feina i l'altra és dir això significa poder gaudir d'ells. Al final, cada estiu... Fixa't el que et diré ara. A cada estiu hi ha un canvi, hi ha un pas, hi ha una evolució. Les criatures es fan més grans. Quan comença l'estiu i ells fan vacances, en recorda tant, quan acaben les vacances, i això passa cada any, quan comencen el nou curs, han crescut de cop. Després d'aquell estiu han crescut un pam més.
2: Jo crec que ells i nosaltres, eh?
1: Sí, però tu ja m'entens, fins i tot ells,
2: sí.
1: Física i biològicament, mira què et dic.
2: Sí. I mentalment també.
1: És quasi el moment que fan el canvi de creixement, passo un altre curs, no? Al final, jo sempre he dit allò de que l'any no comença mai a l'1 de gener, comença al setembre.
2: Jo també ho penso, això.
1: És així, però
2: sí,
1: això passa vitalment també, vitalment. Passen moltes coses.
2: Sí, estic totalment d'acord amb aquest discurs que dius, i la veritat és que sí, però jo també faig aquesta reflexió vers els pares, no? Perquè ells canvien, però nosaltres canviem amb ells, i és que al final això és un moviment que es viu a casa, no?
1: Sí.
2: I es desenvolupa a casa, no? I sempre estem, jo penso, com a mare, estem entrenats molt per fer, perquè sempre estem fent, no?
1: Sí, és veritat.
2: I observa situacions quotidianes, quin dia m'espera avui, a comentaris d'aquests, o és que he de fer això, és que avui he de fer allò, no tinc temps, vaig de bòlit, no? Són discursos que tenim programats a la nostra ment, i
1: clar,
2: és un tema de mentalitat.
1: Clar.
2: Jo treballo també molt la mentalitat, no? Perquè els meus pilars són emoció, ment i comunicació, i estan cohesionats tots.
1: Clar.
2: O sigui, al final aquesta mentalitat, aquest discurs intern que no parem de dir-nos constantment, i estem entrenats perquè a nivell social, doncs, ens han entrenat així des que érem ben petits. Estem entrenats per fer.
1: Totalment d'acord.
2: Vivint definits pel que fem. Però
1: totalment.
2: Molt menys del que som. I som molt més que el fer. Molt més. I aquí és...
1: Segur.
2: Jo aquí et faig una pregunta.
1: Fes, deixa-la anar.
2: Vinga, tu creus que sabem descansar? En general, parlo, segur que hi ha persones que sí que saben molt, però com a societat en sabem?
1: Doncs és molt, molt bona la pregunta, perquè sovint no és una pregunta que es faci massa. Sabem descansar? Et soc sincer, jo no sé si en sabem, si n'hi ha uns que en saben més que d'altres, probablement que sí, però jo hi afegiria una altra pregunta. no és només si sabem descansar, sinó com hem de descansar i com ens hem de prendre el tema del descans i com gestionar-ho, això, no? Perquè cada persona és un món, ho hem dit molts cops, i per tant, fixa-t'hi, tu com a persona X que fas el que sigui, necessitaràs, com a concepte del descans, necessitaràs descansar d'una manera i una altra persona necessitarà descansar d'una altra. És a dir, el teu descans per tu, el teu concepte serà poder estar estirat amb una gandula llegint i serenó, i per una altra persona el descansar saps què serà? Començar a córrer per la muntanya, fer molta activitat, fer molt d'esport, suar, cansar-se, i aquest serà el seu descans. Per tant, si sabem descansar o no, no ho sé, però sabem triar quina mena de descans necessitem?
2: Molt bo això que has dit, m'ha encantat, Amadeu, perquè jo d'aquí trec una pinzelladeta, sí. No? Això que has dit de com, el com.
1: Clar.
2: Jo sempre, quan a les meves sessions, sempre analitzo el què, primer hem de saber el què, i després el com.
1: Ara.
2: I el com és molt difícil de trobar, perquè aquí implica autoconeixement. Si no hi ha autoconeixement,
1: clar,
2: no podem desenvolupar el com. I sí que és veritat que hi ha persones... Jo ho definiria. El descans, al final, està vinculat a la calma.
1: Sí.
2: A la calma, a la pau interna, no? Però quan una persona diu que descansa fent, perquè hi ha moltes persones, moltíssimes...
1: Totalment.
2: Jo he sigut una d'elles, fins que vaig aprendre.
1: Sí, sí.
2: No? Que les vacances tenen agendes pleníssimes. Plenes d'activitats, de casals,
1: clar,
2: de compromisos, de viatge, de plans, com si el buit ens fes una mica de por, com si necessitéssim continuar omplint espais. I això ens passa moltíssim, i és que no en som de conscients.
1: Clar, no som... clar, és que parlant del tema que ens ha portat fins aquí, per ampliar res, dos centímetres, això que jo t'havia exposat, fixa-t'hi que hi ha gent que tu et trobes, i insisteixo que no jutjo a ningú, ni molt menys.
2: No.
1: Però fixa-t'hi que hi ha gent que et diu comencen les vacances ells i les acabo jo. I en canvi, jo et demostraria, persones molt properes a nosaltres i d'aquest programa, que tenen, no un fill, no, i fins i tot tres, i quan venen de vacances dius, què, has desconnectat, has descansat? Sí, amb la canalla hem anat a fer aquest pic, aquesta muntanya o aquesta travessa, hem estat de fàbula. Fixa-t'hi, és un altre tipus de descans. Ell necessita o ella necessita una altra cosa que una altra persona no necessita. Per tant, torno a insistir, la clau de tot és saber quin tipus de descans necessites, que tu ho has dit molt bé, no sempre és físic, no sempre és un concepte físic. Tu pots estar fent una activitat que deixes anar una d'energia brutal i estàs descansant. I un altre que està acostumat a estar serè, tranquil, davant d'un ordinador, que no l'empipa ningú, allò l'està carregant. Per tant, primer esbrinem quin tipus de descans és el que necessitem nosaltres. I a partir d'aquí sabrem com descansar, que al final és desconnectar, no? Al final no és una altra cosa que
2: això. Exacte. Sí, mira, de fet, hi ha un llibre, no sé si el coneixes, que es diu El Kybalion. El Kybalion és un dels llibres més antics que hi ha. I diu que todos somos mente, no? I al final, és cert, som ment.
1: Oh, i tant,
2: allà,
1: sobretot.
2: Així com... sobretot, no? I així com interpretem les coses que ens passen, és com les vivim i com les reflectim al món. I realment és així, és el que tu deies, referint a això que deies de que cadascú descansa d'una manera diferent o aprèn a descansar d'una manera diferent, no?
1: Segur.
2: Al final és la teva ment, no?, la que realment decideix com descanses. Però dintre d'això, no?, sí que hi ha aquesta part que a vegades pensem que estem descansant quan en realitat és una màscara més, vale, que ens posem per tal de no accedir a aquests inputs interns dels que parlàvem feia unes quatre setmanes enrere, no? D'aquests inputs interns, no? I ficar-me en la roda del fer. I això ens passa, òbviament, hi ha moltíssimes persones al món i com diem en coaching, el mapa no és el territori, cada mapa és diferent,
1: sí, senyora,
2: no?
1: Sí,
2: i cadascú experimenta la seva experiència de vida d'una manera diferent, no?
1: Clar.
2: Però basant-nos en la família i en lo general i en la responsabilitat que tenim com a família, doncs això passa molt sovint, no? Estem generalitzant, no? Però sí que és veritat que hi ha punts concrets en què un se'n va a la muntanya i fa un cim i, escolta, torna descansat.
1: Totalment.
2: I va amb els seus fills.
1: Totalment.
2: Per descomptat, que això passa. Per això és important també saber de quina manera jo, com a persona, necessito descansar, no? I sortir d'aquesta roda del fer. No? I m'agrada molt això que m'explicaves, no?
1: Clar, clar, sí. Perquè al final pensa que el descans, digue-li d'aquesta manera, comença i acaba en la ment, no en el físic.
2: No,
1: cansar-te físicament, sí. Això és una altra cosa. Això és deixar anar energia i que després hauràs de recuperar. El cansanci, l'esgotament o la serenor i la rehabilitat, digue-li com vulguis, comença i acaba en la ment, segur. Segur. Sí. I això podríem parlar un altre dia, si volguessis.
2: Sí, mira, i a més és un tema molt interessant,

0: que no cal arribar a tot.
1: Repartim el pes.
0: Vegada, sí, exacte. I cada vegada simplement necessitem compartir el camí. I aquesta cançó sí? es diu Tot és molt més fàcil.
1: Tot
0: la podem
1: molt...
0: escoltar un fragment?
1: Ui, sí. No, és que de fet acabarem avui, perquè ja estem a 2 minuts pràcticament sí. del final. Si et sembla, acabarem amb aquesta cançó. Què et sembla, Diana?
0: Vinga, perfecte.
1: I és una manera també de, home, de celebrar, de començar a celebrar la revetlla de Sant Joan, desitjar-te una revetlla fantàstica
0: moltes
1: per tu.
0: Gràcies.
1: I per tota, la gent, per tota la bona gent que ens escolten cada dia, la nostra audiència. I crec que és una bona manera. Què et sembla?
0: Vinga. Fantàstic, em sembla genial.
1: Doncs escolta'm, que vagi molt bé, aprofita les teves mini vacances i
0: sí,
1: fins la propera, millor
0: Mira,
1: dit que mai a descansar.
0: Mira, ara mateix me'n vaig a la platja.
1: Veus? Veus?
0: A fer-me un banyito.
1: Clar que sí, a descansar, millor dit que mai.
0: A descansar, exacte.
1: Moltes gràcies, Diana
0: gràcies
1: Camps.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, doncs.
0: Bona revetlla.
1: Igualment, i a vosaltres, estimades i estimats, que tingueu una bona revetlla de Sant Joan i res, a continuar. Nosaltres dijous i tornarem. Som els de la República Santboiana. Que vagi molt bé.

Pedro Sánchez insisteix que continuarà i defensa tirar endavant la legislatura l'endemà de la condemna al seu exministre José Luis Ábalos a 24 anys pel cas Mascaretes. El president del govern espanyol ha posat com a exemple l'anunci d'un augment de més de 2.000 milions del finançament de la dependència que avui aprovarà el Consell de Ministres. Revetlla de Sant Joan amb risc extrem d'incendi i temperatures encara molt altes. Més de 110 municipis de 12 comarques tindran activat el nivell 3 del Pla Alfa i amb un reforç operatiu a l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. Des de Protecció Civil es mantenen les

0: crides a la responsabilitat per minimitzar la possibilitat de focs. El Regne Unit afronta des d'avui la tria del seu setè primer ministre en 10 anys, coincidint amb l'aniversari del referèndum del Brexit, del qual avui fa precisament una dècada. La relació amb la Unió Europea encara centra el debat polític d'un país on domina la sensació que tornaria. És inevitable, però a llarg termini. L'estudiant de Banyoles, Laura Tallada, ha obtingut la qualificació més alta del país a les proves d'accés a la universitat amb una nota de 9,9. Els qui es van presentar a la selectivitat ja poden saber els resultats. Les notes de tall definitives per cursar cada estudi i per centre universitari es publicaran el 10 de juliol. La vacuna contra la pesta porcina africana no estarà a punt abans de 7 anys. La farmacèutica catalana Ipra lidera el consorci internacional que hi està treballant. La multinacional ha batut el seu rècord de facturació amb més de 500 milions d'euros. Norma Còmic reedita Sangre de Barrio de Jaime Martín, publicat el 1989, parla de la joventut de l'època a l'Hospitalet de Llobregat, unes vides marcades per la violència, el sexe i les drogues.
1: Esports. El davanter argentí Julián Álvarez reconeix per primer cop que vol deixar l'Atlètic de Madrid i demana que el traspassin. L'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge del jugador sense el seu permís. Al Mundial, França i Noruega s'han classificat aquesta matinada pels setzens de final. França ho ha fet guanyant l'Iraq per 3-0 amb un doblet d'Mbappé i Noruega per 3-2 al Senegal, amb dos gols també de Haaland. Avui es juguen els partits Portugal-Uzbekistan i Anglaterra-Ghana. El Barça de futbol sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. I avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina amb el cinquè partit de la final entre Liceu i l'Igualada.
0: I pel que fa al temps, calorada amb 1 o 2 graus menys. L'onada de calor tornarà a portar màximes de 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat amb calitja. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país. 3CAT Info.

0: Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts. Són les 11 i 6 minuts al matí. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimarts, com és habitual, obrirem l'espai solidari que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit del 20 de juny, Dia Mundial de les Persones Refugiades, parlarem amb la codirectora de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, l'Helena Maia. A partir de les 12 del migdia tindrem l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra amb el Víctor Luna, que avui parlarà de l'empresa Rolit, coneguda pels seus embalatges sostenibles per entrepans. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de dimarts, dimarts 23 de juny, revetlla de Sant Joan. Doncs som-hi, Strombergs, nit de Sant Joan.
2: Com sempre i per sempre, dediquem aquesta cançó a totes les nits de festa, com aquesta, Cardona, bonica, per totes les nits de Sant Joan, el poble d'Artés, d'on va sortir la cançó, el Roger.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Més de 45 anys amb tu. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Un quart de 12 del matí, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'espai solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Saludem des d'aquesta unitat, des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau, a la tècnica Marina Aguilar. Un plaer tornar-te a tenir amb nosaltres. Marina, bon dia.
1: Bon dia, encantada de ser aquí. Gràcies, Mònica.
0: Doncs som-hi, avui ho dèiem a l'inici del programa, a propòsit d'una data, que és el 20 de juny, el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Es presentava un anuari, la situació de l'asil de Catalunya al món, a Marina, i a propòsit d'això, doncs, ara de seguida presentarem a la nostra convidada, encara que abans ja hem dit amb qui, doncs, teníem el plaer de fer un resum d'aquest anuari. Hem cregut oportú, doncs, fer això, un resum, una explicació, no només de la data, sinó també de l'anuari, oi?
1: Sí, exacte, és un document que ens interessa molt, que en el qual hi posem la mirada cada any durant el mes de juny, que treu la Comissió Catalana, i és un document que recull les dades, les xifres, les conclusions d'aquest últim any de la situació de l'asil a Catalunya, però també a Espanya i també al món, i per tant ens interessa conèixer aquestes dades i fer-ho de la mà de la mateixa entitat, doncs, ja que no vam poder ser a la presentació del passat divendres, doncs que pugui explicar-nos les conclusions avui aquí a la ràdio.
0: Doncs ja tenim a l'altre costat del fil telefònic la codirectora de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, que és la Helena Maya Silván. Helena, què tal? Molt bon dia i benvinguda al Dies de Ràdio, l'Espai Solidari.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Doncs de seguida ens hi posem amb la presentació d'aquest anuari, la situació de l'asil de Catalunya al món, però per la gent que potser no us coneix o que s'incorpori ara a la conversa o que tingui una referència del vostre dia a dia però no ho sàpiga exactament, de quina manera podíem explicar, quan diem Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, de què estem parlant exactament?
2: Doncs nosaltres som una entitat que des de fa més de 20 anys treballem a Catalunya, som una entitat de referència en l'acompanyament a les persones refugiades i migrades. El que fem és lluitar per la consolidació del dret d'asil i de tots els drets humans en general, de totes les víctimes, de totes les persones que són víctimes de desplaçament forçat. Llavors, com ho fem? Normalment l'acollida, el gruix de l'acollida de persones refugiades té un caire estatal, però hi ha moltes persones, i vull dir, està vinculat a una organització estatal des del Ministeri, però hi ha moltes persones que queden fora, perquè aquesta estructura és molt rígida, no? Hi ha persones que queden fora de l'acollida estatal i que estan visquent als municipis. Llavors nosaltres treballem amb això, amb una perspectiva municipalista, no? Pues a diferents, a Barcelona, a Sabadell, a Sant Cugat i especialment a Sant Boi, que és un municipi que està compromès amb les persones refugiades, no? Amb un fort compromís. I llavors tenim dues àrees de treball, una àrea d'acollida, no? On fem un itinerari integral per acompanyar les persones refugiades en totes les seves necessitats, i també tenim una àrea d'incidència política i social, perquè nosaltres pensem que no només hem de treballar per garantir una acollida digna, sinó per poder revertir totes aquestes situacions o donar a conèixer perquè es puguin revertir, no, totes les situacions que fan que aquestes persones hagin de sortir de casa seva perquè la seva vida està en risc. Llavors, des d'una perspectiva d'educació per desenvolupament, fem sensibilització amb la ciutadania.
0: Estem parlant amb la codirectora de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, l'Helena Maya, i hem dit Comissió Catalana d'Acció pel Refugi. Aquest nom ha evolucionat també, ha canviat en aquests darrers temps, perquè fins fa relativament poc temps dèiem Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Per què aquest canvi d'Ajuda al Refugiat a Acció pel Refugi?
2: Bueno, perquè nosaltres també entendem, primer, que no parlem de refugiats, sinó de refugiats i refugiades, llavors parlem de refugi i hem deixat de parlar d'ajuda, perquè nosaltres el que fem és acompanyament i garantir de drets. O sigui, no és una qüestió, no creiem que les persones hi han d'ajudar, sinó que s'han de garantir els drets que tenen associats com persones amb una necessitat de protecció internacional.
0: Sí, Marina.
1: Sí, es veu aquest canvi de mirada. També està molt bé, no? Les entitats, com deies, fa més de 20 anys que treballeu, i també repensar els noms també diu molt, no? D'aquest rerefons. És com fins als últims anys que parlàvem d'educació pel desenvolupament, sí, i ara comencem ja a parlar més, no? D'educació per la ciutadania global o per la justícia global. Tots aquests noms evolucionen, a vegades són una mica tècnics, però també està bé que es repensin i des de les mateixes entitats.
0: Sí, o tercer món i sud global.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí, sí, tot això va...
0: Altres mirades, sí.
1: Va evolucionant. Helena, ens pots explicar una mica les grans conclusions d'aquest informe que presentàveu divendres sobre la situació de l'asil a Catalunya? Dades principals i també dades que potser no esperàveu trobar o dades que us hagin cridat més l'atenció on hem de posar el focus, no?, per la seva rellevància.
2: Doncs, com deies abans, aquest informe fa un anàlisi de la situació al món, a Europa, a l'estat espanyol i a Catalunya, no? De tota l'asil, no? Quines són les dades més rellevants, quines són les situacions, fem un anàlisi de les crisis humanitàries, no? Més rellevants avui en dia i de crisis, no? Com la situació, el conflicte que es dona a Sudan, que està totalment invisibilitzat als mitjans de comunicació, malgrat que sigui un dels països del món on hi ha més nombre de desplaçament forçats, amb més de 10 milions de persones. Llavors, què mostra aquest informe i què ens sembla molt rellevant? I és que el 2025 es consolida una tendència que s'anava fraguant durant els últims 10 anys, no?, i que ara queda totalment materialitzada, que és el fracàs de la comunitat internacional per donar resposta a les crisis humanitàries que hi ha actualment al món, no?, i una reacció progressiva als mecanismes multilaterals que havien de fer seguiment i fer una crida, no?, de la vulneració de drets que s'estan produint a diferents països, no?, territoris com veiem a Palestina. Llavors, això és un paradigma que es consolida i que, a més, es materialitza en la implementació de polítiques, no?, com les que s'estan aprovant els últims mesos i posant en marxa els últims mesos a la Unió Europea i aplicant a l'Estat espanyol, com el Pacte Europeu de Migració i Asil i el Reglament de Retorn, no?, que tenen una perspectiva de tancament de fronteres, no?, i de reforça de contenció dels fluxos migratoris en compte de promoure l'asil com havia passat fins ara. Llavors, ara s'estan implementant mesures que fins fa uns anys haguessin estat totalment inacceptables, no?, que l'opinió pública no hagués, o sigui, hagués implicat una resposta que ara mateix no n'hi ha. I llavors pues, estem veient com s'estan signant acords amb països que vulneren recurrentment els drets humans, no?, i pràctiques que són totalment qüestionables. Tot això en un moment en què ens trobem una tendència a l'alça de la necessitat de protecció internacional, o sigui, hi ha més de 117 milions de persones desplaçades al món. Ara mateix els conflictes cada vegada són més complexes, interconnectats, amb qüestions més de agreujades per coses climàtiques, no?, que la manca de recursos fa que els conflictes siguin encara més cruents. I llavors això consolida el desplaçament ja com no com un fenomen puntual, sinó que el refugi és una situació estructural per milions de persones que han de viure així dècades. I llavors, en relació a la teva pregunta, a l'informe trobem que la situació de Catalunya, que és una de les comunitats on més persones sol·liciten protecció internacional a l'Estat espanyol, amb més de 17.000 sol·licituds, ens trobem que hi ha una manca total de coneixement de la situació d'aquestes persones una vegada arriben al territori sol·licitant protecció internacional perquè no hi ha dades. I no hi ha informació que pugui consolidar les, no?, o que ajudi a implementar polítiques públiques d'acollida digna, no?
0: No hi ha dades, clar, això sorprèn, no? Segurament és un dels punts que evidentment doncs es posa de rellevància i nosaltres aquí també el destaquem. Què creus que hauria de canviar precisament per saber aquestes dades?
2: Doncs hauria de fer un esforç important per poder tindre mecanismes, no?, observatoris de la migració que puguin aportar dades que siguin precises. Per què? Perquè hi ha en un moment com aquest, no?, en un context on els discursos d'odi, no?, i aquesta informació que es comparteix i aquestes bulos i notícies alarmistes es puguin contrastar, no?, i pugui haver un debat que estigui fonamentat en fets. Mm-hmm.
1: De fet, un dels bulos que comentaves, no?, que són molt, molt presents en aquests discursos de l'ultradreta i no tant de l'ultradreta, és aquest efecte de les migracions i de les persones refugiades com una invasió, no?, d'Europa, dels països doncs, del nord global. De fet, aquest informe, en aquest dossier de premsa, podíem llegir que justament no és així, no?, i de fet es desmenteix aquesta rumorologia.
2: Sí, totalment. O sigui, normalment trobem, no, aquesta notícia de la pressió que fa la migració als països de la Unió Europea, de l'arribada massiva, no, aquestes imatges. I llavors no és així. O sigui, el 66% de les persones refugiades al món no tenen capacitat d'arribar molt lluny. O sigui, que són acollides als països veïns del seu lloc d'origen. O sigui, això implica que el 71% de les persones refugiades són acollides per països de renta baixa o mitjana. I llavors, a més, també veiem que hi ha una distribució molt desigual als països de la Unió Europea, no?, on arriben les persones, i amb una distribució més correcta, no?, més solidària entre els països, no hi hauria, entre els estats de la Unió Europea, no hauria cap problema per acollir les persones que estan arribant. No és un nombre tan elevat. També trobem altres, no?, altres clichés, altres idees que es transmeten des dels discursos de l'extrema dreta, no?, en relació al perfil de les persones que arriben. I llavors en l'informe aportem dades que ens ajuden a fer una idea del tipus de persona que arriba. Llavors hi ha un percentatge molt equilibrat entre dones i homes. La majoria són població jove i activa, amb capacitat de treballar, i aquest és l'objectiu de la seva arribada. I a més trobem que el nombre de menors que arriben acompanyant aquestes persones és molt alt, i llavors trobem un èxode familiar, o sigui, un projecte de vida d'arrelament amb la família i amb la voluntat de treballar. I també trobem una altra dada molt curiosa, no?, que desmantela tots aquests discursos, i és en relació a les prestacions. Quan parlem de la renta garantida de ciutadania, que és el principal instrument de garantia d'ingressos a Catalunya, trobem que per la manca de dades que us estava explicant abans, és com una mica difícil extreure conclusions, però perquè no sabem quines persones refugiades no estan coneixent o no poden arribar a aquesta prestació. Però per les prestacions tramitades, trobem que per més de 41.000 expedients actius a Catalunya, hi ha 100 expedients resolts de persones refugiades. O sigui, la dada és totalment apagullant.
0: Doncs estem parlant de la presentació coincidint el 20 de juny, Dia Mundial de les Persones Refugiades, d'aquest anuari, la situació de l'asil de Catalunya al món. 100 Catalunya, per les dades que estem llegint i que estem presentant ara, un dels territoris receptors claus dins de l'estat espanyol. Per què creieu que és així? O expliquem una miqueta aquesta situació.
2: Sí. Normalment trobem que, o sigui, el rànquing de províncies, no?, de les sol·licituds de protecció internacional és Madrid, Andalusia, i després Catalunya. També trobem Canàries. Quan parlem d'aquestes altres, o sigui, Madrid, Andalusia i Canàries, veiem que és molt clar, no?, la seva ubicació com frontera física o d'entrada via aèria, no?, a l'estat espanyol, implica que es facin aquestes sol·licituds de protecció internacional. Quan parlem de Catalunya, trobem una diferència important. És que no és una frontera exterior amb la Unió Europea ni un punt d'arribada, però, o sigui, no és una frontera de la Unió Europea ni un punt d'arribada, però és un territori d'assentament, no?, on hi ha xarxes comunitàries assentades, hi ha un nombre més alt d'oportunitats laborals, també hi ha una molt més ubicació de recursos especialitzats, i al final pues, una concentració urbana que dona sentit a que hi hagi moltes persones que pensin que Catalunya és el territori on volen viure.
1: Imagino que davant d'aquesta, comentaves, falta d'informació, falta de recursos, no? La inoperància dels organismes internacionals que moltes vegades no poden treballar, o les polítiques, no, de la Unió Europea, totes les conseqüències de deixar d'actuar en aquesta garantia de drets de les persones sol·licitants d'asil recauen sobre les entitats com vosaltres, no? Com FECAR, i sobretot a Catalunya, on dius que és un dels motors d'acollida de l'Estat espanyol. Què els hi demanaries a aquests organismes i a aquestes polítiques que no estan responent i que estan causant aquesta saturació, no? D'entitats com la vostra, en aquest cas?
2: Pues el que ens trobem a Catalunya és que el Pla de Protecció Internacional està totalment desfasat, o sigui, és un pla que es va plantejar el 2014, imagineu, amb una situació totalment diferent, el nombre d'arribades a l'Estat espanyol al 2025. S'han fet 144.000 sol·licituds de protecció internacional al 2014, hi havia una arribada de 5.000 persones, o sigui, estic dient molt per sobre, perquè tinc molt mala memòria, però la situació de l'asil a Catalunya és totalment diferent des de fa una dècada. Llavors, és important fer aquest exercici per part del govern català, i llavors també és molt important definir un programa d'acollida propi de la Generalitat, perquè el que veiem és que aquesta maquinària no tan immensa que és el sistema d'acollida estatal, no, que està gestionat pel Ministeri, hi ha molta gent que queda fora, hi ha moltes situacions que no es poden acompanyar, i a més hi ha uns tràmits, no, que a vegades fan que hi ha molta gent, o sigui, per exemple, una persona que té reconeguda la protecció internacional ha de sortir als 6 mesos d'aquest programa. Llavors, una persona que té la protecció internacional és perquè ha viscut una situació de violència molt greu al país d'origen, no? I en 6 mesos, no, o sigui, amb aquesta persona s'ha de treballar primer a un acompanyament psicològic, després la millora de la llengua, l'aprenentatge de competències lingüístiques, o sigui, hi ha una necessitat molt important d'acompanyament de persones vinculades a la protecció internacional, i el govern català hauria de donar un pas al front per poder acompanyar. També demanem als municipis, no només a la Generalitat, també pues, per exemple, a qüestions de l'empadronament, facilitar tràmits com l'empadronament, no, que és molt complicat en alguns casos, no, o donar més rellevància als processos participatius municipals a les persones, a donar veu a les persones refugiades.
0: Arribats en aquest punt, jo crec que estaria bé insistir i definir, quan diem asil, exactament de què estem parlant, per no crear el que dèiem abans, potser creences que no són realment el que és la paraula asil. Quan diem asil, què és exactament?
2: Doncs, trobem que una persona refugiada és, ara mateix la situació de les persones refugiades és més complexa que la que es va definir a la Convenció de Ginebra fa més de 50 anys, o sigui, i ara trobem persones que han de fugir de casa seva per qüestions de conflictes bèl·lics, no? Que aquesta és la figura com que tenim més present, però hi ha altres motius, molts més motius, que fan que una persona hagi de deixar casa seva perquè la seva vida està en risc, no? Com dones que pateixen violència i que no hi ha possibilitat de garantir que siguin protegides a l'estat on estan vivint, no? Persones LGTBI que han de deixar casa seva, no? Per qüestions d'orientació sexual o identitat de gènere, persones que han de fugir per qüestions polítiques, per qüestió d'ètnia, per qüestió de religió, però també trobem, no, que hi ha persones que han de deixar casa seva per qüestions vinculades amb el canvi climàtic, no, i amb degradació mediambiental, a la manca de recursos, i això està molt vinculat amb la situació, o sigui, a la manera de viure que tenim a Europa, a l'estat espanyol, al nord global, no, vinculada amb empreses que fan extractivisme als països de les persones refugiades, i això també és una qüestió que fa que les persones hagin de sortir de casa seva.
1: Si posem la mirada a l'estat espanyol, podíem llegir en aquest informe que una de les dades més preocupants són aquestes 3.090 víctimes mortals, persones que han mort o desaparegut intentant arribar a territori espanyol durant aquest últim any, 2025. Aquesta dada és una dada que canvia molt en aquests últims anys, i quines són les rutes més mortíferes, no? Perquè estiguem parlant d'aquesta gran quantitat de víctimes mortals per arribar a estat espanyol.
2: Doncs mira, trobem que en relació amb aquesta política, no, de tancament de fronteres, no, de construir una Europa com una fortalesa, no? S'està fent molts esforços, no, per signar tractats amb països per controlar la migració per les rutes marítimes, no? O sigui, una de les arribades més importants a l'estat espanyol era via ruta canària, no? Sortida des de Mauritània i Senegal fins a Canàries. I llavors, després dels últims acords de l'estat espanyol i de la Unió Europea amb Mauritània, aquesta ruta ha tingut una baixada d'un 62% en l'últim any. Però això no fa que la gent no vingui. O sigui, és un plantejament molt naïf, no? Pensar que tanques una frontera o que fas contenció en una via de desplaçament i de la resta no hi ha cap moviment. Pues el que està passant és que trobem una pujada molt alta de la ruta de les Balears, un augment d'un 24%, de més d'un 24%, i llavors amb una mortalitat unes 1.000 víctimes durant el 2025. Llavors trobem que hi ha un moviment de persones que s'estan buscant alternatives d'arribada.
1: Per tant, són pedaços, no? O sigui, tancar una ruta o posar polítiques i traves perquè les persones no passin per alguns territoris, però, evidentment, com comentàvem, que una persona estigui fugint de casa seva no és una decisió que prenguis voluntàriament. Per tant, si has de fugir, seguiràs fugint. El que passa és que et canvien les rutes i llavors n'agafaràs d'altres que segurament seran més mortíferes, no? Per tant, són pedaços.
2: Estem trobant que hi ha més persones, o sigui, les sortides més meridionals, no, des de països com Guinea o Gàmbia per arribar a les Canàries, pues estan incrementant i fent els trajectes més complicats i més mortífers. Llavors, des de les entitats, des de la Comissió Catalana, fa anys que demanem que s'activen vies legals i segures perquè les persones puguin, des dels països de conflicte, no, o sigui, els últims anys trobem un reconeixement de protecció internacional de persones de Mali, però les persones de Mali no poden sol·licitar protecció internacional des del seu país, sinó que han de, després de patir una violència en els països d'origen, han de fer un trànsit deixant-se, jugant-se la vida per arribar a l'estat espanyol per sol·licitar la protecció internacional. I una vegada ahí han de passar per tot el recorregut, no, i de la protecció internacional, que a vegades implica passar 2 anys tractant de sol·licitar una cita per iniciar el procediment. Vull dir, s'han d'activar vies legals i segures per facilitar l'entrada de les persones, per facilitar la sol·licitud de la protecció internacional dels països d'origen.
0: Parlaves abans de Sant Boi de Llobregat com a ciutat compromesa amb totes les temàtiques que estem posant avui sobre la taula. De fet, Sant Boi de Llobregat va ser pionera en elaborar un manual d'acollida a la persona refugiada, oi, Marina?
1: Sí, de fet va ser un dels primers municipis en tenir un pla d'acollida arrel de la mal anomenada crisi de les persones refugiades arrel de la guerra de Síria, aquí va començar tot. Fa molts anys que treballem des de l'Ajuntament amb un conveni amb la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, i com comentaves, Helena, doncs és d'aquesta vessant de l'acollida directa, però també des d'una vessant que és igual o més important, que és aquesta d'incidència política i social, no? Que al final és el que fa que es puguin començar a revertir aquestes situacions, que puguem començar a transformar una mica aquestes dinàmiques de les quals parlàvem. A mi em sembla interessant que puguis explicar una mica per les persones que no ho coneguin la feina que feu aquí a Sant Boi des de l'entitat, la feina tant d'acollida com d'incidència política i social en temes sobretot de sensibilització amb les escoles.
2: Molt bé. Doncs en relació a l'acollida, tenim la sort de comptar amb tres serveis que estan actius al municipi, que fan una cobertura important a les necessitats de les persones refugiades, perquè, com deien, no? O sigui, les persones refugiades no... A vegades sembla aquest concepte que ens queda molt lluny, i hi ha molta gent que està visquent al municipi, que ha hagut de deixar la casa seva perquè la seva vida estava en perill, no? Llavors tenim un punt d'informació i orientació sobre protecció internacional que està actiu els dimecres al matí, i llavors el que fa és donar atenció a totes les persones que arriben i que volen conèixer el procediment de protecció internacional, que a vegades és, bueno, és complex, s'ha de conèixer, s'ha de tindre competències digitals, és molt canviant, és molt burocràtic, i llavors durant aquesta anualitat s'han atès a més de 90 persones. A més, aquestes persones són persones nouvingudes, i llavors se dona informació sobre els recursos del municipi, no?, i es vincula amb altres recursos i necessitats de les persones, no?, que acaben d'arribar. Hi ha persones que estan en una situació molt més complexa, i per això tenim dos dispositius d'acollida amb 5 places cadascú, on es fa un acompanyament més integral, no?, implementen itineraris d'acompanyament socioeducatiu, es fa una atenció psicosocial, es treballa en les xarxes de suport amb un enfocament comunitari, amb persones voluntàries que fan sortides d'oci, tallers, parelles lingüístiques. Per cert, si hi ha alguna persona que estigui interessada en el municipi, és molt benvinguda a incorporar-se a l'equip de voluntariat. I llavors, durant la passada anualitat, s'han acompanyat a 14 persones en aquests dos dispositius. D'aquestes tres, hi havia tres famílies amb menys. I després tenim el Servei d'Atenció Jurídica amb Protecció Internacional i Apatrídia, perquè hi ha casos que són molt, molt, molt complexos. Malauradament, la tasa d'acceptació de resolució positiva de les sol·licituds de protecció internacional a l'estat espanyol és molt, molt baixa, és d'un 11%. Llavors, hi ha casos que tenen una necessitat, o sigui, que són molt, molt complexos, han patit molta violència, i es fa un acompanyament jurídic per poder fonamentar la seva sol·licitud i fer-la amb el major pes possible perquè es pugui resoldre favorablement. Llavors, des de l'equip jurídic, aquesta anualitat, s'han acompanyat 15 persones a Sant Boi. I després, amb aquesta mirada, no?, des de la incidència, el que fem al municipi de Sant Boi des de fa anys són tallers amb nens i nenes de 5è i 6è de primària. Llavors, aquesta anualitat hem fet 18 tallers amb més de 300 alumnes. Normalment triem una temàtica d'un concepte que volem treballar. Hem treballat els camps de refugiats o les diferents causes que hi ha darrere del desplaçament forçat, no? O sigui, que és una persona refugiada, el que estàvem parlant abans. Uh-huh. I durant aquesta anualitat el que hem fet és treballar el concepte de fronteres, no? Tenint en compte que és un any en què és molt rellevant aquesta temàtica, hem intentat fer activitats i accions que facin entendre que és una frontera física, no?, les fronteres naturals i les fronteres creades per les persones posteriorment, que són fronteres administratives, no?, perquè no només és trobar poder passar la valla, no?, sinó aquestes fronteres, no?, aquesta dificultat per sol·licitar una cita per iniciar el procediment de protecció internacional, la dificultat per homologar títols, no?, una persona que té una formació universitària que està 2 anys esperant a que li puguin homologar aquí, altres fronteres, no?, altres dificultats administratives que són infinites i, a més, que impliquen una violència institucional que és important per les persones, no?, que ja venen patint altres tipus de violència. I després les fronteres simbòliques, que també són molt importants, no?, que com el racisme, no?, els prejudicis que enfronten les persones refugiades. I bueno, tot això que considerem que és molt important, a més es vinculen amb altres accions, no?, amb la Nien Butch, que és un artista que acompanya sempre, no?, amb una activitat plàstica que dona més pes, no?, i fa més bonica tota aquesta part formativa.
0: Tot això és totes les accions que es fan a Sant Boi, que vull pensar que hi hauran d'altres ciutats a Catalunya que també s'hi fan, però suposo que replicar-ho en moltes altres ciutats seria fantàstic, no?
2: Sí, tant. O sigui, nosaltres ja et dic, com comentava abans, som una entitat que treballem des de fa molts anys a Catalunya, tenim molt vincles amb altres municipis, no? És veritat que Sant Boi és una ciutat molt, molt compromesa i amb molta facilitat, no? I molta iniciativa per desenvolupar aquestes accions, però òbviament, o sigui, nosaltres treballem, posem granets de sorra a altres municipis, a vegades fem projeccions de documentals, a vegades fem taules rodones, fem moltes exposicions i, o sigui, òbviament és molt important anar treballant a poc a poc per donar a conèixer la situació de desplaçament forçat.
1: Mm-hmm. Doncs des d'aquí aprofitem, com ja comentaves abans, també de fer una crida pel voluntariat, persones que estiguin interessades en col·laborar d'alguna manera, sobretot a Sant Boi, perquè al final, bueno, a vegades comentem, no, que voluntariat a Barcelona n'hi ha bastant, perquè es mouen, no, es mouen més coses, però que falta persones d'aquí Sant Boi que coneguin l'entorn, que puguin fer, per exemple, de parelles lingüístiques o acompanyament de l'entorn amb les persones que es troben vivint a Sant Boi, que estan, doncs, pendents de la sol·licitud d'asil i que també, doncs, volen conèixer la ciutat, les infraestructures, etc. A part d'aquesta crida de voluntariat, hi ha alguna altra informació que vulgueu destacar des de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, properes activitats, ara potser després de l'estiu o el recorregut d'aquest informe anual, no?, que veu doncs, treure el divendres passat, les informacions que vulguis destacar.
2: Bueno, nosaltres tenim una web i les xarxes socials on compartim, no, Instagram, moltes informacions de les activitats que anem fent durant l'anualitat, que creiem que és molt important que la gent pugui conèixer, perquè donem informació, no, d'aquestes novetats en un moment en què hi ha uns canvis que són estructurals i fonamentals, no, amb l'aprovació del Pacte Europeu de Migració i Asil i el Reglament de Retorn, no, que són uns canvis que donen una volta important al que enteníem abans, que era l'acollida, no, de les persones refugiades, i llavors creiem anirem traient informació que crec que és molt important que la gent pugui anar coneixent. Llavors sí que faig una crida que ens puguin seguir a les xarxes i conèixer la feina que fem.
0: Quin voleu que sigui la trajectòria, el recorregut d'aquest anuari, la situació de l'asil de Catalunya al món que acabeu de presentar? Recordem la data, que és el 20 de juny, el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Helena.
2: Doncs mira, a mi m'agradaria molt perquè aquest anuari ho ha fet entre l'equip d'incidència i la meva companya, la codirecció, la Dira Ekman, i han fet tenen una perspectiva diferent enguany, perquè és més reflexiu. Normalment s'aportaven dades, no?, i un anàlisi com molt des de lo quantitatiu, no?, de la situació del refugi, però aquesta anualitat hi ha una reflexió com molt interessant, no?, que crec que aporta molta informació sobre, pues, aquest anàlisi de la situació, no?, de com canvia tot i de com ens estem enfrentant a un nou escenari que és totalment diferent al que haguéssim acceptat fa 10 anys, no? Llavors jo crec que és molt important, m'agradaria molt que, o sigui, és un document que és molt fàcil de trobar a la web, no?, Anuari 2025 CECAT, i que la ciutadania pogués conèixer aquest anuari i els informes que anem publicant i que fem de tant en tant explicant-la, perquè, o sigui, és molt important poder conèixer quina és la situació i sobretot, no, que trobem que a vegades l'asil és una qüestió que sembla que s'activa en moments de, no, pues, Ucraïna, no, i una solidaritat i un... Però això és una cosa que s'ha de treballar dia a dia, no, i que s'ha de poder donar a conèixer dia a dia. Llavors, bueno, això és la que em sembla que seria molt interessant.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquests minuts a Ràdio Sant Boi, al programa Dies de Ràdio i aquest espai solidari. Gràcies a la codirectora de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, la Helena Maya Silvan, coincidint amb la presentació d'aquest anuari i la situació de l'asil de Catalunya al món, també amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Gràcies, Helena, i fins la propera.
2: Gràcies a vosaltres, que ve molt bé.

0: Doncs obrim l'agenda de cara a aquests propers dies i, a més, coincidint amb aquesta notícia que donàvem, 20 de juny, Dia Mundial de les Persones Refugiades, també la presentació d'aquest anuari a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Marina, tenim una exposició encara fins al dia 30 d'aquest mes de juny.
1: Doncs sí, fins al 30, per tant, la setmana que ve, la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer acull dues exposicions que estan emmarcades en aquesta programació d'actes que estem fent durant tot el mes de juny per commemorar el Dia de les Persones Refugiades. La primera exposició és aquesta, que és fruit de la mostra artística de totes les escoles que van participar a la commemoració escolar del Dia de les Persones Refugiades. La mostra artística es diu Sobrevolar les fronteres i forma part d'aquest treball artístic i de reflexió que van fer sobre les fronteres les 12 escoles de Sant Boi, recordem, alumnes de 5 i 6 de primària, 460 alumnes, en col·laboració amb el Can Castell Centre d'Art i el disseny artístic de la Nin Boots. Per tant, podeu veure el resultat d'aquesta mostra. Com vam comentar en altres moments, doncs hem treballat a través de la figura dels ocells que es troben en diferents fronteres del món i com aquests ocells poden sobrevolar aquestes fronteres de forma lliure, en canvi les persones doncs no, troben la vulneració de drets. Per tant, veureu tota la instal·lació a la biblioteca, a la part central, i també en el passadís que hi ha quan entres a la biblioteca, el passadís que va cap a les aules d'informàtica, trobareu l'exposició Negoci a les fronteres, militarització dels espais migratoris. Aquesta és una exposició de CETEM Catalunya que reflexiona sobre el paper dels bancs en la militarització de les fronteres. Dona a conèixer alternatives vinculades a les finances ètiques i està feta doncs, amb fotografies de Ruido Foto. És una exposició de 6 panells que també us convidem a veure fins al 30 de juny.
0: Doncs pel que fa a l'agenda, afegim també pel proper divendres 26 de juny la projecció d'un documental Cobijo.
1: Doncs sí, els cinemes de Can Castellet aquesta vegada acolliran la projecció del documental Cobijo, que està dirigit per Adrián Silvestre. El documental ofereix un retrat íntim i col·lectiu marcat per la por, la resistència, el suport mutu i l'esperança. La història segueix quatre joves del col·lectiu LGTBIQ+, que després de ser expulsades dels seus països d'origen, troben refugi en un alberg de la ciutat de Guatemala. L'activitat és una proposta de l'Assemblea de Cooperació per la Pau i en aquest cas en col·laboració amb Sant Boi en Positiu Trans VIH i ACATI. La projecció serà, com dèiem, divendres 26 de juny a 2:15 de la tarda i finalment serà als cinemes Can Castellet, hi ha hagut un canvi d'ubicació. L'entrada és gratuïta i que sapigueu que s'emmarca aquesta activitat en la programació del Dia Mundial de les Persones Refugiades i també en el Dia Internacional de l'Orgull.
0: Molt bé, doncs això serà aquest divendres. Recordem aquest canvi d'escenari, no serà que el Niño la projecció, sinó als cinemes Can Castellet de Sant Boi. Acabem en teatre.
1: Perfecte, doncs diumenge 28 de juny, ara sí que el Niño acollirà l'obra de teatre La importància de ser franc, d'Oscar Wilde. L'obra, que és de la companyia La Mar de Teatre, és una proposta de la Fundació Casa Mai, que és una de les entitats de cooperació del municipi que fa molts anys que treballa a la Casa Mans, al Senegal, i la idea, la proposta d'activitat, doncs és destinar el benefici de les entrades a la reconstrucció, al projecte de reconstrucció d'infraestructures que tenen a la zona de Cabuncut, a la Casa Mans, que han estat doncs malmeses els últims anys. El preu de l'entrada seran 8 euros i, com hem comentat, serà al Teatre de Cal Niño a 6:45 de la tarda, el divendres 28 de juny. Trobareu les entrades a Entràpolis i també, abans de la representació, a la mateixa guixeta del teatre.
0: Doncs arribem al final de l'Espai Solidari d'avui dimarts. De seguida ens quedarem amb la cançó solidària. Avui, que hem fixat una data al calendari, 20 de juny, Dia Mundial de les Persones Refugiades, i que hem parlat d'aquest anuari, la situació de l'asil de Catalunya al món, parlant amb la codirectora de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, Elena Maya. Com sempre, finalitzem des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau, Marina Aguilar, recordant de quina manera, si alguna persona que vol estar al dia de l'actualitat d'aquestes temàtiques a Sant Boi, com ho fa?
1: Doncs ens trobareu presents a la web municipal, a l'apartat de cooperació. Allà mateix us podeu subscriure també al butlletí que trobareu al final de la mateixa pàgina web i també ens trobareu actius a les xarxes socials, a l'Instagram, @cooperació_aj Sant Boi.
0: Doncs arribem al final de l'Espai Solidari. Ens quedem amb una de les cançons tradicionals quan parlem de solidaritat amb tot el que té a veure amb l'asil i amb el refugi. Són els Chet, part santboiana en aquest grup, amb Escaparate de Venenos.

0: Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

A partir de l'1 de juliol s'incrementaran significativament les ajudes a la dependència. Es tracta d'una pujada històrica. L'Estat passa a assumir per primer cop el 50% del finançament a la dependència amb una injecció de 2.000 milions d'euros. És un anunci que ha fet Pedro Sánchez aquest matí. A més, ha insistit que continuarà i defensa tirar endavant la legislatura l'endemà de la condemna al seu exministre José Luis Ábalos a 24 anys pel cas Mascaretes. El règim dels talibans s'entrevista avui amb la Comissió Europea en una polèmica visita a Brussel·les per abordar el retorn dels refugiats, segons diferents mitjans. El govern belga ha concedit a contracor un visat d'un dia als 5 membres de la delegació per no entorpir la diplomàcia comunitària. L'estudiant de Banyoles, Laura Tallada, ha obtingut la qualificació més alta del país a les proves d'accés a la universitat, amb una nota de 9,9. Els qui es van presentar a la selectivitat ja poden saber els resultats. Les notes de tall definitives per cursar cada estudi i per centre universitari es publicaran el 10 de juliol. Crides a la responsabilitat i a la prudència de cara a una revetlla de Sant Joan a Catalunya que arriba marcada per l'alt risc d'incendis i enmig d'una onada de calor. Una nit que un any més aplega tota mena de celebracions populars amb els petards i les coques de protagonistes. El Regne Unit afronta des d'avui la tria del setè primer ministre en 10 anys, coincidint amb l'aniversari del referèndum del Brexit, del qual avui fa precisament una dècada. La relació amb la Unió Europea encara centra el debat polític d'un país on domina la sensació de tornar-hi

0: que tornar-hi és inevitable, però a llarg termini. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de psicòlegs a la xarxa pública de salut per equiparar-se a les ràtios europees. La nova degana de psicòlegs catalans, Dolors Líria, reclama també que es reconeguin especialitats en psicologia com la d'infantojuvenil, entre d'altres. La vacuna contra la pesta porcina africana no estarà a punt abans de 7 anys. La farmacèutica catalana IPRA és qui lidera el consorci internacional que hi està treballant. La multinacional ha batut el seu rècord de facturació amb més de 500 milions d'euros. I un macroconcert a la platja Gran de l'Estartit tanca aquesta nit una nova edició del Sant Joan del Festival Ítaca. Hi ha previstes les actuacions de Venus, 31 Fam o Barri B, entre d'altres.
1: Esports.
2: El davanter argentí Julián Álvarez reconeix per primer cop que vol deixar l'Atlètic de Madrid i demana que el traspassin. L'Atlètic de Madrid es planteja mentrestant denunciar el Barça davant la FIFA perquè considera que està negociant el fitxatge del jugador sense el seu permís. Al Mundial, França i Noruega s'han classificat aquesta matinada pels setzens de final. França ho ha fet després de guanyar l'Iraq per 3-0 amb un doblet d'Mbappé i Noruega s'ha imposat 3-2 al Senegal, amb dos gols també de Haaland. Avui es juguen els partits Portugal-Uzbekistan i Anglaterra-Gana. El Barça de futbol sala es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. I avui també es decideix l'hoquei Lliga masculina amb el cinquè partit de la final entre Liceu i l'Igualada.
0: Ens queda el titular del temps. Avui tarda de sol, també de ruixats locals al Pirineu i al Prepirineu. La Revetlla de Sant Joan serà molt càlida a tot el país i sense cap mena de precipitacions.
1: 3CAT Info.
3: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres de 11 a 1.
4: Doncs així és, continua la sintonia de ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dimarts. I com és habitual aquest dia de la setmana, obrirem l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Runa, que avui parlarà de l'empresa Rolit, coneguda pels seus embalatges sostenibles per entrepans. I com avui és 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, de la mateixa manera que fèiem ara fa 60 minuts, escoltar una cançó que tracta de la Revetlla, doncs avui comencem aquesta segona hora amb els Every Night, Foc.

Continuava la sintonia de Ràdio Sant Boi, tal com hem dit, donem pas a l'espai setmanal al Dies de Ràdio de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai, la Terra, amb el Víctor Luna.

0: La Terra, l'espai de medi ambient i sostenibilitat de Ràdio Sant Boi.
1: Benvinguts a la Terra. Benvinguts i ben trobats una setmana més aquí a la Terra. Si us sembla bé, comencem!

0: Bon dia i benvinguts una setmana més a la Terra. Jo sóc en Víctor Luna i estem a Ràdio Sant Boi, a la Terra, l'espai de medi ambient, com dèiem, amb la musiqueta d'entrada tan xula que tenim. Aquí volem agrair, com sempre, al grup Riu, que ens la va permetre aprofitar per aquest espai de medi ambient i sostenibilitat. Avui, com sempre, doncs, us venim a aportar doncs, consells, propostes, coses que podem fer amb el nostre dia a dia per ser doncs, més sostenibles i doncs, més respectuosos. I com sempre diem, no ens agobiem amb tot això, hem d'anar fent petits canvis, perquè com deia el Capità Enciam, els petits canvis són poderosos. I avui us portem un petit canvi més a fer amb el nostre dia a dia, quan anem a l'escola, quan anem a treballar, quan ens anem d'excursió o simplement quan volem baixar a sota casa i volem doncs, emportar-nos l'entrepà, un pica-pica, un tros de fruita, el que, no? Allò per fer un mos, doncs tenim la solució. I la solució és rollit.com. Rollet, com roll d'enrotllar, i it de menjar.com. I allà ja podeu entrar a la web mentre ens escolteu per anar veient tota la varietat de coses que ens porten i que tenim a la seva disposició. I és que justament avui és a Rollit qui tenim amb nosaltres aquí a la Terra. I què millor, la veritat que és tot un honor rebre i donar la benvinguda a la Meritxell Hernández, que és la fundadora de Rollit, que a més aquest any celebreu 20 anys, així que moltíssimes felicitats i també moltes gràcies i benvinguda a la Terra.
1: Moltes gràcies a tu, Víctor, i moltes gràcies per convidar-nos al programa. Estic encantada. I sí, celebrem 20 anys. Ja ha passat molt ràpid, però hem fet moltes coses en aquests 20 anys.
0: La veritat que sí. Bueno, ara, actualment sou un referent dins de la sostenibilitat, o sigui, amb solucions sostenibles.
1: A veure, nosaltres quan vam començar l'any 2006 no hi havia res semblant, vam ser pioners amb aquesta solució i el que vam crear va ser una alternativa al paper d'alumini. La majoria d'entrepans s'embolicaven en paper d'alumini o amb altres envasos plàstics d'un sol ús. Llavors la idea va ser crear un producte, una alternativa que fos reutilitzable i sobretot també que fos molt fàcil d'utilitzar. És el que diem. I al final el producte, si tu vols crear un producte que es quedi durant molts anys, ha de ser un producte que sigui molt senzill d'utilitzar. I a part que solucioni doncs, un problema rellevant com és aquest, el dels residus.
0: La veritat que sí, que o sigui, amb el Book and Roll, no? Que podríem dir que és el vostre producte. Bueno, expliquem per qui no ho conegui, perquè la gent es situï de què estem parlant ben bé, perquè no sé, si no entro jo en matèria i vengo a arribar. No.
1: Doncs el primer producte que vam crear sota la marca Rollit és el Book and Roll. Llavors el Book and Roll és, com he dit, una alternativa reutilitzable al paper d'alumini. Llavors aleshores consta d'un petit, és un embolcall que té una capa, un film que és impermeable en el que tu poses l'entrepà i una altra part que és tèxtil, com si fos un tovalló. Llavors té unes tires de velcro i el que permet és que fa que ajustis l'entrepà a la seva mida de manera que no balla i l'emboliques de la mateixa manera que l'embolicaries en paper d'alumini, però la diferència és que és reutilitzable i que et dura molts anys. A més, és molt senzill de netejar, tu l'utilitzes durant tot el dia, quan t'acabes l'entrepà no ocupa res, tu poses a la butxaca i quan arribes a casa li passes un drap humit i ja el tens llest pel dia següent. Per tant, no et suposa ni més temps que embolicar-ho en paper d'alumini. Aleshores, és molt pràctic.
0: La veritat
1: que a part, també, un altre avantatge és que el disseny és molt atractiu. Hi ha doncs, molts colors, tant per nens com per adults. I també, o sigui, a part de ser un producte sostenible, doncs és un producte que és agradable d'utilitzar. I volem que també formi part d'una experiència divertida tant per nens i doncs, agradable per un adult. I que sigui molt còmode, perquè a part també, quan, si imagina't un adult no?, que s'ho vol menjar, doncs es vol menjar l'entrepà al costat de l'ordinador. Doncs quan s'obre es converteix en unes estovalles, de manera que també tens una superfície neta per menjar allà on estiguis.
0: Sí. Això de que es transformin unes estovalles, a mi la veritat que m'encanta. Jo recordo ja fa molts anys també, perquè clar, 20 anys ha d'anar per molt, però quan us vaig descobrir, doncs jo tenia, era, en aquell moment no era alumne, era entrenador, i allà on entrenava, doncs vaig ser el primer a arribar a això i de seguida els pares, ai, això és un estret, perquè clar, està molt bé, justament els hi va agradar el fet de que es transformava l'embolicall en unes estovalles i per tant no? L'alumne o fins i tot els propis pares, perquè mica en mica es va anar estenent, podies seure tranquil·lament i el que deies tu, no embrutes res, ho deixes tot net i després no? A les molles,
1: Exacte.
0: tot et queda
1: Sí,
0: recollit
1: sí.
0: i fins i tot dins de casa serveix, no?
1: Sí. Bueno, això d'aquest que bateix en les estovalles és un dels efectes guau del producte, que quan la gent el veu per primera vegada, no? Es queda amb la idea de que és una alternativa reutilitzable i tal, però després quan descobreix això, diu, ostres, també a sobre, no? És com una segona funcionalitat que es valora molt.
0: I sí, la veritat que és un producte molt xulo. I també el que comentaves de la personalització, que hi ha dissenys de tot tipus, de tota mena.
1: Sí. Tenim doncs, moltes col·leccions, tant per nens com per adolescents, adults, estampats, llisos, molt de varietat. I a part,
0: Des del
1: també...
0: més divertit fins al més avorrit,
1: Sí,
0: estan
1: o
0: tots.
1: sigui, el que li agraden els colors més sobris, doncs té moltes opcions, i el que li agrada el color, doncs també. O sigui, sí, hi ha per tots els gustos. I, a més, o sigui, a part de poder-lo comprar doncs, com a usuari, també es poden fer comandes grupals perquè també personalitzem el producte. O sigui, per exemple, si ens ve una escola o per tots els nens
0: Un
1: del
0: club de
1: col·le,
0: futbol,
1: el
0: el
1: podem... Exacte.
0: rugbi.
1: Sí, el podem personalitzar amb el logo de l'escola o amb el missatge o, bueno, o amb el disseny que es vulgui. I ja no només escoles, també doncs, institucions públiques. Escoles doncs, l'utilitzen com a eina d'educació ambiental. Les escoles des del primer moment van ser uns grans prescriptors del producte. Les institucions públiques també, moltes vegades doncs, molts ajuntaments, consells comarcals, també doncs, l'utilitzen per les seves campanyes de reducció de residus o inclús doncs, per les campanyes escolars. I empreses també, empreses doncs, com a regal corporatiu amb sentit, no? Empreses que no volen doncs, regalar el típic boli, gorra, no? El producte de sempre, sinó que volen regalar un producte que tingui un missatge i que vagi més en línia amb el que ells volen comunicar, si volen comunicar sostenibilitat, doncs és un producte també molt valorat per les empreses.
0: I jo estava pensant fins i tot, no?, els equips esportius que sempre són de, no?, de tot el rugbi, no?, aquí tenim el rugbi, el béisbol i el futbol que són potents, doncs ostres, no?, sempre estem allà amb la Santboiana, doncs ostres, per què no tenir un, no?,
1: I tant,
0: portar-ho també al menjar.
1: sí. És un producte ideal per quan, clar, quan te'n vas fora a fer esport, a fer, o sigui, qualsevol activitat a l'aire lliure, llavors encaixa molt bé. Sí.
0: Sí. Dia de partit, porta't el teu, no? Porta't el teu rolet. Doncs, bueno, estem parlant això, no? Amb la Meritxell Hernández, fundadora de Rolit, que per si voleu més informació podeu entrar a rolit.com. Ara que ens has presentat una mica el producte estrella, no? Que és el Bock and Roll, també aquí a la Terra sempre ens agrada també una mica conèixer la persona que hi ha al darrere, no?, d'aquests projectes. I llavors, en aquest cas, a més, com a fundadora, doncs encara amb més motiu, no?, poder conèixer qui és la Meritxell Hernández, qui hi ha al darrere i una mica, si vols, tu mateixa també. O sigui, com vas arribar a tenir aquesta idea? O sigui, què va ser per la necessitat, pel teu dia a dia, que vas dir, ostres, això? o sigui, com va sorgir? Perquè la veritat que, com deies, després de 20 anys, ostres, no, heu canviat els patis de les escoles, perquè
1: Sí,
0: de tots els
1: era la
0: papers de
1: nostra.
0: plata,
1: Sí,
0: no?
1: era la nostra visió, no? Eliminar el paper d'alumini de tots els patis de les escoles. Sí, aquesta era la idea. Aquesta, o sigui, la idea va ser aquesta, vale? I es va gestar uns anys abans quan vaig muntar l'empresa el 2006 i el Bock & Roll, que és el producte estrella, va néixer el 2008. El 2006 l'empresa es va crear pensant en trobar solucions a problemes mediambientals, en general de tot tipus, val? Perquè bueno, jo havia estudiat enginyeria, havia estat treballant en diferents indústries i vaig deixar doncs, el món corporatiu per dedicar-me al meu propi projecte, precisament perquè sempre m'havia agradat molt el medi ambient i sempre doncs, estava pensant en trobar doncs, solucions a problemes mediambientals que en aquell moment no era tant, o sigui, no es parlava tant com ara, però sí que ja doncs, hi havia problemàtiques que s'havien de solucionar. I tot va sortir perquè l'any 2005 doncs, hi havia una sequera molt gran aquí a Catalunya i doncs, vaig deixar la feina i em vaig dedicar a crear doncs, un producte que solucionés el problema de la sequera i anava molt dirigit a institucions públiques. Llavors era un petit inflable que tu posaves dins de la cisterna i que cada cop que tiraves de la cisterna estalviaves 1,5 litres. Va, llavors amb això vaig començar i em vaig introduir en el món de les institucions públiques i de les campanyes mediambientals i a partir d'aquí van anar sortint doncs, diferents necessitats. O sigui, la idea inicial era intentar trobar solucions a diferents problemes mediambientals. Sobretot doncs, fixant-te en tot, no? I observant i primer doncs, va ser la sequera i després doncs, vaig començar a posar el focus més en els residus. I així doncs, es va anar desenvolupant doncs, l'empresa i la creació de nous productes. Sí.
0: Increïble, sí. Sí, o sigui, diguéssim, no, quan, la frase aquesta japonesa, no, que diuen crisi vol dir oportunitat, no, davant d'una sequera, amb tota la crisi, que va ser també, crec que, com aquell moment on es va decidir construir la desaladora que tenim aquí no, a la zona franca, no, en tots aquells moments va ser, ostres, què puc fer jo
1: Exacte.
0: per
1: Sí, sí, sí.
0: ajudar al planeta, no?
1: Sí.
0: Tota la
1: I no.
0: crisi que estem vivint.
1: Exacte, i això demostra també que no fa falta pensar en grans projectes, sinó que moltes vegades les petites coses, els petits canvis, productes que aparentment són molt petits, poden generar un impacte molt gran, i això és el que jo sempre he buscat. O sigui que de vegades pensem, no, en que bueno, el canvi depèn de grans decisions, grans idees, grans projectes, i no, o sigui, a vegades el canvi doncs, són petites accions que repetides en el temps, dia a dia, doncs, acaben conformant hàbits millors. No? I al final el que fem una mica és això, intentar crear petits productes però que generin un gran impacte i que t'ajudin també a repensar, bueno, a pensar en consumir d'una altra manera, que t'ajudin a reflexionar. Al final, la majoria dels nostres productes són eines també sensibilitzadores, intenten que generen debat, que tenen un missatge i que per això doncs, són productes que també han tingut sempre una molt bona acollida dintre d'escoles o bueno, espais més educatius, no? La reflexió i l'ensenyament és important. No? L'educació.
0: Sí, perquè al final, no, si el que dèiem, no? Si aquests nens i nenes, en comptes de paper de plata, com anàvem nosaltres, ja van amb el Bock and Roll, aquest Bock
1: Sí.
0: and Roll, i els, com dius, i és veritat, perquè dono testimoni de que ha durat molts anys, clar, quan acaben la seva edat escolar i van a l'institut, s'emporten el Bock and Roll, però quan arriben al món laboral segueixen portant el Bock and Roll, no?
1: Exacte, o sigui,
0: Sí.
1: o sigui, tot el que introdueixes o aprens quan ets petit, doncs perdura en el temps i al final et cala. I nosaltres, les escoles ens van ajudar molt a introduir el producte a les famílies a través dels nens. O sigui, a través dels nens, no, no, és que a l'escola no podem portar paper de plata, vale? Hem de portar Boc and Roll. Doncs tot això, no, vam poder, gràcies a això i gràcies a que les escoles ens van fer de prescriptores, vam poder introduir el producte a les famílies.
0: Clar, també hi havia, recordo aquelles campanyes, no? Bueno, com a mínim aquí en algunes escoles de Sant Boi es van fer campanyes aquelles de les pilotes de paper de plata i la classe que acabés la setmana amb la pilota més gran perdia, no sé si eren 10 minuts de pati o una cosa
1: Ah,
0: així.
1: sí, això no ho havia escoltat.
0: I era
1: Bueno,
0: perquè, no?
1: cada
0: Que...
1: escola, no, intentava, o sigui, buscava diferents estratègies per sensibilitzar, no? Sí,
0: Sí.
1: sí.
0: I llavors el nen que portava l'entrepà en paper de plata, clar, era la resta, el miraven malament com dient, faràs que perdem 10 minuts de pati d'aquell divendres, no? Okay, o durant un dia de la setmana següent, una cosa així era, no recordo ara
1: Sí,
0: ben
1: sí,
0: bé,
1: sí.
0: però recordo aquella pressió entre classes de a veure qui
1: Clar.
0: té, no? La pilota més petita
1: Més petita. Sí, sí, sí.
0: per ser la, no? Que no perdessin aquells... Que recordo això, 10 minuts de pati, potser la que tenia més petita també tenia un premi, no, això no ho recordo,
1: Sí.
0: però segurament sí, que potser tenien uns 10 minuts menys i els altres 10 minuts més, no ho sé, no recordo ben bé com anava, però sí que recordo la caixeta amb les pilotes de paper de plata, que és això, no? I des d'aquí, des de... No? I tot aquest foment pel Boc and Roll, per la Carmanyola... Però sí que és veritat el que comentaves tu abans. La Carmanyola va molt bé pel dinar o coses així, però sí que és veritat que el Boc and Roll va molt bé perquè un cop t'has acabat l'entrepà o la peça de fruita, no? El que
1: Sí.
0: portis, el doblegues i t'entra al butxí, no? I queda com un paquet
1: Sí, sí,
0: de
1: sí, sí.
0: Kleenex, diguéssim, de
1: Sí,
0: tovallons de
1: un
0: paper.
1: tovalló, un tovalló. Si
0: Sí.
1: te'n pots posar a la butxaca o amb un nen, doncs se'n pot posar a la bata.
0: Sí,
1: I no
0: sí, sí.
1: molesta.
0: I pots jugar,
1: Aquest
0: i
1: és
0: pots fer...
1: l'avantatge.
0: No
1: Sí.
0: se la deixa al pati perquè la posa a la bata, no? Que la Carmanyola et molesta per jugar i l'acabes deixant i t'acabes oblidant
1: Queda, hi
0: d'ella.
1: ha objectes perduts.
0: Sí. Sí,
1: Sí,
0: sí.
1: sí.
0: I això, la veritat
1: I després que s'ajusta millor també, perquè clar, tens les tires
0: Clar.
1: de velcro, llavors no importa la mida, és una mida universal. Llavors tots els entrepans petits, grans, a veure, si agafes tu una barra de quart sencera, doncs no, eh? Però mitja barra de quart et cap perfectament.
0: Ostres,
1: I entrepans també més petits. Per
0: més petit
1: tant,
0: també.
1: és una
0: Clar.
1: mida universal,
0: I per
1: et
0: tant,
1: serveix per tot.
0: sigui... I és igual el tipus de pa, també. O sigui, pot ser tipus de pa de barra i pot ser també
1: Sí.
0: un tipus pa de motlla, diguéssim, de
1: Sí,
0: biquini, per exemple. Pa d'aquests...
1: clar, de pa de biquini doncs et caben butllesques perfectament.
0: Ostres.
1: Perquè
0: Molta
1: sí,
0: ganes de tenir, eh?
1: és gran.
0: Has
1: No
0: de
1: et quedes
0: tenir
1: amb
0: molta
1: ganes.
0: gana per butllesques. Bueno,
1: Sí,
0: si
1: sí.
0: l'excursió és molt llarga, també va bé, eh? Tenir tant...
1: Sí, clar, bueno, tens l'esmorzar i el berenar, mira,
0: Sí,
1: tens
0: sí,
1: tot
0: sí.
1: en uno. Sí,
0: Exacte,
1: sí.
0: sí. Perfecte. Sí, m'agrada molt també no, que des de Rollit, que recordem que podeu entrar a la pàgina web rollit.com, allà trobareu pues, el catàleg de productes on veiem, a més, a part del Boc and Roll, no, que és on ens estem
1: Sí.
0: centralitzant molt, perquè és el buque insígnia, no, és el que més tenim al cap quan pensem en rollit.com.
1: Sí.
0: Rollit, recordem, escrit Rolleat, és a dir, roll d'embolicar i eat de menjar en anglès,
1: Sí.
0: .com, i allà pues, hi ha molts productes, no? I dels quals m'agrada molt aquesta idea de que són solucions pel dia a dia, no? Que has
1: Sí.
0: comentat quan presentaves que...
1: Sí, sobretot són productes reutilitzables d'ús quotidià. O sigui, tot allò que tu utilitzes en el teu dia a dia, que utilitzes però que ni penses en una alternativa moltes vegades, no? Ara cada vegada més, no? Doncs són productes tan senzills, tan fàcils d'utilitzar, que quan els descobreixes dius, bueno, doncs això, vale? Jo ho estic utilitzant per inèrcia, estic utilitzant doncs, embolcalls d'un sol ús, perquè mira, he après que això era més còmode, però després quan recapacites una mica dius, doncs potser no és ben bé això, val? Perquè al final acabar tirant a les escombraries cada dia el mateix, usant i llançant, no té per què ser el més còmode, perquè per començar has d'anar comprant productes d'aquests d'un sol ús sovint, acabes tenint les papereres més plenes i d'aquesta manera simplement compres un cop un producte que et dura doncs, durant 6 anys i que és la vida útil que estimem, que és més o menys doncs, com una... com quan et compres alguna peça de roba, no? Sí. Que si la cuides bé et durarà temps. Inclús hi ha gent que ens diu que fa més anys que ho té. O sigui, tot depèn també de l'ús que li dones, no? Però és molt més senzill. I no... I després, doncs, a part, hi ha aquesta...
0: Acabes fent un estalvi, al final. També.
1: Exacte, acabes fent un estalvi. O sigui, a mig termini acabes estalviant. I després, doncs, això de dir, bueno, d'estar la satisfacció de dir, també estic aportant, no?, el meu granet de sorra a la sostenibilitat i al medi ambient d'una manera fàcil, senzilla i amb un producte que m'agrada utilitzar, que és atractiu. Per tant, surt guanyant.
0: Completament. M'han fet gràcia no? per un cantó això, molts cops quan parlem de medi ambient molts cops acabem gairebé sempre acabem parlant o de salut o de diners, no? En aquest cas jo crec que són les dues, perquè al final si estàs utilitzant plàstics o paper de plata, a qui no li ha passat, jo sóc el primer, que mossegues l'entrepà i dius, ai, ja m'he fotut un tros de paper de plata o de film a la boca, no? I si tu t'adones, pa dentro que va. Sí. En canvi, amb el Rollit, com dèiem, no? Es transforma en mastovalla, pues, ja, amb el Bock and Roll, doncs ja no tens aquest problema, sinó, a més, és com que subes d'estatus, no? Perquè jo vinc a dinar amb el meu esmorzar amb mastovalles, no? No.
1: Sí, el paper d'alumini és cutre.
0: És cutre, sí, exacte.
1: Sí, sí. I... ja no se lleva.
0: Sí, sí. I després també és el fet aquest de, que comentes també a nivell econòmic. Vale, o sigui, lògicament, si tu compares un rotllo de paper d'alumini, que també és veritat que va pujant de preu, amb un Bock and Roll, potser en aquell moment a la botiga un per un, però que clar, quant paper d'alumini gastes durant un mes? Quants rotllos, no? Embolicant el entrepà de cada matí. I el que deies tu, a l'entrepà del matí i a l'entrepà del berenar. I els caps de setmana de tota la família perquè anem a l'excursió, no? Volem pujar a Sant Ramon, per exemple, o passejar pel riu Llobregat.
1: Sí, sí, sí. O una família que habitualment menja entrepà és que a l'any es pot arribar a gastar 100 euros en paper d'alumini. O sigui, depèn del número de membres que hi hagi a la família, però sí, i al final són diners.
0: Sí, sí, en canvi, poder tenir un Bock and Roll, que és un embolcall, que a més és xulo, que és personalitzable, no? Doncs mira, el pare el pot tenir, jo què sé, amb Barbies, la mare amb cotxes, el nen amb dinosaures i, no? I el nen amb pilotes de futbol, sí. No sé, m'ho invento per dir qualsevol cosa.
1: Sí, sí,
0: part,
1: sí, sí, sí.
0: Però...
1: I és el que diem, vull dir, també és una eina que et serveix, doncs, per educar i conscienciar. I també fomenta hàbits saludables, és el que diem, vull dir que tu doncs, et puguis preparar tot el menjar a casa i després el puguis transportar doncs, amb aquest tipus d'embolcalls que nosaltres tenim, també fomenta el no estar comprant fora de casa menjar, bolleria industrial, menjar de les màquines expenedores, vull dir, al final... Tot el que ve envasat acaba sent doncs, productes que no són saludables o ultraprocessats i que fan que també, a la vegada, consumir tots aquests tipus de productes fa que generis molts més residus també. Per tant, normalment, qui es preocupa per com no, embolica les coses amb productes doncs, o amb volcans utilitzables, se sol preocupar també pel que menja, no? Si et preocupes pel que menges, també per com ho menges, no? I vull dir que al final tot està molt relacionat.
0: I aquí anem a...
1: Salut i medi ambient van de la mà, realment.
0: Correcte, sí. Completament. Sí, perquè al final, no? Sempre hi ha la frase aquesta de no hi ha planeta B, però és que el planeta en el que vivim, quan ens extingim tota l'espècie humana, perquè si seguim així ens extingirem, el planeta seguirà. es crearan, no? Si no, que li preguntin als dinosaures,
1: Sí,
0: no?
1: sí. Sí.
0: Algun, o sigui, el planeta segueix, es creen unes altres espècies noves i que potser les noves s'alimentaran doncs, de plàstic, no? Perquè és el que
1: Sí,
0: hem deixat
1: o
0: nosaltres.
1: ja naixeran plastificades.
0: Exacte.
1: Sí, seran
0: O sigui,
1: monstres
0: sí, o sigui que quan parlem
1: de
0: de salvar el
1: plàstic. Sí.
0: planeta i de medi ambient, al final el que estem parlant és de com
1: Sí.
0: salvar l'espècie humana
1: Bueno.
0: dins d'aquest planeta i d'aquesta voràgine amb la que vivim, no?
1: Sí,
0: També, no? La
1: sí.
0: crisi d'aigua el 2006, però és que ara hem estat també molts anys també de sequera. Ara, no? Cada cop que ve l'estiu ja comencen a sortir els avisos. Quan arriba l'hivern arriben les pluges i ens relaxem. Però cada
1: No podem
0: estiu
1: baixar la
0: estem...
1: guàrdia. I
0: Exacte.
1: sí, i a vegades doncs, sembla que vagi per modes, no? Ara hi ha
0: Sí.
1: sequera, tots estalvi aigua. Ara ja no hi ha sequera i comença a ploure, doncs ho ens oblidem. No, és algo que no s'ha de deixar mai de fer ni de seguir. Hem de seguir
0: Sí,
1: pensant
0: sí.
1: en tot això.
0: Correcte, sí, completament. I a vegades amb coses tan fàcils com entrar a roit.com i comprar doncs, un Bock and Roll
1: Sí.
0: o qualsevol dels altres productes, que ara entrarem també, però m'ha quedat, abans d'entrar, perquè també quan entres a Rollit, no, estem parlant de Bock and Roll, però hi ha molta més cosa quan entres a Rollit.com i ara entrarem, però hi ha una cosa que sí que m'ha quedat, que és quan deies no, d'embolicar en paper de plata, no? Perquè és allò de molts cops s'emboliquem en paper de plata perquè s'ha fet sempre així. I és allò
1: Sí.
0: de et poses a pensar i bueno, s'ha fet sempre així. Jo ho faig així, la mare ho feia així, però l'àvia no ho feia així. O
1: No,
0: sigui,
1: no.
0: l'àvia anava
1: Sí.
0: amb el seu farcell, no? O sigui,
1: Exacte.
0: o la
1: En el seu
0: carmanyola.
1: farcell, o inclús hi havia avis que embolicaven el menjar o els entrepans amb fulles de col. Hi
0: A
1: havia
0: mi.
1: diferents estratègies per embolicar. I, però sí, això, o el paper de diari també, això, però bueno, això no és...
0: Sí. Sí, no és tan saludable,
1: No,
0: no? Tot s'ho
1: exacte.
0: saben ara, no? L'altre, hi ha
1: Però
0: una
1: sí que
0: frase
1: s'ha...
0: que sempre, no? Que és allò, el diari et deixa els dits negres i dius, no, home, no, i avui en dia segueix passat, avui en dia
1: Sí, sí,
0: segueixen,
1: sí. Això no
0: però
1: és tan
0: bueno.
1: recomanable. Però bueno, sí que bueno, els embolcalls que hi ha a la pròpia
0: D'acord,
1: natura ja té els embolcalls que són naturals. Bueno, això és com el plàtan, no? Bueno, qui no ha vist un plàtan embolicat en paper, amb plàstic? Que dius, a
0: Ja.
1: veure, però si és l'embolcall més perfecte que ha creat la natura, el del plàtan,
0: Completament
1: per què l'hem de posar?
0: gruixut, sí, és veritat.
1: Clar, hi ha coses que no tenen cap mena de sentit i això doncs, segurament doncs, els nostres besavis, no? Si veiessin tot això, dirien, mare meva, què esteu fent, no?
0: Se ha caído la olla.
1: Sí,
0: Bueno, dirían de una otra manera,
1: totalment.
0: pero...
1: Eh?
0: No, que penso, ho dirían de una otra manera, pero...
1: Sí. Però que al final acabes assumint certes coses que són més còmodes, però si ho pares a pensar, no és així. I, bueno, per això que nosaltres el que volem una mica també dels nostres productes és demostrar que hi ha altres maneres de fer les coses molt més sostenibles i que no impliquen una renúncia ni de temps ni de diners.
0: Sí, completament. I en què ho dius, és aquesta, no? L'altra pregunta, que és quins altres productes podem trobar a Rollit.com, no? Si jo
1: Sí.
0: ara poso Rollit.com, què hi
1: Sí.
0: trobo?
1: Doncs, a part del Bock and Roll, que és el portaentrepans, també tenim el portasnacks, que és el Snack and Go, que seria doncs, l'alternativa, podríem dir, a doncs, les bosses de zíper, totes aquestes bosses també d'un sol ús, que s'utilitzen per posar snacks, per posar fruita. Val? O sigui, entre el Snack and Go és una
0: Per
1: miqueta
0: exemple,
1: més... No és...
0: si jo vaig, per exemple, al Tot a Granel i
1: Sí.
0: em compro fruits secs a Granel,
1: També.
0: doncs és una forma de poder-me'ls emportar
1: Sí,
0: d'excursió, no?
1: és una bosseta que també doncs, la tanques a través de velcro, té els mateixos materials, per dintre també és impermeable i pots portar doncs, diferents tipus d'snacks i de fruita i tot, sí, diferents aliments. I després, a part
0: Interessant
1: de...
0: també saber, és interessant també, no? Que també hi pots posar la fruita. Entenc
1: Sí.
0: que fruita tallada, per exemple, no?
1: Bueno, la
0: Si
1: fruita
0: com
1: tallada, sí, clar,
0: succisa.
1: l'Snack and Go no és hermètic, val? Aleshores, sempre recomanem posar producte més sec. A veure, sí, també pots posar alguna cosa doncs, una miqueta més, o sigui, que tingui... Per exemple, un entrepà amb una miqueta de salsa, si no és líquida, doncs també ho pots posar, val? Però les coses que poden generar, que són una mica més aquoses, tenim un altre producte, que és el Grab and Go, que aquest sí que seria com la típica bossa estanca de navegació, però adaptada al dia a dia. També, com tota la resta de productes, és flexible, no ocupa res un cop tu has acabat. I ara aquí sí que li pots posar, per exemple, fruita pelada, perquè no passa res, l'aigua no surt, val? Queda totalment tancat. Que aquest també és un producte molt pràctic. Després també tenim doncs, el porta-tàpers per posar, doncs, per portar el menjar doncs, a la feina o posar a l'escola. O sigui, pots posar doncs, un tàper, fruita, una cantimplora, val? I també es converteix en estovalles, no? De manera que no és la típica bossa de tàper rígida que moltes vegades queda tot brut, incrustat i que és molt difícil de netejar, sinó que aquí el convertir-se en unes estovalles també li passes un drap humit i ja ho tens llest pel dia següent i net. I o també ho pots posar a la lavadora. Tots els productes es poden posar a la rentadora també. O sigui, més pràctic, impossible. I això seria una mica la gamma que tenim com a portabilitat d'aliments. Després tenim, doncs, dintre del que és el porta-snacks, també tenim la variació d'una bossa porta-snacks amb dues butxaques, de manera que li pots posar doncs, si vols separar el dolç del salat o vols posar doncs, el menjar del matí i el menjar de la tarda. Bé, tenim opcions per tothom.
0: Sí, la veritat que ho heu pensat tot. Jo aquest de dues butxaques el que he pensat és, mira, amb un poso les pipes i amb l'altre les closques, saps?
1: També, veus? Està perfecte, molt bona idea. Que
0: M'ha
1: després
0: vingut.
1: que queda tot brut, no? La gent que menja
0: Sí.
1: pipes i deixa tot brut, doncs mira,
0: Sí,
1: ja
0: sí.
1: no hi ha excuses.
0: Ja tenen, que entrin a rollit.com i es comprin aquest de dues
1: Sí,
0: butxaquetes
1: exacte.
0: i així com ara, bueno, una de les castanyeres, no? Ara,
1: També.
0: aquesta tardor em van donar les castanyes amb dos, amb una bosseta al costat per deixar les closques, que em vaig quedar al·lucinant. I
1: Sí,
0: em
1: sí.
0: dona una amb les castanyes i després em dona un buit. I me'l quedo mirant i dic, i el buit? I em diu, però ella, com dient, és una evidència, em diu, home,
1: Claro.
0: per les closques, i dic, hòstia, no hi havia pensat, no? És allò jo les anava barrejant amb les castanyes, després d'agafar, això
1: Sí.
0: és closca, això és castanya, això és closca.
1: Sí, sí,
0: I en
1: sí.
0: canvi, bueno, sí, o sigui, m'agrada molt perquè he pensat amb tot, no? O sigui, és allò, tenim el Bock and Roll per l'entrepà, sigui
1: Sí.
0: de barra o sigui de pava de motlla, no?
1: Sí.
0: Tipus biquini, diríem, no? Els snacks pels fruits secs, perquè, clar, quan vas d'excursió també necessites, no t'emportaràs la bossa sencera, no? Que a vegades dius, mira, no m'endú... O això, si vas a granel, doncs que agafes el sac gran
1: Sí.
0: i...
1: Bueno, alternatives per tots els moments d'ús durant el dia. Sí.
0: I m'ha agradat molt el portacarmanyoles que es transformi en estovalles, eh? També
1: Sí.
0: això, jo crec que ja entro a rollit.com i ja t'encarregaré un.
1: Molt bé, molt bé.
0: Perquè la veritat que sí, que és super, super
1: Sí,
0: interessant.
1: sí. I després
0: I...
1: també
0: Sí.
1: hi ha una altra línia que vam treure l'any passat, que ja ens escapem del que és la portabilitat d'aliments i entrem en les compres, no? En anar a comprar sense generar residus. Llavors, aquí hem
0: Important, també.
1: intentat trobar una solució completa perquè tu puguis anar a comprar producte fresc o a granel sense utilitzar ni un sol paper o plàstic d'un sol ús, val? Que
0: Ostres.
1: tu, tenim doncs, uns embolcalls que abans que tu pots anar a comprar doncs, menjar fresc, carn, embotits,
0: Ah, sí?
1: i en comptes d'utilitzar doncs, el típic paper que et donen de parafina o el que sigui d'un sol ús, tu vas anar al teu propi embolcall i és una manera molt pràctica de comprar producte fresc. Te l'emportes cap a casa i poses directament a la nevera i ja està. I no utilitzes res d'envasos d'un sol ús.
0: Ostres,
1: I
0: està
1: després
0: molt
1: també
0: bé.
1: tenim una bossa que doncs, t'ajuda també, una bossa que és, bueno, que és molt, també molt, hem dit, que et permet fer una compra molt més responsable i més intel·ligent, que té dos compartiments i pots organitzar-la molt millor perquè una part doncs, és pels productes voluminosos, l'altra pels productes més delicats, de manera que així no s'aixafa i també és molt versàtil, la pots portar també doncs, no només per anar a comprar, sinó per anar a altres usos perquè és molt xula, que es diu, és la Good Bag. I els embolcalls són el good wrap. Llavors, això també és una opció molt, molt sostenible per poder anar, per fer la compra sense residus, una compra residu zero. O sigui que
0: Sí,
1: tenim
0: sí.
1: doncs, moltes solucions pel dia a dia.
0: La veritat que sí que m'ha sorprès molt aquesta dels embotits, no? Per poder portar l'embotit
1: Sí.
0: o la carn i evitar aquest paper de, com deies, no? De parafina o
1: Sí,
0: que és
1: sí,
0: plàstic i paper que
1: sí.
0: costa molt de separar, que mai saps si va en vasos o si va en paper. I jo
1: Sí.
0: vaig preguntar a experts, no? A l'Agència de Residus de Catalunya i em van dir, no, per fer-ho bé, el que has de fer és separar-ho, el
1: Separar.
0: plàstic per un cantó, el paper per l'altre, i llavors llença el paper al contenidor blau i el plàstic al contenidor groc.
1: Sí,
0: Però
1: sí.
0: no, però entrant a rolit.com et compres aquest per als embotits, la carn, i ja t'oblides d'haver de separar, de generar més residus, d'omplir la bossa, que cada dos per tres estem baixant a tirar-la al contenidor
1: Exacte.
0: groc
1: Sí,
0: perquè
1: és més
0: generem
1: feina al
0: molt.
1: final. Se t'ha de
0: Sí.
1: tirar en brossa.
0: Sí. I m'agrada molt. I també recordar, no, als nostres oients que sàpiguin que les botigues ja estan obligades a acceptar-t'ho sempre que el portis net,
1: Sí,
0: que es va canviar
1: sí,
0: des de
1: va
0: la llei
1: canviar la llei.
0: de...
1: Sí, va haver una polèmica amb tot això fa uns 2 anys i ara ja sí que pots portar el teu
0: Exacte.
1: propi embolcall.
0: Sí, que la nova
1: Sí.
0: llei de residus permet tu portar el teu
1: Sí.
0: embolcall i la botiga està obligada a acceptar-te'l sempre i quan el portis net, que no sigui que tu contaminis la botiga, no diguéssim.
1: Exacte. Sí.
0: Però a nivell general, a més, com deia, són productes que són molt fàcils de netejar
1: Sí, no és com una
0: i...
1: carmanyola, això tampoc. O sigui, l'avantatge d'aquests embolcalls és que no ocupa espai. Que si has d'anar a comprar amb no sé quantes carmanyoles, doncs no, és més engorrós.
0: Clar, sí. I després la bossa aquesta de la compra, no, aquesta no, sí que no la tenia al mapa, aquesta... Ja entraré també a
1: Sí,
0: rolit.com
1: sí, sí.
0: i me la miraré juntament amb l'altre, mirar tot a veure. Perquè teniu, o sigui, m'encanta perquè heu anat com pensant, no? Amb el meu dia a dia, des de que surto de casa, amb l'entrepà de
1: Exacte.
0: l'esmorzar, no? Que em menjo al col·le o a l'oficina, no? Fins a quan surto de la feina i me'n vaig a comprar abans d'anar cap a casa, doncs com fer que tot aquest recorregut jo arribi a casa amb el meu menjar, havent menjat, no?
1: Sí. Menjar
0: I
1: saludable,
0: sense generar
1: havent
0: residus.
1: menjat
0: Exacte.
1: no? Molt bé
0: Sí,
1: i sense generar residus.
0: sí. Sí. I si a sobre això, no? Vas al mercat com la campanya, no? De marca't un mercat, doncs, i et compres ja l'embotit i la carn de qualitat en el mercat
1: Exacte.
0: que tinguis més proper, en el mercat de barri o en el comerç local, no? Que
1: Sí,
0: sempre
1: sí, sí.
0: trobes productes de més qualitat que no pas si vas a les grans superfícies, que
1: Exacte,
0: jo tinc
1: sí.
0: un amic carnisser que sempre diu a les grans superfícies o els grans supermercats hi va tot allò que no vol la resta. La carn que no t'ha comprat, que no es queda a la zona, perquè també és veritat, no?
1: Sí.
0: La carn més bona sempre diu, la carn més bona se la queda el carnisser. Després ja, no? Bueno, el carnisser ja sigui de comerç local o de mercat, no? I després ja tot el que no vol ni el carnisser ni... És el que ja va a les grans superfícies que allà van a bulto. I,
1: Sí, sí,
0: bueno, dic, no
1: sí.
0: sé si és veritat o no, però...
1: Bueno.
0: Diuen, jo és veritat que compro mercat i no sé si
1: Sí.
0: és pel tracte proper, però tot
1: Sí.
0: sempre sap més bo.
1: Sí,
0: Però
1: i tant. I
0: què
1: a
0: més
1: més
0: et
1: que
0: coneix?
1: sí. Jo crec que la qualitat és molt més bona i després que també t'ajuda a planificar molt millor la compra. Perquè, clar, quan vas a grans superfícies, d'alguna manera hi ha ofertes per tot arreu, no? Compra tres i
0: Sí,
1: a
0: sí.
1: preu de dos, i després potser se t'acaben fent malbé les coses, no? Que també pensem que hi ha molt malbaratament.
0: Molt,
1: Aleshores,
0: sí.
1: al fer una compra doncs, una mica més planificada, més conscient, més petita, no? T'ajuda també després a no malbaratar tant. I al
0: Sí.
1: final, sí que és una mica més car, però si no malbarates, doncs acabes
0: Acaba
1: sortint
0: sortint.
1: guanyant.
0: Sí. Sí, perquè
1: Sí.
0: comptem que ara mateix la mitjana catalana és que de cada quatre bosses de compra, una la deixem a la porta. És com que tot... I mira que la compra cada cop està més cara. Te'n vas al súper, compres quatre coses, ja, pum, 60 euros, 20 euros. I
1: Sí,
0: dius, ostres, mare
1: sí,
0: meva.
1: sí,
0: Doncs
1: sí.
0: penseu que d'aquell, d'allò, no? Si et gastes 40 euros, hi en 10 que t'han quedat a la porta
1: Sí,
0: perquè l'estàs molt baratant.
1: sí,
0: Per
1: sí,
0: tant,
1: sí.
0: si anem a mercat i fem aquest, no? Com deies tu, que...
1: Clar.
0: I a més, com deies tu abans, més saludable també, perquè al mercat
1: Sí.
0: no trobes super, no? No trobes processats, no trobes
1: No,
0: productes
1: és producte
0: industrialitzats.
1: fresc, tot producte fresc, i sí que és veritat que pot ser una mica més car, però també ets més conscient a l'hora de comprar i t'ho acabaràs menjant, perquè això al final, o sigui, com, clar, o sigui, si és tot tan barat, no?
0: Clar.
1: Abans, doncs, potser ara això ha ajudat una mica el fet que s'hagin encarit els productes, ha ajudat a que el malbaratament hagi disminuït una miqueta, no? Perquè llavors cada vegada la gent és més conscient del preu i de dir, no, no, això no puc deixar-ho tirar, no? Sí,
0: Sí.
1: sí.
0: I la cuina de reaprofitament també, no? Que és la cuina
1: També.
0: final de tota la vida, la cuina catalana de tota la
1: Sí, sí,
0: vida. Al
1: sí.
0: final, el pa amb tomàquet era perquè el pa s'havia posat dur, no? O
1: Clar,
0: sigui
1: clar, al
0: que...
1: final s'ha de reutilitzar tot. I el menjar també. Clar. S'han
0: Sí,
1: de
0: sí.
1: trobar maneres creatives de no tirar-lo i de reutilitzar-lo.
0: Sí. I, sí, i amb aquestes idees creatives també va néixer Rolit, no? Rolit.com, on podem trobar doncs, tots aquests embolcalls que ens ajuden a transportar aquest aliment saludable i sostenible, que ens ajuden a poder portar-lo també, no? A transportar doncs, els nostres snacks, els nostres fruits
1: Sí.
0: secs, els nostres trossos de fruita, el nostre entrepà, la veritat que el nostre embotit, la nostra carn, fins i tot per la bossa, la compra, per
1: Sí,
0: tot, per tot, pel dia a
1: per
0: dia,
1: tot.
0: allà on vagis, doncs Rolit.com, pot anar amb tu i acompanyar-te, com heu fet durant aquests 20 anys
1: 20
0: ja, no?
1: anys.
0: Que estem celebrant aquest
1: Sí.
0: any, que la veritat que tornem a dir, no? Moltes felicitats pels 20 anys i gràcies per néixer també, eh?
1: Moltes gràcies
0: Perquè heu fet
1: Sí,
0: aquest
1: sí.
0: canvi de les escoles, la veritat, heu... O sigui, tu deies que les escoles no, han sigut com ambaixadors del rock and roll, però també, no? Això ha sigut un win-win, no? O sigui, vull
1: Sí,
0: dir
1: totalment. O
0: que
1: sigui, al
0: gràcies a que
1: final...
0: vosaltres heu tret aquesta solució, les escoles han pogut fer el canvi també, no?
1: Sí,
0: Perquè
1: sí,
0: si no és
1: sí.
0: allò, hòstia, jo vull fer el canvi, vull treure el paper de plata, però no tinc, com deies, una solució senzilla, fàcil i que no ocupi, no? Perquè al final l'altre complement és la carmanyola, que sempre és un tarro que no saps on posar, no? I més si és
1: Sí,
0: un
1: sí.
0: entrepà. Si és, lògicament, la carmanyola va molt bé per anar de pícnic i per un dinar i per al xup-xup, no?
1: Sí,
0: Però
1: sí, sí.
0: per l'entrepà del col·le o, de no? O el mos que fas a l'oficina a mig matí, realment Rolit.com, ja sigui el bocanrol o el porta-snacks o el porta-fruites, o, no? Pues, tot això crec que té
1: Sí, sí,
0: molt...
1: sí. Sí, nosaltres, o sigui, a veure, nosaltres hem anat creixent també al mateix ritme que han anat creixent, per exemple, a les escoles verdes. O sigui, nosaltres quan vam començar, el rock and roll no estava introduït a cap escola, va ser algo, com he dit, doncs molt pioner. Les escoles el van anar introduint i a mesura que les escoles anaven aconseguint el segell d'escola verda, també anaven introduint el rock and roll com a mesura. I ara, avui en dia, hi ha moltíssimes escoles verdes. I sí que nosaltres hem sigut també doncs, part d'aquest canvi.
0: Doncs sí, des d'aquí, bueno, felicitar també, aprofitem, no, l'altaveu per felicitar totes les escoles
1: I tant.
0: per fer aquest pas de ser escola verda
1: Sí.
0: i d'anar de la mà de Rolit.com per fer també no, aquest bueno, gràcies també a vosaltres per fer-ho més fàcil que
1: A veure,
0: elles
1: tot
0: també estan fent.
1: és sí, o sigui, al final és un
0: És un
1: treball
0: win-win,
1: conjunt
0: sí.
1: de tothom i l'èxit és de tots. Sí, i tant.
0: Sí. Doncs Meritxell Hernández, fundadora de Rolit, tota aquesta informació ja la sabeu, que estem aquí a Ràdio Sant Boi, però que també si entreu a rolit.com teniu tots els productes que els podeu veure, que els podeu mirar tots els colors i varietats i models que hi han. Simplement donar-te les gràcies perquè se'ns acaba el temps de l'entrevista. Jo encara
1: Ai.
0: estaria més estona, però ja saps la
1: Ha passat
0: ràdio
1: molt ràpid.
0: com va. Sí. Així que moltes gràcies i per molts anys més seguint fent aquests petits canvis del dia a dia que ens ajuden a tots a ser
1: I
0: una mica
1: tant.
0: més sostenibles.
1: Sí. No podem infravalorar el poder dels hàbits quotidians. És molt gran. Sí,
0: Molt, molt.
1: sí.
0: Sí,
1: Molt bé.
0: cada gest és, al final
1: Sí.
0: és un vot, no? Cada
1: I
0: gest és
1: tant.
0: un vot cap a quin país, cap a quina ciutat, cap a quin municipi, cap a quin barri o fins i tot cap a quin carrer vols anar, no? Cap a quin, si vols ser més verd o més gris, no? Que sempre la contaminació es veu gris, no? Però bé.
1: Sí.
0: Doncs moltes
1: Molt
0: gràcies,
1: bé,
0: Meritxell,
1: doncs
0: una
1: moltes
0: abraçada
1: gràcies.
0: i
1: Ha estat un plaer.
0: quan vulguis ja ho saps que la terra és casa teva.
1: Oh, moltes gràcies. Ens veiem aviat, segur.

I fins aquí la terra d'aquesta setmana. Però recordeu que seguim girant a les xarxes socials. Ens podeu trobar a Telegram, a YouTube, a Twitter, a Facebook, a Instagram. A buscar-nos com Ecogira. A Telegram també trobeu les notícies i a YouTube uns vídeos increïbles. Recorda que tornem tots els dimarts de 12 a 1 a Ràdio Sant Boi i també podeu escoltar aquest i tots els programes anteriors a Spotify, a iVoox, a iTunes i fins i tot a Deezer. Busca'ns com La Terra Ràdio. Es despedeix des de la taula de so Eric Aguilera i des de davant del micròfon Víctor Luna. Escolta el batec de la terra.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimarts. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem no demà, que és festiu, sinó el proper dijous, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i amb els nostres companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins dijous, però no ho

Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Bon dia, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem l'alerta per l'onada de calor, tot el que has de saber per gaudir de la Revetlla i el començament de les obres del cinquè cap de Sant Boi. Avui és dimarts 23 de juny del 2026 i repassem l'actualitat punt per punt. Protecció Civil manté l'alerta per l'onada de calor i demana extremar precaucions fins avui, Sant Joan.
1: Protecció Civil de la Generalitat manté activada la fase d'alerta del Pla Procicat per l'onada de calor intensa i la calor nocturna que afecta Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi es prolongarà com a mínim fins avui dia de Sant Joan, amb temperatures molt elevades durant el dia i nits especialment caloroses.
0: I una onada de calor que aquí afectarà especialment i està afectant aquestes últimes nits durant aquestes nits on les temperatures d'avui i demà són especialment elevades.
1: Es preveuen nits tropicals amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures superior als 25, especialment a punts del litoral i prelitoral. L'episodi vindrà acompanyada d'una entrada de pols sahariana en suspensió, fet que dificultarà el descens de les temperatures durant la nit. Les autoritats recomanen evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i tenir una especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques i aquelles que treballen o fan activitat física a l'aire lliure.
0: I al temps en coneixerem més detalls, però recordem també que la nostra ciutat compta amb 6 refugis climàtics interiors, com són els casals d'estiu, els casals municipals i les biblioteques, i també d'exteriors com el Parc de la Muntanyeta o els jardins del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. A més, aquest any la xarxa incorpora també microrefugis climàtics amb l'objectiu d'ampliar la cobertura territorial i oferir espais de proximitat davant les temperatures elevades.
1: Es tracta de comerços i establiments que, de manera voluntària, ofereixen un espai fresc on descansar durant uns minuts sense necessitat de fer cap consum. Tant els refugis com microrefugis climàtics estan identificats amb un distintiu a l'entrada dels establiments i també dels equipaments.
0: I Sant Boi ja ho té tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan amb activitats repartides per diferents barris de la ciutat. Sopars populars, música i balls ompliran places i espais públics per donar la benvinguda a l'estiu.
1: La plaça Catalunya acollirà una nova edició de la Revetlla Popular organitzada per Sant Boi Vall, mentre que la plaça mossèn Jaume Oliveres serà l'escenari de l'arribada de la Flama del Canigó i d'una revetlla amb sopar, música i el tradicional ball del Fanaret. La festa també arribarà a la plaça de la Generalitat, a Marianao, amb un sopar popular i ball fins les 2 de la matinada.
0: I a Ciutat Cooperativa Molinou també hi haurà revetlla comunitària amb DJ i per acabar l'Ateneu Sant Boià celebrarà la seva tradicional trobada per la Revetlla de Sant Joan que començarà a les 8 del vespre als jardins de l'entitat. Una nit on policia local i protecció civil es coordinen per evitar incidents, sobretot relacionats amb el foc, i escoltem el caporal 275 de la policia local i el Pol Fortón de protecció civil.
2: Però realment és una nit que, tot i que tenim un dispositiu, òbviament, especial, no acostuma a tenir una rellevància important, sobretot pel que fa als incendis, que sí que són molt habituals a altres municipis, i aquí, la veritat, parlem d'incendis amb rellevància.
3: Els voluntaris estan disponibles, hi ha un servei preventiu que s'activa el mateix dia de la revetlla, a les 10 del matí, i es perllonga en funció de les sortides que hi hagin i tal, però està previst fins a les 10 del matí del dia següent.
0: I també recordem les afectacions del trànsit, ja que durant el dia d'avui i la matinada de demà es preveuen els següents talls de circulació als entorns més propers de les revetlles populars.
1: Entre les 6 del matí i les 4 de la matinada d'aquest dia següent, el dia 24, tall de trànsit al carrer Pau Casal, el tram comprès entre el carrer Lluís Companys i el carrer Frederic Montpou, en ambdós sentits de la circulació. També entre les 6 del matí i les 4 de la matinada del 24, tall de trànsit al carrer Ramon Llull, entre el carrer Ventura Gasol i el carrer Pau Casal. I finalment, entre les 5 de la tarda, d'aquesta tarda, i les 4 de la matinada, tall de trànsit al carrer Pont amb plaça Constitució i passatge Cala Nord amb el carrer Frederic Mistral.
0: I entre les 6 de la tarda i les 2 de la matinada es donarà un tall de trànsit al carrer Antoni Gaudí amb el carrer Llibertat en el tram comprès entre aquest carrer Antoni Gaudí i el carrer Rosselló. I entre les 8 del vespre i les 2 de la matinada es tallarà el trànsit al carrer Vermell amb el carrer Nou. I per tenir una revetlla tranquil·la, recordem que està prohibit llançar coets, petards, focs artificials o qualsevol artefacte que contingui foc, així com fer fogueres a menys de 500 metres de la muntanya. Ara que l'humitat és baixa i tenim períodes de vent, el perill d'incendi és molt elevat. L'onada de calor, a més, fa que el risc d'incendi sigui més alt. Per tant, si veus foc o fum, truca ràpidament al 112. I tot en una jornada on la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat una campanya per prevenir els incendis forestals aquest estiu. Judit Vallès, de la xarxa.
4: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu. Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
5: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
6: Demana la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
4: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
1: Acabem l'apunt de que Ràdio Sant Boi oferirà una programació especial en directe des de les 9 del vespre fins a les 2 de la matinada. L'emissora connectarà a partir de les 9 amb les diferents revetlles de la ciutat, recollirà les impressions dels participants i oferirà música per acompanyar una de les nits més majestats de l'any.
0: I en política aquesta setmana de ple municipal on es presentarà l'informe anual del 2025 de la síndica municipal de Greuges i assignarà l'adhesió al manifest que reclama la reforma de la llei de la dependència.
1: També tindrem l'aprovació de les bases de les subvencions municipals per a la rehabilitació d'habitatges i edificis i el lloguer d'habitatges, així com l'adhesió al manifest institucional amb motiu del 28J, Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+.
0: El ple municipal es sotmetrà a l'aprovació del segon expedient de modificació del pressupost municipal de 2026 i es debatran quatre mocions.
1: La primera, Vox contra la corrupció de Pedro Sánchez, la segona d'Esquerra, que és convertir en un parc urbà naturalitzat l'espai del carrer Josep Mariegas, la tercera de la regidora no escrita Cristina Serna per fer un suport a la reforma de la llei de dependència i reforçar així el sistema públic de cures, i la última també d'Esquerra Republicana per millorar l'enllumenat urbà incorporant la perspectiva de gènere.
0: I Salut ha iniciat les obres de construcció del cinquè cap de Sant Boi, que tindrà una superfície de 3.455 metres quadrats i suposarà una inversió de prop de 12 milions d'euros.
1: La construcció d'aquest nou equipament sanitari permetrà donar resposta al creixement poblacional de la ciutat i alliberar també espais al Camp Montclar i Molinou, millorant l'atenció i l'accessibilitat de la ciutadania a l'atenció primària i a l'atenció de salut mental. El nou cap es construirà al carrer Antoni Gaudí 86, al barri de Marianao, en un solar cedit per l'Ajuntament. La Salut González, regidora de Salut de l'Ajuntament de Sant Boi, agraeix la feina dels professionals del Camp Montclar, un espai que es descongestionarà gràcies a aquest nou centre que s'obrirà properament.
7: Si em permets, vull agrair a tots els professionals d'aquest Cap de Montclar, perquè porten molts anys esperant aquest desdoblament i realment les condicions en què estan treballant han sigut durant els darrers anys, sobretot, molt complexes. Que és veritat que des de la direcció, des del CatSalut, des del mateix X, han anat fent amb diferents arregles, plus diferents canvis, però, clar, té una estructura una mica antiga, per dir-ho d'alguna manera, i una estructura que no s'adapta ni molt menys a el que es necessita per fer una atenció sanitària com avui dia es mereix la ciutadania, no? El barri de Marianao ja es mereixia, és un barri molt poblat i un barri que necessitava un altre ambulatori des de feia molt de temps.
0: I finalment, avui dia de nervis per alguns estudiants perquè ja han pogut consultar o poden consultar les notes de proves d'accés a la universitat. La revisió es podrà demanar a partir de dijous i la primera assignació de places i les notes de tall es faran públiques el 10 de juliol. I en cultura, un any més, torna a l'Altaveu Frontera per posar el focus en la creació emergent i arribem també als últims dies per presentar candidatura.
1: El Festival Altaveu torna amb una nova edició, que és l'Espai L'Altaveu, dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals joves que destaquen per la seva personalitat artística, la seva capacitat creativa i les ganes de fer-se sentir. Fins aquest dijous 25 de juny, artistes i bandes de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i l'Aragó poden presentar les seves propostes per optar a formar part de la programació. La convocatòria manté la voluntat d'acollir propostes molt diverses des de les músiques urbanes fins al folk, al rock, al pop, la cançó d'autor, les músiques tradicionals o les noves experimentacions sonores.
0: Escoltem el Víctor Partido, el director del Festival Altaveu, a Gent de Carrer.
8: Jo crec que el Frontera és l'espai que té el Festival Altaveu per visibilitzar aquelles propostes emergents i això el que fa d'alguna manera és visibilitzar, empoderar una mica aquestes propostes als artistes o les artistes o les bandes li segueix donant aquesta raó de ser a l'Altaveu, que és potenciar sempre propostes artístiques que estan en un punt de definició i l'altaveu acaba de definir, acaba de donar aquesta empremta una mica. Molts artistes es preparen només per aquesta actuació i això és important.
0: I pels amants de la literatura, recordem que la llibreria La Botiga, al barri Centre, acull aquest mes i fins al juliol la primera edició del Festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre diferents gèneres literaris.
1: Les 10 activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres i també per fomentar la literatura. Escoltem la creadora del festival, la Cristina Puigverd, a Gent de Carrer.
9: És tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres. La idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir el llibre, no? Sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
0: I tindrem espais per gèneres com la literatura contemporània amb la Laura Cera i la mateixa Cristina Puigverd, moderada per la locutora d'aquesta casa, la Laia Botjoc.
10: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus, i amb la Cristina Puigverd, autora del llibre La mesura exacta i, com bé també sabeu, llibretera de La Botiga. Són dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per La Botiga al llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran, però com deia, especialment, ens veiem el 10 de juliol.
0: I també es posarà el focus en la literatura romàntica amb la Marina Cotanda, Carla Marpé i Judit Camacho, moderada per la santboiana Ainhoa Muñoz.
11: Bona tarda i molt d'amor, perquè el 9 de juliol a 6:45 us espero a La Botiga per moderar la taula de literatura romàntica amb la Marina Cotanda, autora de Sin querer nosotros, la Carla Marpe, autora de Querido Bookstagram, i la Judit Camacho, autora de Somos una hora. Espero veure-us allà, perquè mai se sap, potser podreu conèixer a l'amor de la vostra vida, i si no, sempre tindreu aquestes històries precioses acompanyant-vos durant tot l'estiu. Una abraçada i fins aviat.
0: El festival va començar la setmana passada i acabarà el dia 17 de juliol. Teniu tots els horaris a l'Instagram de La Botiga, on també us podeu inscriure com assistents.
12: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports dels Bé Bandits són campions del torneig de Gavà per tercer any consecutiu i aquest dissabte celebra una jornada de portes obertes al Valdiri Aleu per donar a conèixer el rugbi inclusiu. Els Bé Bandits, la selecció d'handbol Platja de l'handbol Cooperativa Sant Boi, tornen a sortir campions en el torneig de Gavà celebrat aquest cap de setmana.
1: En la segona jornada del Tour català, el primer equip masculí ha aconseguit per tercer any consecutiu quedar en primera posició en aquesta competició. A més, el primer equip femení va aconseguir un subcampionat, el juvenil va aconseguir una tercera posició i l'infantil masculí va fer el seu debut amb una meritòria quarta posició. Així, els Bé Bandits aconsegueixen el seu primer campionat després de quedar-se a les portes a la primera jornada a Sabadell i d'aquell sènior masculí també es classifica que és pels campionats d'Espanya que celebraran a l'Aredo, a Cantàbria, durant el mes d'agost. Ens ho explica el Jan Morales, jugador del primer equip masculí.
13: Sorprenentment, tercer any consecutiu que guanyem Gavà. La veritat que no anàvem expectatives de guanyar, però al final, pues, quan vas guanyant i vas apropant a la fase final, pues, tu vas creient més. I la veritat que ens vam posar les piles, ens vam posar un nou de treball, vam guanyar 2-0 i al final ho vam aconseguir treure. I ara ens vam enfrontar a les semis contra Nottingham FC, que era un altre equip, la veritat, que va estar en boca, o ara ens van guanyar 2-0. Amb el mateix pensament de guanyar, de prendre en sèrio, de donar el màxim, que sabíem que volíem donar un puntet més que vam donar el dissabte, doncs vam acabar traient el partit i vam guanyar 2-0 i ens plantàvem a la final un altre cop per tercer any consecutiu contra el mateix rival i en el mateix torneig. Vam donar el 200% que teníem, vam anar a shootouts, que literalment és una loteria, però nosaltres tenim a Jean Blanco, que per nosaltres és el millor porter de Catalunya ara mateix, i va fer la seva feina, que va ser per als dos primers shootouts que van tirar ells, i al final doncs, bueno, pues, vam acabar guanyant, que bastant contents i satisfets. La valoració que faig de moment per aquesta temporada és molt bona, perquè ens hem classificat a campionats, cosa que no ens ho pensàvem ni nosaltres, que òbviament anirà per més. Intentarem guanyar aquest partit, que és el cap de setmana del 3 de juliol, que òbviament anirà moltes ganes.
0: I més notícies de l'handbol cooperativa de Sant Boi, perquè l'Eric Soriano no seguirà al club després d'haver estat l'entrenador del primer equip femení aquestes últimes 5 temporades. I en rugby, el club ha anunciat les sortides d'Alfonso Sotola, Lucas Matsubara i Nico Lambert. I acabem explicant-vos que aquest dissabte al Valdiria Leu se celebra una jornada pel rugby inclusiu.
1: Organitzada per la Unió Esportiva Santboiana i l'Associació Santboiana de Persones amb Diversitat Funcional, tots són santboians, es celebra de 10 del matí a 2 del migdia, on es faran jocs, petits entrenaments, i s'acabarà amb l'habitual tercer temps en una diada per descobrir aquest esport d'una manera divertida, participativa i oberta a tothom. Ho explica el Jesús Burgos, líder de la categoria i del projecte al Dies de Ràdio.
14: Principalment el que volem és que tinguin una experiència, perquè aquests nois i noies tinguin un joc a la Santboiana que sigui com a casa seva. Si tu ets una persona solidària amb ganes de fer esports, que millor que vinguis a la Santboiana, t'apuntis al rugby inclusiu i que vinguis a ajudar a ser de facilitador. O sigui, si podem tindre una, dos, tres categories, millor.
0: I pel que fa al temps, el meteoròleg santboià Jordi Alegret ens ha fet el balanç d'aquesta onada de calor que colpeja el municipi.
15: Valors inusualment alts per l'època, amb un mes de juny que està sent de nou molt, molt càlid, amb una desviació de temperatura entorn als 2 graus per sobre del que seria normal, molt sec, falta de precipitacions. A més, aquesta onada de calor ve acompanyada d'humitats baixes, bufa vent de marinada també per sobre dels 30 km per hora, és a dir, s'enjunta la regla dels 3:30, temperatures per sobre dels 30, valors d'humitat per sota del 30 i vents per sobre dels 30 km per hora. És a dir, situació perillosa pel que fa als boscos.
0: I la calor s'allargarà fins demà dimecres, per tant seguirem amb molta calor acumulada.
15: Sembla que a partir de dimecres dijous començaria a baixar molt lleugerament els termòmetres, però continuem parlant de molta calor, valors que es mouran entre els 30 i 32 graus, és a dir, continuarà la calor una miqueta més moderada, però la calor continuarà sent forta, i com dèiem, aquest mes de juny tancarà sent molt càlid, no es veuen perspectives de canvi de temps, ni de refrescades, ni pluges. Per tant, toca estiu i calor, que continuarà, com dèiem, uns quants dies encara amb nosaltres.
0: I amb això acabem l'edició migdia dels informatius. Recordeu que la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi. Gràcies per ser-hi a l'altre costat. I recordeu, avui, a partir de les 9, connecta amb Ràdio Sant Boi per celebrar la nit de Sant Joan. Que tingueu molt bona revetlla.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt d'incendi, concentrat sobretot a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana per tot plegat extremar la prudència.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
0: I és que l'alerta per onada de calor continua activada amb especial afectació a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026, revetlla de Sant Joan, i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
4: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trep uns resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
0: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis catalans.
4: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguin com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
0: Llum verda la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al golf de Roses, a l'Alt Empordà.
4: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia de Roses.
0: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats de Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
4: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb

0: El suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
1: Als esports saludem en Jordi Cervantes. Jordi, dos equips catalans es podrien proclamar avui campions de la Lliga.
2: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i amb risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt de foc. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
0: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habituals per a l'ocasió.
4: Allò que no estigui autoritzat, si us plau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
0: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
1: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a molta gent. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
0: Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, que és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més llarga de l'any amb prudència.
5: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
0: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
1: I els petards silenciosos prenen cada vegada més força en aquesta nit de Sant Joan. A Vic, algunes famílies que fan les últimes compres abans de sortir a celebrar la revetlla ho han corroborat. El 9FM, Núria Parera.
6: Enguany, entre caixes de colors i espurnes, hi ha una tendència que repeteix cada vegada més els productes de baixa sonoritat. Ho ha explicat Dolors Bou, responsable de la caseta de la Traca de Vic.
7: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè, esclar, molts van amb postos que hi ha animals i...
6: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
7: Petar peten menys perquè tenen molta menys... pólvora i, bueno, clar, i no fan tanta xispa i...
6: Malgrat aquesta tendència, els clàssics continuen tenint èxit. Les sabetes, les bengales i els lots variats continuen sent alguns dels productes més buscats pels clients, com en Martí i en Roger.
8: Bueno, a mi m'agraden els que peten. Sí. I a mi també aquests que m'agraden més, els que fan més soroll i tot això. I avui venim més en plan de també ja comprar aquests i alguna caixa que hi vingui bastant de tot.
6: Entre els prestatges també hi ha espai per les curiositats, des d'un gosset que, en encendre la metxa, acaba fent caca fins a una pistola de ràfegues de boles.
1: Les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus aquest any, malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
0: La clàssica de brioche amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
1: A poblacions com la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Anem fins allà. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
9: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
10: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem als mateixos, jo crec, que és el tercer any més o menys o quart que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
9: La coca de brioix amb crema és una de les més demandades pels garriencs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
3: Notícies en xarxa.
1: Els estudiants catalans han suspès de mitjana l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota de 4,18, que són 2 punts menys de mitjana que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, que és pràcticament la mateixa que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos i en van passar els aparells detectors almenys una vegada en 9 de cada 10 aules on es van fer les proves. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
12: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat, que el model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
11: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
1: I entre els estudiants més brillants destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat. Un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants més de la demarcació de Barcelona, que s'hi han quedat molt a prop, amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
13: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91. Nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
14: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja el altre ja serà el millor, ja m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
13: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
1: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren actualment. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Panic és consellera de Territori i portaveu del govern.
16: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
15: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
1: Encara en matèria social, el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
0: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
17: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
0: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
1: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya ha demanat doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública, així com la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva Guillermo Mattioli al capdavant de la institució i ha parlat per la xarxa de les seves línies d'actuació. Maite Polo.
15: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
18: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. La nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
15: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
18: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
15: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres. La sentència del cas de les mascaretes colla encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre tots els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Saiz defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acta molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
20: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no? ¿A medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
19: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
1: Justament en relació amb la condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Joaquín Urías, n'ha justificat la contundència.
0: En declaracions a la xarxa ha explicat per què fins i tot és superior a penes per delictes més greus com ara un homicidi.
21: Las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos.
1: L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala, perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
2: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a 20 quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
1: El Consell Executiu ha autoritzat justament avui que una empresa dependent del govern entri a participar en el capital d'una de les companyies privades que construirà un d'aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
0: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Paneque és la seva portaveu.
16: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
0: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí a 2 anys.
1: I en un dia com avui hem de passar per Valls, ja que entren els dies més intensos de la Festa Major de Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, en la tronada i també en el tomb de vigília dels gegants. Volem saber com ha anat tot plegat. Anem fins allà. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: La distinció de Sant Joanera ha recaigut enguany en Rosa Batet Fortuny, reconeguda per una trajectòria de 45 anys vinculada activament a la Festa Major. Durant l'acte celebrat a la Sala de Plens ha rebut la bandera de la ciutat. També se li ha lliurat una de les 3 claus del reliquiari de Sant Joan, símbol del cerimonial de completes. Com a actes més importants de la festa, Batet s'ha volgut referir al tomb del poble, que es fa el 24 de juny a la tarda.
22: Sé de gent que els agrada molt, vull dir, quan balla la Lins, la Mutxaganga, però jo, o sigui, per mi, tot la vida, el tomb del poble és el moment més emocionant de les festes.
4: Tot seguit hi ha hagut la sortida de l'àliga al balcó, la tronada a la plaça del pati a càrrec de la pirotècnia valenciana Alto Palància d'Altura i el tomb de vigília dels gegants. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, apunta que el Sant Joan Ballenc marca l'inici de moltes festes majors a l'estiu al país.
23: És l'orgull d'obrir el calendari de festes majors de tot el territori més proper. Però, per l'altra part, també és aquelles ganes després de tot l'hivern, que no vull dir que no es facin coses a l'hivern, però de tot l'hivern d'estiu, de gresca.
4: A la franja de tarda i vespre, els actes de Sant Joan 2026 es concentraran amb la cercavila de la Flama del Canigó, la nit de completes i les revetlles.
1: És moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coat, situat al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada que estan creades per a l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de 3 obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Pol Guasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Anna Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
25: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
24: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
5: Bon dia, Marta.
1: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga.
5: Un és l'Igualada Rigat, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceo a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
6: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
7: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per l'Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
6: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
5: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo de Murcia en el tercer partit de la final. A 8:15 de la tarda començarà aquest enfrontament que podria ser definitiu pels blaugranes. Si guanyen, tornarien a guanyar el títol 3 anys després. Si perden, tindrien encara dues oportunitats més per sentenciar la Lliga. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
8: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros, porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo.
5: Un Barça que tindrà la baixa de Luciano Gauna. El jugador té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Serà intervingut aquest dimarts i es perdrà el que resta de la final de la Lliga. A qui se li complica la Lliga és el Barça. El València s'avança a la final de la Lliga CB i posa el 2-1 sobre el conjunt blaugrana, que va caure en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos del Palau, per 80-88. Malgrat empatar el marcador a 73, un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez, en el tram final va decidir el duel. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat. El tècnic Xavi Pascual analitza els errors comesos.
9: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc, i rebut i pèrdues han estat molt important.
5: En futbol, el Girona ha presentat oficialment aquest migdia Quique Álvarez. El club confirma que el barceloní, fins ara el filial, serà el tècnic del primer equip la temporada vinent. El tècnic espera recuperar la il·lusió de l'afició quan més aviat millor.
10: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
5: I més moviments del mercat de fitxatge, perquè la primera federació femenina, l'AEM, ha renovat a la seva capitana Inés Fabi.
1: Gràcies, Jordi Cervantes. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu què vol dir un pollet quan fa piu-piu? Doncs escoltem aquest poema o aprenem a piular.
5: Hola, sóc el Pau Baules Palau. Vaig a tercer A de primària de l'escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El pollet i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els pollets. El pollet. Volia saber què diu el pollet quan fa piu-piu. Si té gana, si té set, si pateix calor o fred, si està trist, si està content, si m'entén o no m'entén, si ell no pot saber parlar, hauré d'aprendre a piular.
4: Gràcies, Pau. Ens ha encantat el poema que has recitat i també com ho has piulat. Ui, no, com ho has recitat. Fins al proper Embaladits. Piu, piu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt d'incendi. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana extremar la prudència.
8: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
6: A més, és que l'alerta per l'onada de calor continua activada, amb especial afectació a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
9: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
6: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals en aquesta revetlla. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026 i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
10: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut Laura Tallada, que de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
11: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec uns resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
6: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
10: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys, tot plegat per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
6: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
10: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia de Roses.
6: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats a Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
10: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada creades per nous valors de l'escena i la composició amb el suport d'estudiants de disseny, art d'amat, art dramàtic i música.
6: Als esports, Jordi Cervantes, dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
12: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè definitiu partit a la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Múrcia.
6: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, demanen extremar la prudència.
10: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habilitats per l'ocasió.
8: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
10: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
6: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a moltes persones. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. De fet, preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només en aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
10: És per aquest motiu que Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
13: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
10: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
6: Uns petards que poden provocar molèsties a moltes persones, però també a les mascotes. Amb mètodes naturals o químics perquè puguin passar millor la revetlla de Sant Joan, s'estan duent a terme per part dels amos. És la recomanació que fan alguns veterinaris pensant en el desgavell emocional que poden provocar aquests petards en els animals. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
14: Moltes de les mascotes més típiques, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
15: Tinc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
14: Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
15: molta gent diu sota el llit, o em diu que se'n va al lavabo, doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
14: Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
15: I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que, en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o en tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
14: Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.
6: Les coques són les altres grans protagonistes d'aquesta nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen enguany els preus malgrat l'augment de les matèries primeres.
10: La clàssica de brioix amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
6: Els companys de Cugat Media han visitat l'obrador d'una de les pastisseries més antigues de la ciutat, que a aquesta hora encara treballa a ple rendiment. Cugat Media, Mireia Puente.
16: A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat del Vallès treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Jaume Sàbat, tercera generació al capdavant de la pastisseria, parla de xifres i de gustos de coques.
17: Més o menys unes 1.000 de coca de llardons, entre grans i petites, i de coques de priors de les tradicionals, pues fem quasi unes 1.900, potser quasi 2.000. Per exemple, la de Llardon sempre triomfa i sempre està més o menys igual. Llavors, el que sí que hem notat és que, per exemple, amb les de brioix, amb les més tradicionals, cada cop el que és més les farcides, de crema i de xocolata i de nata, pues, van agafant més protagonisme.
16: Més enllà dels gustos, el pastisser defensa el valor afegit de l'elaboració artesanal. La coca tradicional de Sant Joan es fa amb ingredients com farina, ous, mantega i llet, seguint un procés que inclou el pastat, la fermentació i la cocció al forn. En total, cada peça requereix més de 2 hores de feina abans d'arribar a l'aparador.
0: Notícies en xarxa.
6: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de selectivitat amb una nota mitjana de 4,18. Són 2 punts menys que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes ha aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana del 6,4, que és pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generant moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
19: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
18: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
6: Doncs entre els estudiants més brillants d'aquesta selectivitat en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, és alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles i ha superat 4 estudiants a la demarcació de Barcelona, que han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
20: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
11: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
20: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
18: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
21: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
1: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
18: Encara en matèria social, el govern espanyol ha anunciat que destinarà més de 2.200 milions extraordinaris d'euros a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve.
10: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
22: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
10: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
18: Tot plegat després de la sentència pel cas de les mascaretes que acolla encara més el govern. Rebutgen assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten, entre ells el cas Zapatero. De tot plegat n'han parlat avui a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Coldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
24: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
23: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor de Aldama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
18: Passa un minut de 3:45. L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
2: El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del Parc Eòlic Marí Experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a 20 de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
6: Doncs justament avui el Consell Executiu ha autoritzat que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital de les companyies privades que construirà aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
10: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Panec és la seva portaveu.
21: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
10: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí uns 2 anys.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat fa pocs minuts 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya en els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat, modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès, bon dia.
4: Bon dia. El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
5: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
4: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les Preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
6: Un anunci que coincideix avui amb la recuperació del servei de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Ribes de Freser. Així tot, aquest matí un robatori de coure ha complicat la circulació entre Vic i Ribes.
10: El robatori ha obligat a suspendre la circulació entre la Garriga i el Figaró a primera hora del matí, que s'ha reprès poc després de la 1. D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la plana Picamoixons i Vinaixa, tallada des d'ahir també per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
6: I no deixem la mobilitat. Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el Grand Départ del Tour de França. És la xifra amb la qual s'ha treballat per fer el pla de mobilitat, que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: Falten menys de 2 setmanes per la sortida de l'etapa de la Ronda Francesa el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla de mobilitat, una feina multidisciplinar que implica els departaments d'esports, neteja, aparcament, l'empresa de transports i la Guàrdia Urbana, entre d'altres. Davant les diverses afectacions, l'Ajuntament de Tarragona recomana a la ciutadania que durant aquell dia es prioritzin els desplaçaments a peu. Amb tot, la consellera de Mobilitat i Protecció Civil, Sònia Ors, diu que l'accés als hospitals està del tot garantit.
9: Els centres hospitalaris disposaran de corredors específics i protocols especials per assegurar que qualsevol emergència pugui ser atesa
3: amb totes les garanties. La coordinació entre els serveis sanitaris, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil serà permanent.
8: L'Ajuntament de Tarragona ha habilitat diversos aparcaments dissuasius que sumen més d'11.500 places. Aquell dia els autobusos municipals seran gratuïts.
12: I és moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la cinquena edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades especialment per a l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
15: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
13: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
12: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
25: Bon dia, Marta.
12: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
25: Un d'ells és l'Igualada-Rigalt, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'hoquei Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceu a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
26: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
27: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
26: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
25: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo Murcia en el tercer partit de la final, que comença a 8:15 de la tarda. El Barça intenta guanyar aquest títol 3 anys després. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
28: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en Campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo.
25: En bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat a Andrei Pluta com a nou jugador del Bàsquet Girona per les pròximes dues temporades. El base de 1,90 m arriba procedent del Legia Varsovia. Fernando Sanemeterio es director esportivo del conjunt gironí.
29: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no? Para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
25: I en futbol, el Girona ha presentat oficialment a Quique Álvarez com el seu nou entrenador per a la pròxima temporada. Pau Villafanya i Girona FM.
30: Álvarez, que farella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les dues darreres temporades al Girona B, a qui va pujar segona federació. A més, el barceloní havia estat al planter del Barça com ajudant de García Pimienta i Òscar García, i també en solitari al capdavant del juvenil A. Jordi Balcells, que ja era el filial i havia treballat fa anys al primer equip amb Machín, serà el preparador físic. Quique Álvarez ha explicat quina és la seva prioritat un cop comenci a treballar al capdavant de l'equip.
31: I que el que hem de recuperar ràpid
0: és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
30: El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que s'ha reunit amb fins a 12 entrenadors, però que Álvarez és l'entrenador idoni per liderar l'equip amb l'objectiu de tornar al Girona a la primera divisió.
25: I fins aquí els esports, Marta.
12: Moltes gràcies, Jordi, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dijous a les 2. Bona tarda i millor revetlla de Sant Joan.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

el sol seguia encès, però ja no era de dia. Buscava algun petó que fes que no marxessis, que egoista sóc, només volia que et quedessis. Tu a Menorca i jo a l'escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni si no estàs, quan t'esperi a la torre.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
4: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda i benvinguts al programa de Partitura de Tarda. Avui us proposo un viatge intens per la música centreeuropea dels segles XIX i XX, a través de tres obres fonamentals i de tres compositors hongaresos que van transformar la música del seu temps: Franz Liszt, Béla Bartók i Zoltán Kodály. Tres èpoques i tres llenguatges per un mateix fil conductor: la recerca d'una música que no només soni bé, sinó que signifiqui alguna cosa profunda, d'identitat, de dolor i d'esperança. Una música que neix de la terra i de vegades sembla elevar-se cap al cel. Comencem. Mireu, Franz Liszt va néixer a Reading i va morir a Bayreuth. Va ser el pianista més carismàtic i virtuós del seu temps, però sobretot un creador que volia empènyer la música més enllà dels seus límits. Compositor, pensador i reformador. Va impulsar formes noves com el poema simfònic i va experimentar amb l'harmonia fins a anticipar colors i tensions que associen a Wagner i fins i tot a Debussy. La seva fascinació per la literatura i la filosofia el va portar a voler traduir grans textos en música. I aquí entra Dante. Liszt no vol fer una postal sonora, sinó capturar l'esperit d'un viatge iniciàtic, caiguda a l'abisme i camí cap a la llum. En l'obra Dante, composta entre 1855 i 1856, durant els anys de Liszt a Weimar, anys fecuns, amb una vida cultural vibrant i amb el suport intel·lectual i emocional de la princesa Caroline zu Sayn-Wittgenstein. La Sinfonia Dante és un projecte ambiciós, vol fer-nos travessar el viatge interior de la Divina Comèdia. Formalment, la sinfonia té dos grans moviments, però al final el coral funciona com un tercer bloc epíleg imprescindible. Així, escoltada a antena, queda molt natural presentar-la en tres parts. La primera és l'infern. S'obre amb uns acords foscos i cromàtics, com si obrissin les portes de l'avern, i amb harmonies audaces que mantenen la tensió i el vertigen. Enmig d'aquest paisatge apareix un episodi d'una tristesa infinita. Francesca de Rimini i Paolo, els amants condemnats, a qui Liszt fa la cèlebre excitació del motiu de Tristany de Wagner, com a homenatge subtil. Segon moviment, el purgatori, doncs aquest és el contrast és total. La música s'apaivaga, es fa més clara i etèria, hi ha coral, hi ha fugues, hi ha un sentit de recolliment i d'esperança. El color canvia.

Dia, menys pes, menys transparència. El tercer moviment, Magnificat, que és l'epíleg coral, i al final sona el Magnificat com un cant d'acció de gràcies que ens eleva cap a la llum, amb les veus femenines i el cor de nois, amb una innocència gairebé celestial. Liszt havia pensat incloure un paradiso, però Wagner li va desaconsellar-ho i la sinfonia acaba sàviament en aquell llindar d'esperança. L'estrena va tenir lloc a Dresden el 7 de novembre de 1857, dirigida pel mateix Liszt. La versió d'avui és particularment significativa. La Staatskapelle de Weimar, l'orquestra de la ciutat on Liszt va viure i treballar, dirigida per Kirill Karavits, hi participen el cor de nois de la Filarmònica de Jena i les veus femenines del cor de l'òpera del Teatre Nacional Alemany de Weimar. La gravació és del segell Audite, amb una captació sonora equilibrada i immersiva, especialment la reveladora en el Magnificat final. I ara sí, tanqueu els ulls, si voleu, i deixeu-vos portar. Travessarem l'infern, pujarem pel purgatori i al final potser entreveurem una mica de llum. A continuació, Franz Liszt, Sinfonia Dante, número de catàleg 109, Staatskapelle de Weimar, Kirill Karavits, Cors de Weimar i Jena. Audite.

Acaben de fer un viatge musical d'una força excepcional. Primer l'inferno, amb el cromatisme tens i aficiant, i al centre l'episodi de Francesca i Paolo, humaníssim i ferit. Després el purgatori, on l'aire s'aclareix i la música respira. I finalment el Magnificat, amb la puresa del cor de nois i les veus femenines deixant-nos les portes d'una llum que Liszt no descriu, la suggereix. I ara fem un salt del segle XX, vull dir, d'un viatge literari i espiritual a una arquitectura sonora plena de ritme, tensió i misteri. Béla Bartók. Béla Bartók va recórrer pobles i aldees amb un fonògraf recollint melodies tradicionals, no per imitar el folklore, sinó per absorbir-ne l'essència. Ritmes irregulars, escales modals, expressa i bellesa, integrant-la en un llenguatge moderníssim d'arquitectura rigorosa i força expressiva. Home d'una ètica ferma, va denunciar el feixisme el 1940 i es va exiliar als Estats Units i va morir el 1945 lluny de casa. L'obra, aquesta peça neix el 1936 per encàrrec del director suís Paul Schacher per la seva orquestra de càmera de Basilea. L'instrumentari ja és una declaració, sense vents ni metalls, només cordes, percussió i la celesta amb el seu timbre misteriós i lluminós. Els quatre moviments formen un arc simètric, una fuga lenta que creix des d'un murmuri fins a una densitat hipnòtica. Un allegro salvatge de ritmes sincopats i energia gairebé primitiva. Un adagio nocturn fantasmagori, ple de sonoritats estranyes i belles, xilòfon, timbals, arpes i celesta. I per últim, un final més rítmic i terrenal, com un retorn a la llum després del laberint. L'estrena va ser a Basilea el 21 de gener de 1937, dirigida per Paul Schacher. Escoltarem una gravació mítica. L'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Antal Doratti, enregistrada el 1963 dins la sèrie Mercury Living Presents. Doratti hi ofereix una lectura incisiva, de contrastos nets, i la presa de so, tan celebrada, fa sentir cada cop de timbal i cada vibració de la celesta amb una presència gairebé tridimensional. Tanquem els ulls, obrim les orelles i deixem que Bartók ens porti allà on només la música pot arribar. Sentirem música per a cordes, percussió i celesta, número de catàleg 106.

Acabem d'escoltar un dels paisatges sonors més fascinants i enigmàtics del segle XX. Una música que sembla emergir de les penombres i que ens condueix cap per laberints on llum i ombra es persegueixen. La interpretació de Dorati i la London Symphony Orchestra, capturada en aquella gravació de Mercury Living Presence, ha estat nítida i contundent sense concessions. I després d'aquesta arquitectura instrumental, acabarem el programa amb una obra on la veu humana i el cor esdevenen comunitat, una pregària i un clam. I m'estic referent a l'obra Salmus Hungaricus, opus 13 de Zoltán Kodály. Zoltán Kodály va néixer a Kecskemét, va ser un compositor etnomusicòleg i educador. En Bartók va recórrer pobles enregistrant cançons tradicionals en fonògrafs primitius, una tasca de preservació cultural que també alimenta el seu llenguatge musical. El 1923, Hongria vivia una ferida profunda després de la Primera Guerra Mundial i el Tractat de Trianon. En aquest context, Kodály escriu el Salmus Hungaricus, opus 13, per commemorar el cinquantenari de la unificació de Buda i Pest, dins un encàrrec compartit amb Donají i Bartók. El text és el Salm 55 en la traducció lliure del poeta del segle XVI, Mihály Kecskeméti-Bek, un clam contra la traïció i l'exili, però també una súplica de consol. L'obra és per a tenor solista, cor, mist i gran orquestra. El tenor emergeix com una veu solitària dels del fons, mentre el cor no és decoració, sinó comunitat. Murmuris gairebé recitats i esclats devastadors, sempre al servei del sentit del text. L'estrena va tenir lloc a Budapest el 19 de novembre de 1923, dirigida per Ernő Donányi. Intèrprets i so. Escoltarem una versió inserida en la tradició hongaresa, Hungarian State Orchestra, Budapest Chorus i el tenor Joseph Simandi, sota la direcció d'Antal Dorati. En un enregistrament del segell Hungaroton, la lectura és enèrgica i dramàtica, el cor destaca per dicció i densitat, i Simandi, tenor heroic, busca la veritat del text més que l'efecticisme. Quedem-nos amb aquesta imatge, un compositor que es refugia en un salm antic per a dir allò que no pot ser dit en paraules quotidianes. Sentim, doncs, a continuació, a Zoltán Kodály, el Salmus Hungaricus opus 13.

0: Acabem d'escoltar una de les obres més commovedores de la música coral del segle XX, una partitura nascuda del dolor d'una nació humiliada, però també d'una esperança que no es deixa apagar. La veu del tenor, sola i exposada, i el cor com a poble, murmuri i onada, pregària i denúncia, fan d'aquesta música una experiència que encara avui commou i interpel·la. I fins aquí el nostre viatge. Hem travessat l'infern, el purgatori i el magnificat final amb Liszt. Hem recorregut els laberints sonors de Bartók i hem escoltat la pregària urgent de Kodály. Gràcies per acompanyar-nos a Partitura de Tarda. Fins la propera. Sigueu feliços.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 20...

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. Avui estem feliços, avui estem contents, avui és la nit més curta de l'any i també la més màgica, avui és la revetlla de Sant Joan. I avui la veurem de manera molt especial també en aquesta ràdio. Albert Vilar, què tal, com estàs?
1: Dia gros i dia de molta feina. Ara ens posem de 6 a 8, però a les 9 tornem a estar aquí a Ràdio Sant Boi seguint aquesta nit tan màgica que comentaves, i ho farem durant tota la nit, pràcticament, no fins a les 6 de la matinada, però fins a les 2, que és on estan les grans festes de tota la ciutat, de tots els barris. Allà estarem seguint-ho des d'aquí, des de l'emissora municipal.
0: Avui, Gent de Carrer, en horari habitual, a partir de les 9, com dius, sortirem a veure com sopen els santboians i les santboianes al carrer, com llencen coets, com celebren i com passen aquesta nit tan màgica. Ho farem voltant per Sant Boi per saber també com s'estan vivint les diferents celebracions de Sant Joan, perquè, com sabeu, n'hi ha diferents a la ciutat. Avui en un dia especial per tots i també per aquesta ràdio, per aquest programa que farem, que també ens fa molta il·lusió fer i molta il·lusió poder-lo compartir amb vosaltres. Per tu, Albert, Sant Joan és un dia especial, diries, o què?
1: Sant Joan és especial, sisplau, també tinguem compte, perquè a mi m'agrada molt aquesta nit, però sí, també no tenim compte amb els petards, amb els animals que també ho pateixen molt. Ho hem de passar tots bé, per tant, avui gaudim tots, que és un gran anit per tota Catalunya, fins i tot.
0: Sí,
1: poso
0: sí,
1: ja
0: totalment.
1: Natal, sí, per Samoa i per tota Catalunya, però hem de ser cuidadosos i responsables, sobretot.
0: Doncs sí, sobretot també hem de cuidar-nos no només de les mascotes, que evidentment també són les primeres que ho pateixen, però també hem de cuidar-nos a nosaltres. De fet, ahir a Gent de Carrer vam explicar també què és el que es podia fer i què no, quins són els límits legals del que podem fer. En aquesta ràdio s'han anat explicant també aquests dies quines són les recomanacions que hi ha, i més amb les temperatures que hi ha. Ho vam repassar també ahir amb el Jordi Alegret, el meteoròleg, que la cosa està com està pel que fa als incendis. Per tant, a passar-s'ho bé, però també molta precaució. Doncs avui, un Gent de Carrer també concentrats en el que passarà aquesta nit. Avui, Gent de Carrer en horari habitual, i després, a partir de les 9 i fins que faci falta, retransmissió d'aquesta nit, perquè serà això, una nit molt especial que veurem a Pudecarret.

0: Núria Sadan, què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda, molt bé, molt bé.
0: I benvinguda, gent de carrer, em sembla que vens de lluny, no?
1: Doncs mira, fa 12 hores jo estava veient a l'Skyland de Nova York. Fa 12 hores exactes.
0: Sí, acabes d'aterrar?
1: Pràcticament literal, sí. Havia d'haver aterrat fa estona, però ha hagut un problema tècnic que no he fet ni cas. Diu, un problema tècnic, la gent es posa nerviosa, jo no. Perquè viatjar en avió és dels mitjans de transport més segurs que hi ha. I llavors, a més, estàs en un aeroport on tens un lavabo, una cafeteria, una taula amb doll, wifi gratis, hotel zero. I ja està, hem fet temps allà i llavors el vol d'una tirada i bé. Vull dir, molt bé, molt bé.
0: I què hi feies a Nova York?
1: Doncs jo agafo l'avió a Newark, que és l'aeroport més proper, si vols, a la City, perquè tinc una part de la família allà. Una filla meva se'n va anar a estudiar i es va quedar allà, es va enamorar, es va casar, i allà tinc una part de la família.

0: Llavors, un parell de cops l'any vaig a veure la família fer de iaia de Granma, Granma Nunu, que em diuen, Granma Nunu, perquè hi ha la Granma, l'àvia de cada dia, i jo sóc l'altra, la que ve de tant en tant, la Granma Nunu. I llavors he estat allà passant uns dies de lleure.
1: I dijous passat estaves també a Nova York?
0: Sí.
1: Però vas seguir el que va passar al ple municipal?
0: Sí. M'havia trucat, la Lluïsa Moret em va trucar per telèfon per comunicar-me que hi hauria un ple municipal, per demanar-me si jo hi podria ser. Li vaig dir que no hi podria ser. I bé, va enganxar la feina i ja està. I llavors vaig baixar, tinc un despatx com un primer pis, un altell, a la zona de direcció, i vaig baixar al despatx del director, i estava ell amb un altre professor, i els vaig dir, mireu, m'acaben de trucar, m'han dit això. I bueno, van ser els primers en saber-ho, per dir-ho així. I ja està, vull dir que sí que ho sé, amb molta emoció, perquè a més vaig rebre molts missatges, he rebut molts missatges. I bueno, doncs, a veure...
1: Clar, dic, perquè a l'últim ple municipal es va provar que fossis filla predilecta de la ciutat. De fet, es va provar de forma unànime. Ara ens explicaves l'emoció que t'havia provocat. Per què diries que et va fer tanta il·lusió, això?
0: Mira, primer perquè no era... Vull dir, jo m'havien arribat veus d'una dona, em diu, hem demanat que et posin un carrer. I jo li deia, no tinc cap pressa, perquè et posin un carrer has d'estar morta. I no tinc cap pressa. Ara mateix diu, no, llavors no. Vull dir, allò que la gent va dient, diu coses en sentit... I jo pensava, bueno, doncs, per alguna raó volen fer-te algun reconeixement. Però no m'esperava que fos filla predilecta, perquè reconec que és l'honor més gran que un municipi pot lliurar a un ciutadà o una ciutadana. I a més, saber que ho seré amb el Pere, que el Pere és algú a qui li tinc molta admiració, molta estima, molt d'apreci, i que l'admiro moltíssim pel que fa, pel que ha fet i per qui és i com és, no? Llavors fa molt de goig i molt d'honor. I no t'enganyo, em fa molta il·lusió pels meus pares. Vull dir, els meus pares són vius, el Bautista i la Candeles, tenen 91 i 92 anys, els 92 a punt de fer, i els meus pares són d'origen palentí, de Palència com P, i van venir a treballar a Barcelona en aquells anys, a finals dels 50, i van comprar un pis a Sant Boi, a la Muntanyeta, que encara hi viuen, i podien haver anat a qualsevol altre lloc. Jo podia haver nascut a Cornellà, a Sant Joan d'Espí, a Viladecans, però va ser Sant Boi. Ells han viscut tota la vida, encara hi viuen, jo he viscut tota la vida a Sant Boi. Les meves germanes, hi ha una que encara hi viu i l'altra fa poc, però ve sovint, i de fet s'ha comprat un pis a Sant Boi per poder venir quan vulgui, no? Vull dir que totes tenim els peus arrelats a Sant Boi. Tinc una filla lluny, però l'altra viu a Sant Boi també. Llavors, ostres, els meus pares van ser els que em van fer Sant Boiana. I clar, els hi ha fet molta il·lusió, estan emocionadíssims.
1: Què t'han dit els teus pares?
0: Bueno, doncs, el primer que et diuen és, ostres, felicitats. El meu pare estava emocionat, però emocionat de plorar, eh? I este bàsicament és felicitats, ostres, que fort. I ja està, vull dir, no m'han fet cap filípica, però els reconec que estan emocionats i molt orgullosos. Llavors això és una satisfacció molt gran per un fill o una filla, no?
1: Amb tot el que tu has fet, quin ha estat el paper que han tingut ells?
0: Doncs, de vegades, el paper que han tingut és intentar evitar que jo ho fes. Perquè no sempre han acabat d'estar d'acord amb les coses que feia o com ho feia o si m'embarcaven coses, també t'ho dic, eh? Però, bueno, potser un dels trets característics meus és no fer cas. Ja està, vull dir, si hagués fet cas tota la vida, tot el que m'han dit... no hauria fet bona part del que he fet. A l'escola tenia una mestra de primària que em deia, Salan, no farem mai res de profit de tu, no? Vull dir que, sort que no li vaig fer cas, em va entrar per una banda i em va sortir d'una altra, o que no podria ser científica perquè, com ho va dir? Perquè era una nena pobra, i les nenes pobres no podien ser científiques. I tampoc no li vaig fer ni cas, vull dir, vaig ignorar totalment que no m'ho... Jo crec que no m'ho deia amb cap mena de mala intenció, sinó perquè també era el que n'havien après, pensem que la persona que m'ho estava dient era algú de l'edat dels meus pares o més gran inclús que els meus pares. Llavors, els meus pares no sempre han estat allò de alineats amb el que feia, però després sempre han estat molt satisfets i molt cofois, no? De quan explico, mira, he fet això, he fet allò, doncs si ho expliquen i et saps que ho expliquen, no? Llavors, potser directament no, però ho expliquen per ahí, llavors ja està, bé, tens, molt bé, molt bé.
1: Tens com la sensació de que al final de, o al mig trajecte d'aquesta història que tu estàs demostrant que tenies raó?
0: Sí, de tota manera també te diré que molt trist seria si féssim les coses per demostrar als altres que tenim raó. Les coses s'han de fer per un convenciment personal, i les persones del teu entorn poden estar d'acord o no, però si tu creus que ho has de fer, crec que has de fer-ho. Evidentment no es tracta de ferir ningú, no es tracta de que perquè tu t'entossudissis en una cosa facis mal a ningú del teu entorn proper, però les coses s'han de fer per un convenciment personal. I jo, mira, moltes vegades quan fem jornades d'orientació per estudiants de secundària que estan pensant què fer el dia de demà, jo sóc professora en una escola d'enginyeria a Terrassa, l'escola a l'ESEIAT, l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, que he d'agafar aire per dir-ho. Porto 30 anys allà, abans havia estat a l'Escola de Mines de Manresa, i doncs jo porto vinculada a la Politécnica tota la meva vida professional, com aquell que diu. I les jornades que fem d'orientació, les portes obertes, venen pares, mares amb criatures. Les criatures estan a quart de l'ESO, primer, segon de batxillerat. I de vegades el que percebo és que a qui li fa il·lusió que la criatura estudia enginyeria és els pares. I jo veig a la criatura que potser està alineada o no. I això és una tragèdia, perquè aquella criatura acabarà fent el que li manen a casa, perquè al cap i a la fi tenen 16-17 anys i han de fer el que els hi manen, i amb la millor intenció del món, jo no dic que no serà amb això, però no els estan preguntant tu què vols fer. Però jo he arribat a sentir que un pare, mare, el que sigui, una persona adulta, em digui que FP no, perquè és de losers. Hosti, jo t'ho prometo que li hagués donat amb el bolso, perquè ni és cert ni és just. Si aquella criatura vol fer un cicle formatiu, deixa-la que faci un cicle formatiu, que sigui feliç, que desenvolupi el bo i millor, i després, si vol anar a la universitat, ja anirà. I jo li he arribat a dir a pares, per què no t'apuntes tu a la universitat? Apunta't tu. A més, ara, com que tenim una titulació que només cal tenir 55 anys per apuntar-te, no cal ni selectivitat ni res. És un diploma sènior que tenim a Terrassa.
1: I què et responen?
0: I no, llavors, és clar, sovint, escolti, no em falti el respecte, dic, no t'estic faltant per al respecte. El que veig és que a tu et fa molta il·lusió, fes-ho tu. I els hi dic seriosament, evidentment hi ha una ironia darrere, però jo poso la cara de... I llavors veus la criatura que somriu per sota el nas. Aquella criatura te l'has guanyat.
1: Segurament ella ha pensat, mira, aquesta és dels meus, no?
0: Vale, i si aquella criatura acaba l'escola, com a mínim sap que té una aliada amb qui podrà venir i parlar, i si no li queda més remei que continuar aquells estudis per satisfer el seu entorn, doncs, escolta, tampoc no és una mala opció, no? Doncs, per què et deia això? Perquè quan tens 16-17 anys tu no pots posar-te ferm en el que vols fer o en el que no. I llavors tenim aquelles situacions en les que a mitja carrera algú deixa. I això venia al fil de què hem de fer pel que volem fer. Ens fan triar molt joves. Llavors jo, si ara m'esteu escoltant joves de Catalunya, què heu de triar? Si no us queda més remei que fer el que us diuen a casa, feu. No us discutiu, que no val la pena. Al cap i a la fi, la vida és molt llarga i encara que sembli que s'acaba tot als 18, no és veritat. No és veritat. I tindré oportunitat de fer, desfer, refer, tornar a començar, reconduir, i no seríeu el primer ni la primera que comença una carrera d'enginyeria i després es guanya la vida fent ceràmica o pintant quadres o dirigint pel·lícules de cinema. I ho dic de debò. Vull dir, tinc exalumnes que amb la carrera d'enginyeria acabada ara estan dirigint pel·lícules de cinema o de documentals.
1: La vida et va portant.
0: I ja està, o condueixen motos, o pinten o fan ceràmica o fan art o s'han dedicat a altres coses. Vull dir que la vida és llarga.
1: Parlaves de la convicció com una cosa imprescindible a l'hora d'entrar en un món com la ciència. Quina és la teva convicció, el que et va portar tu a voler caminar cap a aquest lloc, diguéssim?
0: La curiositat. No l'he perdut mai. Jo veig alguna cosa i m'agrada saber com és per dintre, com funciona. Jo sóc una persona curiosa, no tafanera, és diferent, eh? Sóc curiosa, m'agrada saber per saber-ho, per mi, no per parlar o mal parlar, no, jo vull saber. Llavors, quan hi ha una cosa nova, m'agrada saber com és per dintre, com funciona, està en meravella. Llavors, tot el tema de les mecàniques, el tema dels dispositius, l'electrònica, ostres, em meravella, perquè no sempre ho entenc, però em meravella pensar que una sèrie de connexions físiques fan que s'aixequi una paret o es mogui alguna cosa, o que canviï el color d'un vidre. Vull dir, jo quan vaig descobrir les façanes aquestes polaritzades era un uau de ciència-ficció, no? Llavors la curiositat i voler saber les coses, per què passen les coses. Mira, Theodor von Karman va definir la diferència entre la ciència i la tecnologia. La ciència t'explica els fenòmens que t'envolten i la tecnologia t'ajuda a crear allò que no ha existit mai. Doncs jo necessito tenir aquest coneixement per poder entendre les coses i a partir d'aquí trobar alternatives o solucions, que al cap i a la fi enginyeria és solucionar problemes amb enginy. Llavors, no hi ha res que em faci més feliç de pensar que algú del meu entorn ha patentat alguna cosa, ha inventat alguna cosa que serveix per ajudar a les persones. Penso, ostres, que xulo! I jo he conegut aquests joves, no? He estat professora seva. Ostres, això em satisfà enormement. És la curiositat.
1: És un sector amb molt d'ego, ara deies que tu t'alegraves de que algú pogués tirar algun projecte endavant, però dins el teu sector hi ha molta competició, hi ha molt d'ego.
0: La competició pot ser sana, perquè la competició és el que et mou a esforçar-te. Sobretot si la competició és quan t'han dit que no pots fer-ho, i aquest punt de punt d'honor, de vull demostrar que sí que es pot. Llavors, quan competeixes amb companys d'igual a igual, si és sana, està bé aquesta competitivitat, està bé. Està bé perquè és a veure qui fa més ràpid. I si hi ha col·laboració, doncs és magnífic. Mira, jo quan veig els meus estudiants que han participat en la Fórmula Student, cada universitat porta el seu vehicle. Però després, quan arriben a lloc, s'ajuden entre ells. Perquè si els falta una eina, veus que l'equip de Delft els hi ha deixat una eina.
1: Hi ha competició, però hi ha solidaritat. Ah, també, no?
0: Exacte. Llavors, aquesta competició és sana. La competició de posar travetes, aquesta la veritat és que em fa molt de mal i abomino, d'aquesta competició de vull tirar endavant però cremant la terra al meu entorn. Aquesta no m'agrada. Ego, segurament sí, sí que n'hi ha. El que passa que jo crec que tinc molta sort de que estic envoltada de més gent maca que gent amb ego, clar. Pues clar que hi ha gent amb ego, a veure.
1: A tots llocs.
0: Tenim un percentatge de gilipolles. Ai, perdó, se m'ha escapat. Perdó. Tenim un percentatge que ens toquen a l'entorn. Que, mira, vaig engegar un programa de mentories fa molt de temps, a l'M2M, que era per noies, que surten en minoria, i això no ho canviem. Una noia enginyera sortirà en minoria.
1: Tu has explicat, de fet, que en la teva classe éreu dues.
0: Érem dues, la Rosa, que era de Sant Boi també, la Rosa Sabat, i jo, que érem de Sant Boi les dues. I això ho hem mantingut durant molts anys. De fet, ara tinc un grupet de 9 persones i tinc 3 noies. Però no passa res, això no canvia. O està canviant molt lentament. Les noies surten preparades, formades i en minoria. I llavors, el programa aquell de mentoria era per ajudar-les, a l'M2M, per ajudar-les a gestionar formar part d'una minoria sense drames i sense res. Home, els dones algunes pistes, alguns tips, i els deia, mira, tu et trobaràs a la vida, estimem que toquen uns 15 gilipolles al llarg de la vida, llavors quan te trobis un, tatxa a la llista, i de vegades te trobaràs un que ho és tant que tatxes dos.
1: Quants has tatxat tu?
0: Ui, jo he començat aquesta llista moltes vegades, perquè també els he dit, quan acabis la llista torna-la a començar.
1: Mai s'acaba.
0: Bueno, diguem que la capacitat de l'ésser humà per sorprendre't és il·limitada, no? Però tu has d'aprendre bé, i com a anècdota, jo m'agrada molt riure'm de mi, riure del que em passa i coses que m'han passat que en un moment donat eren una cosa que em treia molt la son, després he estat capaç de convertir-ho en un acudit i explicar-ho jo mateixa, de dir, ostres, un dia em va passar això i he fet pífies de l'estat d'un campanar, eh? Però, bueno, tu pots prendre una miqueta com un monòlogo de al cielo con ella, no?
1: L'altre dia, escoltem una reflexió que era al voltant d'això, que deia, està molt bé que ens riem de nosaltres mateixos, però en el cas de les dones ja hi ha com suficient cosa, com que des de fora sembla que haguem de demostrar de més, sembla que tot hagi de ser com més difícil. Està bé, riem-nos de nosaltres mateixes, però primer abans empoderem-nos i guanyem com autoestima, no? També, en el teu cas, ho has viscut així o des del principi ja has estat molt de riure't de tu mateixa?
0: No. Jo, de fet, a l'escola, te parlo dels anys 70, jo portava ulleres. Jo era l'única nena de classe amb ulleres. I tu tens 13 o 14 anys, la cara plena de grans, ulleres, i ets l'empollona de la classe. Això no pinta bé. Això no pinta bé. Això pinta que riuen de tu, que es burlen de tu. No existia el concepte mobbing, però segurament era alguna cosa semblant a això. Llavors jo recordo haver passat moments molt lamentables amb persones que ara me les trobo pel carrer. Em saluden, em somriuen i penso, hosti tu, amb el que tinc ara a l'esquena vindries i et fotaria un tall de mànigues o una traveta o el que sigui, no et contestaria, que en aquell moment et quedes glaçada, clar, i t'enfonsa't molt, no? Llavors no sempre ha estat així, però sí que és veritat que he trobat amb la ironia i amb la treure punxa a les coses la manera de desencaixar l'enemic. És a dir, quan algú ve intentant fer-te mal i et diu estàs vella, estàs grassa i tal, i tu dius grassa? Jo? Però si he perdut 100 grams, hosti, si jo pensava que ja no em veuríeu, i fas aquesta ironia i llavors aquella persona no s'ho espera, perquè espera enfonsar-te, i no, i encara que et pugui fer mal contesta amb una ironia. Llavors això també ho explicava amb els programes de mentories, amb una ironia deixes a la gent fora de joc, i una vegada algú està fora de joc guanyes tu.
1: Et va costar molt aprendre això?
0: Bueno, sí, clar que et costa, però et costa el dia que realment t'acceptes com ets, amb les teves arrugues, amb les teves canes, amb els teus quilos. I ja estic, recordo una amiga i jo que parlàvem i dèiem, ens deien, no tens arrugues? Dic, collons, he de tenir arrugues. O sigui, amb el sobrepès que tinc, he de tenir arrugues. El dia que tingui arrugues tindré mitjalins a la cara, no? I clar, la gent riu perquè no s'espera que donis aquesta resposta. Però nosaltres mateixes ja ho diem.
1: És una forma, en el fons, de protegir-te, no?
0: Clar, però... I és que arriba un moment que és que m'ho crec. És que ja m'ho crec. I penso, veus que bé, en el fons, la persona que m'ho diu, que està prima com un dimoni, però està arrugada, i jo no. Se siente haber pedido muerte.
1: Parlaves d'aquesta... aquesta convicció que et portava cap a la ciència, no? I per totes les coses que has anat fent, però una cosa que també has tingut com molt la teva carrera és el fet de la divulgació, no? D'explicar també la ciència. Mm-hmm. Això de divulgar, d'ajudar els demés, de portar la ciència també com a un altre lloc, diguéssim, de poder explicar-ho, això d'on t'ha nascut?
0: Mira, jo recordo haver escollit estudis amb molt poqueta informació. Els meus pares no tenien una formació tècnica ni superior, ni tenien estudis primaris, amb la qual cosa qualsevol cosa que jo hagués dit estava bé. I coneixien el que coneixien a l'entorn. Tu coneixes els perfils professionals de les persones que t'envolten. Si has conegut algú en medicina, infermeria, saps que hi ha persones que són arquitectes, però enginyeria. Si no tens a la família ningú que es dediqui, és un àmbit que no coneixes.
1: És a dir, en el teu cas, quan eres petita o quan eres adolescent, per exemple, i vas haver d'enfrontar-te al que vull ser de gran, no hi havia ningú que fos enginyer al teu voltant?
0: Ah, ni tan sols científic. Al meu entorn no hi havia ni... Els meus avis eren pastors, vull dir que difícilment... Al meu entorn no hi havia... L'única persona que recordo que havia anat a la universitat era una senyora que vivia sota de casa, la senyora Mercè, que era una senyora captivadora. Ella havia anat a classe amb la Maria Aurèlia Campmany, havia anat a la universitat, vivia a Barcelona i s'havia comprat un pis a Sant Boi com el de cap de setmana, i ella venia tant en tant. Una senyora que venia de Barcelona, una senyora de l'edat de la meva àvia que fumava. Imagina't, tu tens 10 anys i veus aquella senyora vella que fuma, es pintava, portava perfum. Clar, una cosa que la meva àvia no feia. Vull dir, era una dona diametralment oposada a les dones del meu entorn.
1: I era una dona que tenia moltes coses a explicar-te.
0: Era una dona que tenia moltes coses a explicar, parlava idiomes, parlava francès, havia anat a la universitat, li agradava el futbol, s'havia arribat a discutir amb algú pel Barça, i explicava que una vegada sa mare va anar a buscar-la a la plaça Universitat i la va conèixer perquè va veure dues noies revolcant-se per terra, barallant-se, i la va reconèixer amb ella per la puntilla de les calces. I diu, la bronca que em va caure. Clar, algú que és capaç de discutir-se i revolcar-se per terra per defensar el Barça quan tu tens 7-8 anys.
1: Clar, i és contracultural en el sentit del paper que se suposa que havien de tenir les dones en aquell moment.
0: Exacte. Llavors, aquella senyora em va dir una vegada que amb l'única persona que jo estaria tota la meva vida era amb mi. Em va dir, i em van recordo, que els pares algun dia marxaven, que els fills algun dia marxaven, que les parelles no sempre es quedaven, però que jo em llevaria amb mi mateixa tots els dies de la meva vida. I això ho he repetit molt. Això ho he repetit molt. L'he repetit a les meves estudiants, l'he repetit al meu entorn, a les meves filles. Perquè és cert. És cert. Tu t'estimes molt els teus pares, però no ets una projecció de la seva vida. Els teus fills et poden limitar, però al cap i a la fi algun dia marxen, no es queden amb tu. I les parelles et poden marcar, i evidentment decidir tenir una vida de parella és que tu apostes per una vida en comú i has de fer concessions, faltaria més. Però quan jo veig aquestes parelles que marquen, limiten, que tanquen, que home, això no es pot consentir, no? Perquè t'estan llevant la vida. Llavors, i si et quedes sola, doncs no passa res, estàs amb la millor companyia que puguis tenir, ningú t'estimarà com t'estimes tu, no? Per molt que t'estimi la persona del teu entorn, i em sento afortunada, perquè em sento molt estimada, no és, però que va ser un consell curiós en aquell moment, i va ser la primera persona que vaig conèixer, i ella era de lletres, ella era de lletres, però em deia que fes el que vulguis, tu fes el que vulguis. Clar, l'únic model de dona científica que jo et coneixia era pels llibres Marie Curie. Marie Curie.
1: Però encara ara és hi ha una mica que un efecte semblant, en el sentit que si ens fixem en les figures que surten en els llibres quan són petits, és que és Marie Curie.
0: Marie Curie.
1: I ja està.
0: Has vist alguna foto de Marie Curie somrient? No,
1: no
0: la hi ha.
1: No, segurament no.
0: No la hi ha. No la hi ha. Només hi ha una foto que està ella amb un mig somriure, que està amb el Pierre Curie acabats de casar. I ja. Pensa que amb ella li comencen a fer fotos després de guanyar el primer Premi Nobel. Després, el primer Premi Nobel ella no el va anar a recollir.
1: Sí, que va haver-hi polèmica també.
0: Va haver polèmica perquè li van oferir només a Pierre Curie.
1: Sí, sí, clar.
0: I Pierre Curie el va rebutjar. Però, i ella, en 1903, els concedeixen el matrimoni Curie, diluïts amb Henri Becquerel, i ella decideix que no va a Suècia a recollir-lo perquè el seu marit està malalt i no el deixarà pas sol. Per tant, Henri Becquerel el va recollir en nom del matrimoni Curie. Poc després, Pierre Curie mor. I ja és vídua quan li comencen a fer fotos, que no era com ara, que tens el paparazzi a la porta, vull dir que li feien poques. Però ja és una dona vestida de negre, una dona amb dol a la cara, trista, sola, i una dona amb molta pressió. Llavors guanya un segon Premi Nobel a 1911. Hi ha un tall de vídeo del moment en què ella entra a l'Acadèmia Nobel per recollir el seu primer Nobel en solitari. El seu segon Premi Nobel. Es va convertir en la primera persona de la història en tenir dos premis Nobel. Era 1911, i la ovació que rep, tota la sala, homes es posen drets per aplaudir-la, i ella, petitona, amb el cabell blanc, va jupint, va mirant a tothom, ajupint. Aquell moment és de carn de gallina.
1: En quin moment vas veure tu aquest vídeo?
0: No, l'he vist fa relativament poc, potser fa 10 anys, L'he vist fa 10 anys.
1: Però ha sigut com una mica una inspiració allà per tu, no?
0: Marie Curie no era cap moment una inspiració per mi, perquè era una dona que estava totalment lluny de les meves capacitats. Clar. Era una dona molt llesta, una dona amb dos premis Nobel. Quina criatura se sent prou ferma i segura i prou intel·ligent com per guanyar dos Nobel?
1: No per guanyar dos Nobel, però sí en el sentit de veure que hi ha un camí, almenys. Que no és que ningú hagi fet res sent dona en aquest sector, vull dir que hi ha un camí, almenys.
0: Però és que el model que et posen és, has de ser com Marie Curie, dos premis Nobel, això està totalment lluny de les teves capacitats. Que et posin de referent algú que va suspendre matemàtiques i després va remuntar, algú que es va equivocar i va poder reconduir la seva vida, algú...
1: Això ho diuen molt, per exemple, a Einstein, no?
0: Clar! Clar, però veus el cas Einstein, un senyor que la va liar molt i la va pifiar molt en alguns casos, i en canvi el tenim endiosado, no? En sèrio, però tu has de ser perfecte, impecable, home, va. Doncs hi ha models de dones meravellosos, magnífics, que potser no han guanyat ni guanyaran mai un premi Nobel, però són referents perquè tu empatitzes amb aquella persona i dius, i ha fet alguna cosa que ha ajudat el món, endavant.
1: I com ho fem per posar-les en valor? Què és el que es pot fer?
0: Doncs una cosa que porto demanant molts anys, fa molts anys, que acabarà amb mi a la foguera. Jo acabaré la foguera, eh?
1: No, home, no.
0: Sí, però necessitaré dos pals, perquè amb un m'escapo, ja t'ho dic ara. Doncs és que els llibres de text haurien de tenir menys noms de senyors mòmies i més noms de dones vives. Mm? Vull dir, a mi que surti Einstein en un llibre, ja el coneixem, ja està, no, el pots treure, que no passa res. Que surti Gutenberg i la seva impremta, que fa anys que ja no se'n fabriquen, que no li traurem valor, però... I si ho actualitzem i traiem noms, posem a la Judit Giró, que amb 30 anys, abans dels 30, 30 fa aquest any, va fer un test d'orina per detectar si una dona té càncer de mama. Que no és magnífic, això? Posem a la Judit Giró, que a més és nostra. Posem a la Gemma Marfany, que és la millor biogenetista que he conegut i que té, com jo, 25 anys i 450 mesos. Vale? Doncs posem noms de dones que te les puguis trobar pel carrer, la Carme Torres, l'Alicia Casals. Posem noms... i a més nostres, ostres, que no cal anar, totes americanes.
1: Sí, però creus que hi ha aquest punt de que com ens les podem trobar pel carrer, a vegades les fem de menys?
0: En sèrio, en sèrio. Mira, algú a qui admiro profundament és el Manel Esteller. Ningú posaria en dubte que el Manel Esteller hauria de sortir als llibres.
1: No, no, sí, no ho dic. No dic que això hagi de ser així, em refereixo a que... ho estàs explicant, sembla que si no és una cosa que ja s'hagi mort, que faci molts anys, costa com una mica a vegades reconèixer això,
0: però,
1: no?
0: Però això és molt lamentable.
1: Sí, sí,
0: això és molt, lamentable. Perquè és que a mi m'ho han dit, home, és que no es podem posar perquè encara poden pifiar-la. Mm. En sèrio. I que la pifin vol dir que traurem mèrit a tot el bo que hagin fet. Vale? Clar, han fet fa poc una pel·li d'Oppenheimer que el posen com pobret Oppenheimer. En sèrio. L'única persona que va tenir una crisi de tristesa quan van llançar una bomba atòmica va ser Liz Miner, que va ser qui va descobrir la fissió nuclear juntament amb Otto Hahn. Otto Hahn ho va publicar sense ella. Amb ell li van donar un premi Nobel. Amb ella no li van donar res. És l'única dona que té un element químic al seu nom, el Meitneri, però l'única persona que quan va llançar la bomba atòmica va tenir una crisi de dir si ho arribo a saber li cal un foc als apunts. No l'Oppenheimer, que l'Oppenheimer va fer molts diners. Llavors també ens expliquen la història una miqueta com volen, eh? Vull dir, noms n'hi ha. Una altra cosa és que no hi ha voluntat de posar-los. I així, i acabo així. Per tant, editors i editores de Catalunya de llibres de text, si m'esteu escoltant, posem noms de dones. Si no en teniu, contacteu-me, que jo en tinc més de 22.000. Jo us en donaré de tots colors, alçades i mides, de totes les contrades i de tots els àmbits. I ja està, i de vives i de mortes, us les presento. Tinc el WhatsApp de totes.
1: Més enllà d'això, què més creus que es pot fer per posar la ciència en el centre, sobretot en un moment en el que cada vegada hi ha més teoria de la conspiració que corre lliurement i que hi ha molta gent que s'agafa això també com una forma de donar respostes fàcils a certes inquietuds que pugui haver-hi. Com es pot fer perquè la ciència pugui tornar a estar en el centre dels debats i no fer volar coloms.
0: Bueno, a veure, el que tenim ara és que també amb la intel·ligència artificial, amb el ChatGPT i amb aquestes eines, tothom és expert en tot, eh? Uh-huh. Sí? El que jo em trobo, i ara no t'ho prenguis malament, però em trobo que amb més facilitat un senyor es considera expert per haver llegit tres webs que una senyora per apostolar d'un tema es documenta molt. I si no se sent segura, t'ho diu, no em sento còmode parlant d'això.
1: Sí, a l'home això de la síndrome de l'impostor no...
0: És un cunyao, és un cunyao. Vale, és un cunyao. Tu rius, ja saps.
1: Estirar més a la piscina, diguéssim,
0: no? Ja, claro, i de seguida lliçones a tothom, el cunyao, ja saps de què parlo,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: pues
1: sí,
0: eso.
1: Sí.
0: Pues amb molta facilitat, te trobes cunyaos i tot, i gent que diu, no, si jo... Clar, bé, jo m'he trobat, estar jo ensenyant a una persona que ja no està a ensenyament, que de formació havia fet un batxillerat tecnològic, però després havia fet politologia, eh? Amb tot el respecte i carinyo. Jo li estava ensenyant el Fab Lab que teníem, les màquines d'impressió 3D, li estava explicant i tal, i em diu, sí, això, el meu fill em va explicar. I llavors m'estava lliçonant ell a mi pel que el seu fill li havia explicat amb ell. I jo deia, que el teu fill que té 14 anys... No, que potser la criatura aquella és algú meravellosa, eh? Però jo no m'atreviria a dir això. Jo no m'atreviria a dir això. I segurament aquesta prudència és la que ens aparta de les primeres línies d'acció, de foc o de les primeres veus. Però bueno, ja
1: clar,
0: està.
1: El tema és...
0: També, perdona'm,
1: sí.
0: És més difícil trobar una dona en un renunció, que ens podem equivocar i ens equivoquem molt, però no és tan habitual perquè ens assegurem molt abans de dir alguna cosa.
1: Una
0: perquè
1: dona
0: sabem,
1: en un què, disculpa?
0: Renuncio. Un renuncio és una manera de dir que has dit una cosa per una altra.
1: D'acord.
0: És una castellanada. Mm. Però és allò que has dit alguna cosa i no era. Llavors t'hi t'han enganxat amb un... Vale?
1: I clar, el tema és com es pot fer perquè poder competir amb això, no? Una cosa són els cunyats que deies i l'altra són discursos que hi ha molts diners al darrere que aquests discursos puguin aflorar. Clar, sí que és cert que la resposta de la ciència potser és... A vegades hi ha coses per les que la resposta potser és que no hi ha una resposta encara, no?
0: Clar, i no passa res.
1: Clar.
0: I no passa... I pot haver una resposta avui, demà una altra.
1: Clar, el problema és que quan hi ha aquesta buidor afloreixen coses que fan mal.
0: No és que sigui buidor, és que de vegades no hi ha una única resposta. Llavors això no és una buidor. És un ventall d'opcions. És un ventall d'opcions. El tema de les vacunes, per exemple. Tu pots estar a favor o pots estar en contra. Mm? I això és una opció personal. Però tu no pots negar que les vacunes han salvat comunitats. I això és innegable. Llavors, el cunyau que diu, dic cunyau que pot ser home o dona,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: les vacunes fan mal, que les vacunes maten i tal, això... De cap manera, que evidentment una persona puntualment li pugui sentar malament una medicació, però si no se la pren es mulla igual, vull dir que, com t'ho diria, però agafem en dades estadístiques, quantes persones s'han salvat gràcies a les vacunes? Doncs aquesta és la dada, aquesta és la dada. I quan va bé les vacunes del Covid, jo havia arribat a sentir gent que no es vacunava, a mi m'ha dit gent, jo no em vacuno perquè amb la vacuna te posen un xip per saber on estàs. I clar, tu ja, et poses mirant aquella persona.
1: Però què li dius a aquesta persona?
0: Pues, què li deia jo? Dic, tu saps els diners que costaria un xip tan petit com per entrar per la cànula d'una agulla de xeringa reusable i tu creus que te'l posarien gratis? Ja, quedem-nos només amb l'argument econòmic. Quin cost tindria aquest xip microscòpic? Una morterada. Quantes vacunes es van posar gratis? No ens podem permetre això, ja està, fin. Vull dir, i és un argument irrebatible.
1: Per tant, s'ha de contestar amb ciència.
0: Clar. El que passa que llavors surt algú i diu, és que tu estàs comprada. I el desprestigi, lamentablement, té com més pes que una resposta científica. Llavors penses, no val la pena. No val la pena. El que passa que aquestes persones... tenen micro, tenen altaveu, de vegades que són tertulians de programes de ràdio i fan molt de mal perquè hi ha gent que se'ls escolta. Però bueno, escolta, tenim, al cap i a la fi tenim el que volem. No?
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: La gent pot triar qui... És, escolta, és lliure. Forma part de la nostra llibertat. Decidim escoltar una persona o una altra. Decidim creure una persona o una altra. És la nostra llibertat. Per tant, assumim i ja està.
1: Qui és a qui més t'agrada escoltar, tu?
0: Doncs, mira, a mi la veritat és que escolto... Ara... Em sap greu, jo agafo el cotxe molt aviat al matí i escolto el Fricandó. Perquè, clar, comença molt aviat al matí, són descarats, es remeten allò que toquen futbol, s'hi fiquen amb la gent, tenen programes més encertats o menys.
1: Tenen aquesta energia que tens tu també una mica.
0: Sí, sí, sí, sí. I quan surto de comarques que no arriba bé la emissora, llavors escolto el Javi Nieves, que també m'agrada molt el tipus de programa que fan aquelles hores que jo agafo cotxe, no? Que entrevisten nens i tal. M'agrada aquest programa fresc, d'insolent, de preguntar, a trucar a algú, i de fet, jo alguna vegada que els sentia dir alguna barbaritat, tenia el telèfon i trucava. I deia, escolteu, que això no és veritat. Llavors l'Elisenda Carot va haver temps que estava a RAC 105 i tenia el meu telèfon guardat com la científica que truca. Perquè alguna vegada els havia trucat dient que no, que això no és veritat, o els hi posava un WhatsApp, que no, que això no és cert, si deien alguna barbaritat de ser inoxidables, o si deien alguna cosa que no podia ser, doncs jo els enviava un WhatsApp.
1: Ja som així els periodistes, eh?
0: I bueno, però llavors teniu la sort de que algú us envia un WhatsApp, sí, i us, clar, diu, pues ja està. Doncs ja està, no?
1: I aquesta vena comunicativa que dius, que ja l'explotes en el sentit de tota la divulgació que fas, però tens com pensat altres coses que potser t'agradaria fer, ah, agafant la comunicació com a...
0: Clar, és que tu m'has començat a preguntar per què m'havia adonat de la divulgació. Jo com enrotllo ja m'he anat. El motiu pel qual jo vull fer tanta divulgació és perquè no hi hagi cap criatura que es quedi sense informació. Hem de triar i hem d'escollir coneixent totes les opcions. I això és una frase que ja sortia a la Bíblia, que deia que la veritat us farà lliures. I és cert, quan tens tota la informació, esculls amb més llibertat. Perquè llavors ets capaç d'escollir sabent què deixes de banda i què et pots trobar. O com a mínim te pots fer una idea més àmplia. No saps quina tristor em dona quan conec una dona que em diu, si t'hagués conegut abans, m'hauria dedicat a la tecnologia. Quan sento això, me pot afalagar, però em posa molt trista perquè penso, ens hem perdut el talent d'aquesta persona. Que sempre hi som a temps, de tornar-hi, però m'ho diuen molt, i sobretot noies o dones. A les portes obertes venen mares amb les criatures i després les mares em diuen, ostres, si tu haguessis vingut al meu institut. Llavors, això ho he sentit molts anys i és el que em porta a anar a tots els instituts que ho demanen. I dic a tots, perquè de debò que és que faig moltíssimes visites a col·les, instituts de tota Catalunya i de fora de Catalunya, si m'ho demanen. Sempre quan sigui possible, faltaria més, no? I en aquest sentit, les xerrades online t'ho posen fàcil. Però a mi m'ho demanen i per poc que pugui, la universitat m'ho ha posat molt fàcil i em permet anar a parlar d'opcions professionals. Llavors, què és el que em queda per fer? No ho sé. Jo crec que em deixaré una miqueta portar per que em queda. Me queden uns 5-6 anys de vida laboral i a veure el que es pugui fer. Es farà el que es pugui fer.
1: El que em fa la sensació és que no pararàs.
0: Bueno, a veure, segurament ho faré d'una altra manera, perquè tampoc no m'agradaria ser l'incòrdio. Tots hem tingut aquell company de feina que jubila i no deixa de venir al... No voldria ser jo pas això. Però, home, no em veig quedant-me a casa fent ganxet. Ui, no. No en sé de fer ganxet, tampoc. Vull dir que no ho sé què faré. Ja t'ho diré.
1: En parlarem. És la nova filla predilecta de Sant Boi, Núria Salan, avui ens ha visitat a Gent de Carrer. Moltíssimes gràcies per visitar-nos, ha estat un plaer.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Pere Lorente, què tal, com estàs?
2: Hola, molt bé, moltes gràcies.
1: I benvingut a Gent de Carrer, com has rebut aquesta notícia?
2: Pues, primer, totalment inesperada, com jo calculo que a totes les persones que els passa això, totalment inesperada, però molt agraït, perquè tampoc era una de les coses que tens en ment, ser fill predilecte de la ciutat on vius.
1: De fet, abans conversàvem amb la Núria Salan, que deia que havia rebut una trucada de l'alcaldessa directament. Et va passar el mateix?
2: Em va passar el mateix. El calculo que és la forma de fer-ho. Primer em va trucar la persona del protocol, la Maite, i després em va trucar l'alcaldessa, diguem-ho, i llavors em va deixar totalment parat. Fins i tot em sembla que vaig trigar a reaccionar una miqueta.
1: Què és el primer que vas fer quan vas penjar la trucada?
2: Vaig dir, uf, no, vaig pensar això, de que no t'ho esperes, estàs molt content, i em sembla que ja tota la vida estaré pensant en això, però totalment inesperat.
1: Que se't veu realment com desbordat d'energia,
2: sí,
1: quan ho expliques.
2: Bueno, d'energia no tant, però bueno, a l'edat que tenim ja no tanta.
1: Més enllà de Lluís Amoret, com deies, t'ha trucat molta gent també aquests dies?
2: M'ha trucat molts whatsapps, i gent que va passar pel carrer i te felicita i dius, hòstia, ja què qui és? Però això sí que passa. Bueno, i a més gent que això, que em dius, no t'esperaves que tornessin a trucar, que t'enviessin whatsapps, i això tots dient del mateix. Felicitant-te, molts diuen que és molt merescut, un altre no ho diuen, però bueno.
1: Clar, de fet diuen que és molt merescut perquè tothom amb qui parlem, després del teu nomenament, diuen que és una cosa molt merescuda perquè tu has donat molt també a la ciutat, i això és una cosa amb la que tothom està d'acord. Tens la sensació que Sant Boi d'alguna forma t'ha tornat també tot això que tu li has donat?
2: Sí, però també penso que hi ha molta gent que ha treballat per Sant Boi, sobretot de la part meva, tant de mestre com professor d'institut com persona de cultura. Hi ha molta gent que ha treballat molt i que no estem, bueno, lògicament no se li ha donat això, però hi ha moltíssima gent als començaments de les colles a l'any 90, les primeres colles que van existir aquí a Sant Boi, tant de Diables com de Llegants. Aquesta gent, pues mira, fins i tot alguns han marxat ja, i jo calculo que molts d'ells també s'ho haguessin merescut en el seu moment.
1: Per tu és un reconeixement compartit, llavors?
2: Sí, i a part, bueno, i sobretot amb aquesta gent i amb la gent meva, amb la gent que està cada dia amb mi, o que jo estic cada dia amb ells, sí, tant les colles com l'Albert, el Jordi Torrent, el Jordi Bosch, i bueno, el Nico, moltíssima gent tindria que agrair.
1: Diries que el fet d'aquestes associacions culturals impulsar projectes amb gent pel simple fet de voler impulsar-los, no? Sense tampoc buscar directament res a canvi més enllà de voler-los tirar endavant, creus que et genera també un tipus de relacions que són molt especials amb la gent que t'envolta?
2: Sí, això és totalment, sí. A vegades és molt més que amistat. O sigui, una cosa és dir, a veure, veus amb una persona un dia, però persones que estàs cada dia amb ells, intentant arreglar les coses que sempre surten, petits problemes, coses que vols millorar, són coses que, bueno, te fan cada vegada t'apropis més a aquestes persones.
1: Com et va néixer tu, com aquesta necessitat de començar a impulsar projectes culturals?
2: Ni idea. No, la idea va ser que quan jo vaig vindre aquí a Sant Boi, l'any 82 vaig arribar a una escola que era l'escola Cinco Rosas, que després era Cinco Rosas i ara es diu Me'n Vaig, i allà van començar companys a fer projectes de Sant Jordi, i al Sant Jordi doncs van començar a fer dracs, vaig començar a mirar això que era la pirotècnia, que en aquell moment tampoc sabia gaire, i llavors en un moment determinat van vindre ajudant-se doncs els diables de Casablanca, i aquí ja va començar una amistat amb alguns, bueno, que encara la tenim, lògicament, però va ser d'aquestes relacions a partir de l'escola Sant Rosa.
1: És a dir, que tu veies que hi havia gent que feia això i vas dir, ostres, això m'hi has d'implicar i ho hem d'intentar fer gran.
2: Sí, jo estava fent el mateix, però d'una altra forma, no? Estava impulsant, pues, això, el Carnestoltes a Camps Blancs, estàvem fent una obra de Sant Jordi, amb els altres companys de l'escola, lògicament, però era una altra cosa, i ja quan vaig conèixer el món aquest, vaig començar amb els Diables, després amb els Trabuqueres, amb els Gegants, bueno, en tot el que puc.
1: Clar, és el que anava a dir, és a dir, vas enumerant i és que has estat en tot, realment. Com has pogut compaginar-ho?
2: jo calculo que és gràcies a la gent, gràcies a la gent i gràcies a la meva família que em deixen no estar a casa. Perquè, clar, aquestes coses tens que sortir al carrer per fer-les, tens que juntar-te a fer reunions, i clar, tot això vol dir que deixes d'estar a casa moltes hores, moltes hores.
1: Clar, de fet, el que es veu és la representació final d'això, no? Quan sortiu al carrer a representar alguna cosa, però hi ha tota una feina prèvia que és invisible, però que hi és. Com és tota aquesta feina prèvia al voltant de la cultura popular?
2: Bueno, totes aquestes coses, tu dius, escolta, mira, ara vindran a Festa Major, vindran com 15 colles de gegants, vindran 3 o 4 colles de diables. Pues això vol dir que tu, com mínim, vas a aquest poble. Tens que anar a aquest poble i tens, bueno, tens que primer posar-te en contacte amb ells, després de posar-te en contacte amb ells, bueno, pues decidir el dia que vas, el dia que venen. Bueno, normalment són normalment a Festa Major, a Festa de Barris, vale? I llavors, pues, bueno, tens que fer ensajos, buscar la gent que tindrà, en el cas d'aquest de gegants, portadors, en el cas de diables, els cremadors, gent que toqui la gralla, que toqui el tabal. Bueno, són, pues, anar-te a posar en contacte. Això sembla molt, però en el moment aquell és molt fàcil.
1: Té un punt també aquesta feina que deies com de relacions públiques, en el sentit d'haver de convèncer a gent de dir, escolta, vine amb nosaltres que t'ho passaràs molt bé.
2: Sí, clar, és que és això. No, jo calculo que no és passar-t'ho bé, és que et dones compte que estàs bé. O sigui, no és passar, estàs bé. O sigui, passar-t'ho bé, doncs potser també el vas bé fent unes cerveses. Però estàs bé perquè veus també el carinyo de la gent quan surts al carrer, els nens petits quan comportes gegants, gent més jove quan estàs cremant diables. O sigui, veus que la gent està a gust i tu estàs a gust, lògicament, amb ells.
1: Sí, que és com una cosa que t'omple, no? Que va més enllà del passar-t'ho bé, que és una cosa que et fa sentir com complet.
2: Sí, passar-t'ho bé, tu prens una cervesa i també t'ho passes bé, però no és el mateix. O sigui, veus que la gent li agrada allò. O sigui, i la cultura catalana, quan la vas fent, jo calculo que quan l'altre tipus, però jo la que coneixo, vas fent que la gent li agrada. I a poc a poc, hi ha barris que dius, si aquí no hi ha res, i a poc a poc la gent ve i participa, sobretot participa, que és el més important.
1: El que diferencia això de prendre's una cervesa, per tant, és el aportar alguna cosa al poble?
2: Sí, sí, sí, clar. Pres una cervesa, t'aportes a tu, lògicament. No, però és clar, tu aportes, però no, jo no, per això et deia que era inesperat, jo no aporto per dir al poble, no, és que en surt, i calculo que tota la gent que està fent cultura, des de la persona que només porta un cagros, fa perquè vol, i clar, lògicament, això reverteix el poble. Això està claríssim.
1: Què és el que té la cultura popular catalana que fa que t'hagis enamorat tant d'ella?
2: Home, jo diria que primer perquè sóc català, però bueno, però hi ha coses, a veure, hi ha altres tipus de cultura que, a veure, poden cridar l'atenció d'altra gent, però sobretot és que, a veure, quan estic dient les que estic dient, i fins i tot que aquí hi ha hagut colles que s'han perdut, com castellers, com bastoners. També hi havia una cosa que era la collonada, que eren unes colles que s'ajuntaven a l'any 88 o 89. Tot això són coses que han existit aquí a Sant Boi. I dius, hòstia, pues, tenim que tornar-lo a fer. O sigui, però és això de que dius que tota aquesta gent que surt al carrer a veure't, a participar amb tu, encara que siguin aplaudint, pues ja està, ja tens, bueno, a mi almenys ja em fa, bueno, fa moltíssima il·lusió.
1: Explicaves això, no? Aquesta evolució, la que s'han perdut algunes coses. Quin és el moment ara mateix de la cultura popular aquí a la ciutat?
2: Home, jo veig que hi ha coses molt ben representades, com són els diables i els gegants, fins i tot hi ha dues colles de cada un, veus que falten colles, per exemple, de bastoners, que diuen aquí van arribar a haver-hi, en un segon moment van haver-hi com mínim dos, ¿vale? Els castellers, que per mi és una cosa bàsica. Ja no et dic falcons, perquè aquí em sembla que no han hagut mai, però totes aquestes coses, si es pogués fer, el que passa, clar, és molt fàcil dir lo que es tindria que fer, és trobar una gent i un temps determinat per poder-lo fer. Però sí, es faltarien encara coses, està claríssim.
1: Ara parlaves dels castells com una cosa que també voldries recuperar.
2: Sí.
1: Per exemple, si tu ara volguessis fer uns castells a Sant Boi, amb l'experiència que ja tens, per on començaries? És a dir, què és el que faries si volguessis com recuperar els castells?
2: Pues recuperaria a la gent que va estar. Molta d'aquesta gent es podria recuperar, ja llavors, encara que siguin a lo millor 15 anys més grans, aquesta gent té una experiència, té una experiència. Està, per exemple, el Rico, gent que té una experiència, i llavors recuperar aquests, i bueno, clar, en aquest moment també tenim la sort de les xarxes socials, que potser en les xarxes socials podries ara, gent, no, també necessites un espai perquè un castellers no es pot fer aquí, necessites un espai alt, però gran, però jo calculo que es podria fer, es crec que es podria fer.
1: Clar,
2: no vol dir que ho intenti dir, però sí que es podria fer, jo calculo que sí.
1: Per tant, si el primer que es fa per recuperar una cosa és parlar amb la gent que ho feia, la cultura popular és la gent.
2: Sí, sí, és que clar, la gent que actua, la gent que actua i la gent que en ve, la gent que actua, perquè són, a veure, sense aquesta gent no hi ha cultura, però si també tinguessis unes colles fantàstiques però el que la gent no anés, diràs, per què serveix? O sigui, la cultura és que tu actuïs però que la gent estigui. Per exemple, aquí tant a Gegants com a Diables s'omplen els carrers, s'omplen els carrers, això vol dir que la gent està esperant això dintre de Festa Major, tant els divendres als Diables com el dissabte als Gegants. O sigui, la gent s'espera.
1: Clar, una altra cosa que també se reconeix dintre de tot el que estem parlant al voltant de la cultura popular és el fet d'organitzar la celebració amb Sant Boi com a ciutat gegantera de Catalunya, que va ser l'any 2022, que només dir-ho ja com... Et surt un somriure. Com va ser tot això?
2: Tremolo. Home, això pensava que, a més, no era ciutat gegantera 2022, era 2020, mm-hmm. Però van tindre la pandèmia. I llavors, una cosa que a vegades no et dones compte és, tens que parar una cosa i al cap d'un any tornar a engegar. O sigui, quan ja la tenies, donant voltes.
1: Clar, que no tens inèrcia, no? I clar, costa molt engegar la maquinària.
2: Clar, teníem una inèrcia per al 2020 que vam tindre que parar perquè, a més, el 2021 va ser una altra ciutat gegantera, Tortosa. Llavors, vam tindre que tornar a agafar la inèrcia, tornar a buscar voluntaris, tornar a mirar les colles, la part aquesta més institucional de tindre la carpa, i això ja ho teníem, però clar, tenen que vindre colles i tens que tindre voluntaris i vam aconseguir més de 100 voluntaris.
1: Més de 100 voluntaris?
2: Sí, sí, sí.
1: Tots de Sant Boi?
2: Sí, sí, diria, a lo millor dos o tres no, però sí, sí.
1: Algun es devia colar, potser?
2: No, que algun seria el mig d'algun altre, però sí que, de veritat, sí, sí, tots seran de Sant Boi. Sí, sí, pensa que cada colla tenia una persona al costat, ¿vale? Algunes fins i tot que no podien els dos dies, pues a lo millor el dissabte van tindre una persona i el diumenge van tindre una altra. O sigui que amb 80 colles que van vindre, pues 80 i pico colles, pues sí, més de 100 persones.
1: I tu quan vas veure allò? Després, quan passava, quan ho vas aconseguir, diguéssim, aquella sensació, què?
2: Bueno, a veure, jo estic parlant de mi, però a veure, era un grup important.
1: Sí, sí, clar.
2: Era un grup important.
1: Però un grup que també vas liderar, d'alguna manera.
2: Bueno, diré ja de 3 o 4 a la vegada. Quan vaig veure allò, no vaig veure allò, que funcionava allò. Que l'important no és veure'l, sinó que ve dir, hòstia, pues, això està sortint bé, està sortint a l'hora, l'espectacle aquest està sortint bé, les paraules, que mira, va vindre la Núria, que es va fer el pregó, ¿vale? O sigui, tot això que sortia bé, pues, contentíssim.
1: Per cert, ara parlaves també d'ella, de la Núria. A l'entrevista que hem pogut fer avui a Set de Carrer he tingut també paraules precioses per tu.
2: Ui.
1: Amb ella, quina és la relació que hi tens? Perquè ha dit que li feia molta il·lusió el fet de que li hagin donat el seu fill a predilecte i fer-ho al teu costat.
2: No, igual que ja t'estic dient el mateix. No, es van agafar relació sobretot durant aquest temps, mm-hmm, que van fer algunes converses perquè ella preparés allò que va ser un pregó magnífic, i com ella ho fa sempre, i llavors tenim bona relació. No parlem gaire, però tenim molt bona relació quan estem, i espero que aquests dies pues tornar-la a veure, i és tan bella.
1: Em sembla que serà difícil perquè té una agenda que déu-n'hi-do, eh?
2: Bueno, sí. Jo, cada un mira la seva agenda, però...

0: en compte que els mestres, els profes, no només són profes, sinó que també fem unes altres coses. O sigui, molts em deien, no? Quan anava per la COP de Trabucaire, molts em deien, pues te he visto esta tarde, no sé, esta mañana, pues bueno, es donen compte que és una cosa normal, que és lo maco, que un mestre, un professor, pues, escolta, és un tio normal amb els problemes que, com tots.
1: Eres el profe guai.
0: No ho sé, però sí que és veritat que ara, quan em deies això, se m'han parat dos alumnes, un d'ells, que t'asseguro que ni me'n recordava d'ell, vale? I em va felicitar, no? Oye, Pere, muchas felicidades, te lo mereces, no sé què, però dius, hòstia, i aquest sí que te sona, però clar, pensa una cosa, un nano de 11 o 12 anys a un tio de 30 i pico, has perdut tota la fisionomia. I coses d'aquestes sí que em passen molt sovint, i m'ha passat aquests dies alguna persona que m'ha visitat i dius, hòstia.
1: Però tu has explicat què és el que t'omplia d'impulsar cultura popular, però què és el que t'omple en el sentit de ser professor?
0: Home, jo calculo que ser professor és, està mal dit, però seria, pues, ajudar els altres, no, però ajudar a les persones. Jo no entenc una persona que sabia molt, això no, cada un, mira, jo i més amb les eines que hi ha ara, no fa falta ser Einstein, però sí que t'interessa, o sigui, que després siguin persones. I a mi una cosa que m'omple molt, que t'ho acabo de dir, és que vagis per al carrer i te diguin, ai, Pere, no me sent demano això, no, que et saludin, perquè vol dir que se'n recorden bé de tu.
1: Un senyal de respecte.
0: Clar, sí, no, i que se'n recorden bé. Sí. Respecte no ho sé, però sí que és senyal de que se'n recorden, i dius, mira, és el Pere. I jo estic segur que potser amb uns altres profes no ho fan.
1: Però ara deies que no sabies si definir-te com el profe guai o no, però tu diries que has estat un professor innovador?
0: Home, he fet coses innovadores. Jo, tant a les escoles com a l'institut, vaig muntar, pues, per alumnes que tenien un petit dèficit, pues, van muntar una granja, van muntar un hort, coses d'aquestes, que jo soc de Barcelona, jo sí, granges tampoc sabia en el seu moment, després he après, però d'això no sabia. I llavors és una cosa diferent. És diferent, perquè sí.
1: Què és el que aporta aquest contacte, no, amb la terra, que tu veies com necessari de cara als teus alumnes?
0: A veure, el que no pots fer amb una escola, amb un institut, és, ho tens que fer, pues, tens que ensenyar la teva matèria. En el meu cas, a més, tenia la sort que jo era de naturals, llavors que podia, era el meu, el que els tenia que ensenyar, ¿vale? No, però és això de que aconsegueixes que ells també estimin la terra, perquè hi ha vegades que aquestes coses que diuen, a veure, veien al començament un animal, que tenien gallines, que tenien coses d'aquestes, pues, al començament no, i al final, fins i tot nanos que no estaven per allà, pues, sabien el que eren els animals, vale? I sabien com tractar una planta, vale? A vegades he tingut gent que m'ha dit, escolta, he tractat aquesta planta com deies tu, i no, si jo només deia que la tractessis, que li posessis aigua. és això, de que la gent, pues, vagi estant amb tu, però per què? Perquè li fas coses que ells després es donen compte que pot ser servir-les també.
1: I diries que més enllà d'aquesta part, no? De tenir el contacte amb animals, amb la terra, més enllà del el fet d'aprendre coses a nivell curricular, també s'ensenya com una part com molt humana, també, diries,
0: clar, a través d'això. Clar, és que és la part més important per mi, la part humana. Perquè pensa que també això es passava, que hi havia nanos que eren més forts que nosaltres i potser es podien fer una cosa que no podia fer l'altra. Pues, escolta, entre tots fem tot. O sigui, encara que sigui cava o qualsevol cosa d'aquestes, pues, escolta, el que no podíem aquell dia, pues, ho feia un altre. I ningú deia, no, jo soy més fuerte que tu. Això és el que hem d'evitar sempre.
1: I aquí és on també es connecta amb aquest altre món, no? En el sentit de que al final el que tu acabes ensenyant és a fer comunitat, de diferents maneres.

0: ja m'agradaria. No, però és això, d'intentar, per mi, més que comunitat, ser persona. Si ets una persona, quan amb el sentit aquest de tota la vida, pues, clar que crees comunitat, clar que crees comunitat. I crees que els altres estiguin bé amb tu.
1: Tu també t'has definit com una persona molt de barri, orgullosament de barri.
0: Sí.
1: Què és el barri per tu?
0: Home, jo dic una cosa, jo soc nascut a Barcelona i també era de barri del tros aquell, i jo em sento sobretot primer de Cans Blancs i Casablanca. Per què? Perquè he estat treballant allà, amb una donant classe i amb una altra pues, fent totes aquestes coses de cultura, però també em sento de la COPE, o sigui, dels dos extrems de Sant Boi, perquè la COPE pues, he donat classe a l'institut, i llavors pues, coneixo a la gent, o sigui, es coneix a la gent, que la gent et digui el que et deia, que quan es veuen per al carrer saludin, pues, això vol dir que és una mica de barri, amb el sentit de que ells també estan orgullosos del seu barri. Tota la gent de la COPE estan orgullosos de ser la COPE i de ser diferents, com ells diuen, o els de Cans Blancs que són diferents, o els de Casablanca. Són els barris que jo coneixo. Mm. En canvi, jo he viscut a Marianao i no el coneixo. És també una cosa estranya.
1: Tu sempre t'has sentit com acollit per la gent de Sant Boi?
0: Sí, sí, sí, sí. Des que vaig entrar a l'escola, sí. Perquè jo vaig estar un any que vaig estar visquent, però no estava visquent a Sant Boi. O sigui, treballava fora, era al dormitori, dormitori. Vale? Però després, des que vaig ser a l'escola, sí.
1: I ara, després d'aquest reconeixement, què és el que diries que et queda per fer?
0: Lo que aguanti. No, pues, home, jo crec que amb aquest reconeixement estan reconeixent també la cultura, i si algunes coses es poden fer de més a partir d'ara, pues millor, no? Tindre per exemple un lloc on tindre totes les figures que Sant Boi tenim moltíssimes figures d'imatgeria festiva, tenim més de 120 o 130 figures, pues que no es perdin com s'han perdut gegants a Sant Boi. Van haver-hi uns gegants l'any 57 que l'any 70 es van perdre. Dius, hòstia, no coneixo cap poble que hagi perdut uns gegants, i no, tampoc és una cosa fàcil de perdre. Però s'han perdut dracs, s'han perdut cagrossos. Dius, hòstia, pues, si tinc un lloc on recollir tot això, pues estaria bé. O sigui, poc a poc, perquè jo sé, des de que vam fer a la mateixa ciutat gegantera, vam fer una exposició a Massallera d'imatgeria, i d'aquelles peces que hi havia s'han perdut ja 3 o 4. Dius, hòstia, és una pena, siguin més maques o més lletges, però s'han perdut figures. Estic parlant de 2 anys.
1: Quina és la solució a això? Què es pot fer perquè això no es torni a repetir?
0: És que, a veure, si tu tens una cosa, que fins i tot és que jo coneixo gegants i gegantors que els han fet a l'avi per al seu net, i alguns molt macos. El que passa que aquest nano no es fa gran, i què fa un gegantó a casa? Pues l'únic que seria, pues seria un lloc on tindre'ls, tindre un lloc que poguessin estar exposats. No tots, perquè al millor dius, mira, però hi ha moltíssims que estan molt bé, molt bé. I a més, el que sí que és veritat, que tots estan fets amb carinyo, i és el més important de les coses. Jo me'n recordo que en una escola em van deixar, escolta, Pere, te'ls deixo, un 2 cagrossos, que eren 2 caixes de cartó, però estaven fets amb carinyo, ja està. És que la cultura també tindrà carinyo, i és això, i estàvem fet amb carinyo, i espera, que no es perdin, que no es trenquin, vale? Pues per això, i si tu tinguessis un lloc on tindrà tot això, pues a lo millor evitaries, podries veure peces de fa 50 anys que s'han perdut.
1: Sí, com una espècie de museu, fins i tot, podria
0: dir. Sí, sí, sí, seria un museu, seria un museu. Clar, és molt fàcil dir-ho, eh? Mm-hmm. Però clar, perquè necessites un espai gran, després necessitaries adequar aquest espai, necessitaries una persona que estigués en aquest espai, però clar, què podia passar? Bueno, passaria segur que totes les escoles passessin per allà. Passaria segur que totes les escoles, una vegada a l'any, passessin per allà i veurien pues, coses del seu poble.
1: I això ho has proposat alguna vegada? A l'Ajuntament, per exemple?
0: No, no, la veritat és proposar-ho no, però ho he fet perquè vam fer l'exposició aquella. Mm. Aquella exposició que la vam fer, clar, pensa que hi ha gegantons d'escoles que estan sota una escala. Aquests gegantons, fins que algú, per algú, caigui aigua i aquests gegantons es trenquin o es perdin, entens? Ho van fer a Massalleres i, era, i jo calculo que la gent venia, bueno, per les tardes venien nanos sols, bueno, amb els seus pares, amb els avis, i estaven pues, mirant a l'exposició i hi havia alguns nanos, com a tot arreu, que venien cada dia. Cada dia, nanos sobretot de 8 anys, 7 anys, que venien cada dia, per la tarda al Mirallo, i per les matins venien les escoles.
1: Veig que és una cosa que portes tant dins, que poden passar els anys, però que no podràs desenganxar-te d'això.
0: No, no, no.
1: Té un punt com addictiu per tu?
0: Jo no ho sé, però jo diria que sí. Espero que no, però jo diria que sí. Sí, perquè penses, ja estàs pensant, bueno, jo ja estic pensant en l'any vinent fer la trobada de festa major amb uns gegants semblants amb aquells que s'han perdut. O sigui, vas pensant i vas intentant crear, i a més tinc la sort de tindre uns companys excepcionals com el Nico, l'Albert i el Jordi i molts més, pues que aquesta gent te fa que vagis movent-te.
1: Clar, per exemple, com es decideix la creació d'un gegant? És a dir, això, què és el que ha de passar perquè passi?
0: A veure, hi ha gegants de tot tipus, és el que t'acabo de dir. Hi ha gegants fets de l'avi per al net. Mm. I que tenim a Marianao casos d'aquests. I clar, el que passa, clar, ja fer un gegant tipus els quatre grans que tenim aquí a Sant Boi, clar, són molts diners, són molts diners. Mm. O sigui, també ara s'estan fent totes les quatre figures de protocol que aquest any inaugurem l'última, vale? que serà el dia 20 que inaugurem la mulassa, però abans s'han fet l'àliga, el lleó, el bou, tot això, però són diners i que s'està gastant a l'Ajuntament, això està claríssim, i són bastants diners, però perquè ja que ho fas bé, l'Ajuntament pues, també ho intenta fer bé.
1: Doncs Pere Lorente, moltes gràcies
0: per
1: haver-nos visitat avui a Gent de Carrer, sobretot enhorabona.
0: Moltes gràcies.

0: Toni Padilla, què tal, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: I benvingut a Ozerrec. Escolta,
1: gràcies.
0: Havíem d'entrevistar-te i havia de ser a Sabadell. Això era innegociable. Explica'ns on ens has portat avui, perquè a més és un lloc que té molta relació, de fet, amb aquesta ciutat.
1: Sí, som al centre de Sabadell, aquí en els Jardins de la Caixa, aquí al Mercat Central, som el Rubí de l'Ou de la ciutat, a la seu de la Bosch i Cardellac, que és una societat que cuida la història local, un dels edificis modernistes que tenim, i és com la part més bonica de la ciutat. O sigui, aquí, en un quilòmetre de distància, han passat moltíssimes coses. Aquí, només a 200 metres, està l'edifici on, al seu moment, va néixer la colla de Sabadell, al carrer dels Lletanos. Per tant, els sabadellencs, d'alguna forma, estem molt orgullosos d'aquesta part de la ciutat.
0: Però és curiós perquè ens explicaves que tu vius a Barcelona, però quan et pregunten d'on ets, jo crec que dius que ets de Sabadell segur, no?
1: Jo soc sabadellenc i moriré sabadellenc. El que passa, per diferents motius de la vida, em va tocar anar a viure, com diem, molta gent d'aquí, al nostre barri de mar, que és Barcelona. I sí, me l'estimo, Barcelona, però jo soc sabadellenc.
0: Però això és curiós perquè no és una cosa teva, és a dir, passa amb molts sabadellencs. Per què creus que esteu tan orgullosos de la ciutat que teniu?
1: Som molt pesats. Entenc que la gent en alguns moments ens ho di, perquè realment en fem bandera i en presumim. A vegades he intentat reflexionar del per què. Crec que té molt a veure que és una ciutat molt feta a si mateixa. No és una ciutat de llarga tradició, que en temps medievals fos gran. No, era una ciutat molt, molt petita, amb el seu mercat i poca cosa més. I és cert que el segle XIX és una ciutat que lidera la revolució industrial, esdevé la Manchester catalana, i la ciutat creix molt. Llavors, qui fa gran la ciutat de Sabadell és una sèrie de gent del segle XIX que eren empresaris i gent feta a si mateixa. I crec que la gràcia de la ciutat és que és una ciutat on qui té ganes de treballar hi troba un lloc i que s'ha fet un espai. Llavors, és una ciutat molt imaginativa, irreverent, que d'alguna forma va aconseguir fer-se gran, sobreposant-se a veïns que sí que tenien potser suports dels bisbats. Hem tingut sempre aquesta irreverència, aquest humor tan propi i moltes ganes de fer coses. Jo crec que el fet que les ciutats que s'han fet a si mateixes fa que moltes persones llavors n'estiguin molt orgullosos.
0: I creus que et defineix això?
1: Sí. Crec que no... Et diria que sóc més treballador que talentós. Vull dir, si es tracta de treballar, treballo molt. I això és una herència, doncs, dels meus pares, dels meus avis. Crec que la ciutat, el lloc on vaig estudiar, els amics que vaig fer, on ens movíem, sempre era gent molt, molt imaginativa i amb ganes de fer coses, que està bé, no? I amb el meu cercle d'amistats podíem estar, doncs, fent copes com qualsevol adolescent, però ja barrinant-ne, intentant pensar com podíem fer un projecte periodístic, com podíem fer una revista. Sempre hi ha com un cercle que acollia les persones i estimulava una miqueta la imaginació i les ganes de fer coses, que crec que al final és una... Com deia l'enyorat Carles Capdevila, a vegades podem dividir la gent en dos grups de persones, no? Els que fan coses, que serien els emprenedors, i els que no fan coses, que són els emprenyadors. Crec que al centre de Sabadell, sobretot al centre, tenim moltes persones que els agrada fer coses.
0: Clar, parlant d'emprenedors, i anant també als teus inicis com a periodista, clar, amb 15 anys... De sobte, tu vas veure que volies fer alguna cosa relacionada amb el teu Sabadell, perquè no només ets de Sabadell, sinó molt del Sabadell, i aquí emprens una aventura, també amb una altra persona que ha tingut molt de recorregut dins el periodisme. Explica'ns com va ser aquest inici, perquè la història crec que ha valgut la pena.
1: Jo no volia fer res. Jo sí que era un fanàtic de l'equip de futbol, soci, els meus pares s'havien conegut parlant del Sabadell. Anys més tard, el meu pare m'explica que jo sóc conseqüència d'un Sabadell onàstic zero, que en un moment d'eufòria es torna a casa.
0: No, 90.
1: No tenien intenció de tenir una criatura i a cap de 9 mesos surto jo. Per tant, jo estava condemnat a ser soci del Sabadell.
0: Però això, perdona la pregunta, vull dir, això s'ha parlat de forma explícita, sí, a casa? Vull dir, sí.
1: Un dia el meu pare m'ho va dir, diu, si tu no et volíem. Dic, com, perdona, sí, no, jo no sé si no vaig posar-me bé el preservatiu, va fer com a broma, dic, no, diu, volíem... Sí que en el seu moment volien una segona criatura, però no en aquell moment, perquè feia poc del naixement de la meva germana gran, i per un tema d'estalviar encara no estava previst. Però hi ha aquest triomf en un any que l'equip puja contra el Nàstic, i sembla ser que en un moment d'eufòria doncs acabo sortint jo. Llavors, clar, el Sabadell m'emmarcava la meva vida. Llavors, a mi m'agradava molt l'equip. Jo en aquell moment sí que és cert que quan estudiava per diferents coses, doncs no era un bon estudiant, i repeteixo, vaig repetir l'antic segon de BUP, i passo a anar amb la generació sota, i aquí em trobo doncs un estudiant molt baixet, molt irreverent, que deia que era tant del Sabadell com... que aquell era el quin sabia més del Sabadell. Jo vaig dir, aquest, això...
0: Això no t'ho podies permetre,
1: eh? I vam començar a picar quin sabia més, i vam empatar aquesta persona amb en Carles Fiter, que el Carles Fiter, fill d'un periodista molt històric de la ciutat, en Joaquim Fiter, el cap d'esports al diari de Sabadell durant molts anys, veiem que compartim la passió, ell sí que sabia, per un tema d'herència paterna, que volia ser periodista. Jo no ho sabia, jo en aquella època encara volia doncs, ser historiador, i és ell qui veu algú tan boig com ell, en la meva persona, qui té la idea de dir per què no fem les transmissions dels partits al Sabadell, aquella època, l'antiga segona B, perquè era una època d'impàs que la ciutat no tenia ràdio municipal. No
0: I això per què?
1: Coses polítiques. L'antiga Ràdio Sabadell havia acabat sent portada per un cadena COPE i a un moment, per temes de relacions polítiques, la ciutat es queda sense ràdio municipal. Llavors, no es podien seguir els partits del Sabadell fora de casa. Llavors, el Carles Cité té la idea d'anar al poble al costat, Matadepera, que tenen més calés i tenen una bona ràdio municipal, que era una ràdio que obria les portes a qualsevol jove que vingués amb un projecte, i ho fem una cosa, volem fer els partits del Sabadell, l'FM ens arribarà a la ciutat, així nosaltres podem donar veu al Club Arlequinant quan juga fora de casa. Òbviament no cobràvem, havíem de buscar doncs, empreses, patrocinadors que ens ajudessin a pagar-nos els viatges perquè havíem de fer tot el País Valencià, Múrcia, desplaçaments molt llargs. Vam arribar a fer dos desplaçaments a les Canàries, recordo, Mensajero i... No, tres, vam anar tres cops a les Illes Canàries. I m'ho proposa, jo que no volia ser periodista m'animo i em trobo doncs, de sobte doncs, això, doncs, sent un adolescent havent de fer els partits de futbol de Matadepera com a condició i el primer partit que vam fer que va ser només de proves que va ser un Manlleu 0 Sabadell 1 que per sort va ser només proves perquè no ho vaig fer gaire bé perquè vam marcar el minut 80 i pico i vaig acabar discutint amb un aficionat del Manlleu coses que no es poden fer en directe.
0: Clar, o sigui, en aquell moment a tu et podia una mica la passió, no? Vull dir, que estaves de micròfon autònom i tu anaves per allà doncs, si marcava el Sabadell celebrant, etc. No?
1: Sí, jo ho vivia molt i és cert que el fet de ser periodista em va, d'alguna forma, em va fer calmar-me i entendre que havia de prioritzar la informació i comportar-me. Pels primers anys a mi em podia molt la pressió. A vegades doncs, celebraves un gol, només amb un gest, estaves jugant a vegades doncs, a camps doncs, a fora de Catalunya, feies ràdio en català i el que anem des de les graderies no era molt agradable i tu potser a vegades doncs, hi tornaves. Llavors sí que vam tenir alguns incidents, no sé, recordo la vieja condomina de Múrcia, el Martínez...
0: Que ells van anar a buscar directament, no?
1: Sí, sobretot un cop al camp del València B, recordo que vam guanyar crec 1-4 i que cada gol que cantaves havien uns radicals del València que ens van venir a buscar, ens van dir de tot, i per sort una persona que treballava al València en aquella època es va aixecar i va dir dejen a los chicos en paz, i era Jorge Valdano.
0: Ostres!
1: En aquella època era director esportiu del València i anys més tard el vaig poder conèixer i li vaig dir usted no s'acuerda, Jorge, pero gracias. Perquè crec que ens donaven a fotre una pallissa i a Valdano els va aturar. Es va aixecar, que una figura molt magnànima, va fer un moviment amb la mà.
0: Molt senyor, allà.
1: I aquells senyors van marxar i ens van deixar sols cantant un triomf arlequinat.
0: Clar, de fet, en aquelles retransmissions vas arribar amb el micròfon autònom, has explicat a lligar fins i tot.
1: Va ser un sol cop al camp del Figueres. Coses que passen.
0: Sí, sí. Clar, ara ho explicaves, que això doncs, va començar a través de la relació amb el Carles Fité, que vas descobrir també el periodisme, vas descobrir aquest camí, però has dit que sempre tenies molt clar, de fet, que volies ser historiador. Això, per què? D'on et ve això de la història?
1: No en tinc ni idea. Hi ha moltes coses... O sigui, crec que tots intentem, a vegades, intentar interpretar de per què tenim certes passions, però a vegades no trobes les respostes. No? Tal com sí que et vull dir per quina raó soc soci del Sabadell, no et sé dir per quina raó m'agrada la història, perquè a casa tampoc no hi havia cap historiador, potser sí que és l'avi matern, sembla ser que li agradava una mica aquest tipus de lectura. Potser té molt a veure que va haver una època, als anys 60, que molts sabadellencs van entrar en una promoció per tenir un apartament a l'Escala, i sobretot molts sabadellencs van començar a estiuejar a l'Escala, i quan érem allà, que ens duien a veure les ruïnes d'Empúries, i quan ets nen, veure aquelles ruïnes, no? Doncs em va emocionar molt i em vaig obsessionar molt amb la història antiga. Llavors, potser vindria una mica d'aquí, però sí, des que tinc memòria, m'agradaven molt les pel·lícules històriques, els llibres d'història, i me'n anava comprant, i per això vaig optar per fer història a la carrera.
0: Clar, i després tu has acabat trobant dins el periodisme la manera de relacionar-ho amb la història, en aquest cas, sobretot ha sigut a través del futbol. Com creus que a través del futbol es poden explicar realitats, no? Explicar també moltes coses que han passat, les ciutats, etc.
1: Crec que qualsevol societat i qualsevol fet històric es pot utilitzar amb qualsevol excusa, des de la gastronomia, l'economia, la cultura i també l'esport. L'esport és un element més. L'esport és una... A vegades, per intentar explicar a les persones que no els agrada el futbol o no els agrada l'esport, el que els dic és que no fa falta que t'agradi. Però tu, per exemple, no pots viatjar a Nàpols i quan tornis explicar la ciutat i no dir res de futbol, perquè veuràs futbol a cada passa, pel carrer, perquè l'equip de futbol de Nàpols forma part de la identitat col·lectiva de la ciutat. És molt més que un club de futbol, és un ambaixador més, no? Per tant, potser no t'agrada, però tu has de dir, escolta, aquests pesats els agrada molt el futbol i ho fan servir amb les seves lluites identitàries contra la gent del nord. L'esport és un element més que explica les societats. aquesta ciutat, Sabadell, s'explica també a través de l'esport. Tu no pots explicar aquesta ciutat sense parlar, com a mínim, una mica d'esport. No dic que sigui el més important, que no ho és, però és un element més. Llavors, a partir d'aquí, és un escenari que et permet estirar un fil, que et porta a parlar de política, que et porta a parlar d'història, que et porta a parlar de les relacions interpersonals. I és cert que potser a casa nostra no s'ha acabat d'utilitzar molt. Un dels primers que va començar a fer-ho des de fora de la història va ser el Manolo Vázquez Montalbán, que en aquest sentit crec que va ser molt referent en explicar com els clubs esportius, sobretot utilitzant el Barça, doncs també era un actor més i que per tant també servia per explicar les societats. I llavors, amb el pas del temps, me'n vaig adonar, vaig començar a descobrir que sobretot el Regne Unit, però també Itàlia, també Estats Units, hi havia grans exemples, tant d'historiadors com de periodistes, que amb l'excusa potser d'un partit de futbol o d'un club, t'acaben explicant històries meravelloses. No? No és mai l'actor principal, però sí que és un actor que et permet una porta d'entrada per explicar a les persones històries que van molt més enllà de l'esport, i això a mi em torna boig.
0: Parlaves abans de Nàpols i d'això, no? A través del futbol, de poder explicar realitats, poder explicar fins i tot un país. És el cas, per exemple, d'Unico Grande Amore, que és un llibre en el que a través d'un viatge que fas per Itàlia parles de les realitats futbolístiques d'allà. Com vas escriure aquest llibre?
1: Va ser el resultat de molts anys d'una follia, d'una bogeria. El que dèiem abans, de que a vegades et passen coses a la teva vida i no tens una explicació. Jo, quan era petit, recordo que posàvem a la televisió, hi havia uns Jocs Olímpics o hi havia una Eurocopa de futbol, i jo decidia que anàvem a Itàlia. A casa no tenim cap familiar italià, no hi hem anat a Itàlia, no tenia cap mena de raó. La gent em mirava com dient, aquest nen és tonto. I jo jugava amb Itàlia-Espanya i jo anem a Itàlia. I hi havia els Jocs Olímpics, doncs una cursa, hi havia un vestit de blau, jo vaig amb aquest. Llavors, sempre he tingut molta fixació amb Itàlia.
0: Però és curiós perquè, per exemple, és molt normal de nen, no ho sé, animar a Brasil, potser, no? Relacionat amb el futbol, potser hi ha països que ens tiren més cap allà, potser per tenir una tradició de futbol molt vistós. Clar, no és el cas d'Itàlia, llavors, per què allò, no?
1: Itàlia com a país és fascinant, sí. Perquè si t'agrada la història ho tens tot allà, tens des de la història doncs, antiga, medieval, tens el Vaticà, moderna, llavors és un país que t'atrau molt si t'agrada la història, però crec que potser una explicació seria que a mi, de petit, m'agradava una miqueta ser un torracollons i anar contra la gent. Potser pel fet que també jo animava un equip de futbol petit, m'agradava molt aquesta posició de ser qui anima l'equip que normalment la gent no té suport. I als anys 80, Itàlia estava com mal vista a nivell esportiu perquè era l'equip que trencava els cors, tant a nivell de clubs, no? O sigui, què podia, per exemple, unir a un culer i a un madridista, que els dos havien estat escaldats pel Milan, per exemple, el gran Milan de Sacchi. I és cert que es parlava molt en aquella època, quan jo era petit, la gent que recordava el Mundial del 82, com tothom anava a Brasil, perquè Brasil era l'equip que jugava millor, a més són uns brasilers que portaven música, alegria a la graderia, amb aquells pantalonets apretats, els jugadors eren guapos, el Sócrates, el Zico i companyia, el Falcao, i arriba una Itàlia que venia de crisi, guanya 3-2 a Sarrià i trenca el cor de molta gent. Llavors, molts catalans havien empatitzat amb Brasil. Llavors, Itàlia era aquest una miqueta la xafa guitarres. I com la gent el sí que ha conegut malament, també més de futbol, més defensiu de Catenaccio, crec que això em va agradar, dir, m'agrada això, aquesta gent que conta tot, que arriba a un estadi en què tothom els crida, que tothom els hi va en contra i surten victoriosos, crec que m'agrada. I a partir d'aquí va començar la meva obsessió pel futbol italià, per Itàlia com a país. Llavors, clar, a la que vaig poder sempre anar-hi, i anar als estadis, conèixer la gent, la meva fixació per les altres realitats, pels clubs petits, pels clubs de barri, pels clubs de segones, terceres divisions, feia doncs, que, sent molt jove, jo m'enviava cartes amb persones a Itàlia a través de revistes per canviar-me revistes, per canviar-me bufandes, i a partir d'aquí doncs, vas acumulant un coneixement que jo em pensava que segurament no serviria per res, i al cap de molts anys de viatjar i de conèixer gent i conèixer periodistes i aficionats, va sortir el projecte de poder fer un llibre amb la gent de la revista Panenca, de la quan em formo part, i em van dir, Toni, has de fer un llibre. De què el faries? I vaig dir, hosti, clar, si porto 25 anys fent-lo. És un viatge per Itàlia en què unirem diferents coses, com la política, com la història, com la cultura i el futbol. I així va néixer el llibre.
0: Clar, en aquest cas hi ha una cosa bastant curiosa, que és un viatge en primera persona, expliques el que et passa, però alhora parles del viajero, sí. Que és com en tercera persona. O sigui, això, per què vas escollir fer-ho així?
1: A mi no m'acaben d'agradar els llibres en què hi ha un excés de primera persona. A no ser que realment la teva història ho justifiqui, crec que és cert abús de la primera persona per explicar. Jo faig això, jo vaig aquí. Si tu has tingut una història traumàtica o molt interessant, ho justifico i ho entenc. Però en molts casos crec que hi ha un excés de això. No sé, penso que un lector qualsevol realment no li interessa gaire si tu arribes per primer cop a Florència i t'emociones fent un cafè, perquè ens passa a tots. Llavors, aquest viajero és una figura molt neutra, que la idea és que tothom pugui sentir que és ell. Jo no ho volia fer en primera persona, les meves històries no són molt interessants. o no són més interessants que el resta de la gent. Mm-hmm. Només crec que el llibre només en dues històries concretes que sí que parlo un dia que em vaig trobar amb uns aficionats radicals, que vaig passar una mica de por. La resta és fer aquesta figura del viajero que la gent pugui sentir doncs, com que de posar-se les sabates d'ell, no? I poder sentir que ets tu. Llavors és crear una figura que podem ser tots. Em va semblar que era una forma com de convidar el viatge.
0: Mm. I has donat també algunes vegades com una de les raons per les que fer el llibre, no? O una cosa que també envoltava el fet d'escriure'l, que és que hi havia, i de fet ho has dit ara a l'entrevista, fa no massa, que hi havia gent que potser anava a Itàlia, que explicava la realitat d'Itàlia, que podria fer-ho molt bé potser, però que obviava el futbol i que ho passava per alt. Creus que hi ha un punt com d'elitisme en això? És a dir, de veure com el futbol una cosa de dir que això no pot ser interessant per segons qui?
1: Sí, hi ha molt elitisme. Crec que tots coneixem aquelles persones que no els agrada el futbol, que és totalment respectable, però necessiten dir-t'ho cada dia. Cada dia t'ho diuen, és que a mi no m'agrada el futbol. Doncs ja ho sé, gràcies. O sigui, no fa falta que ho diguis. Quan tu vas repetint-ho públicament, ja cau en cert esnobisme. Perquè si no t'agrada el futbol no passa res. A mi hi ha moltes coses que no m'agraden i no vaig dient cada dia a mi no m'agrada això. O sigui, aquesta necessitat com de destacar respecte la plebe, la gran part de la població, no? Per dir, jo sóc una persona intel·lectualment superior perquè no m'agrada aquesta cosa que li agrada gairebé a tothom, no? O sigui, un elitisme que a vegades, doncs, realment fa rabieta, no? I són aquells que t'ho van dient cada dia, és que a mi no m'interessa, gràcies, perfecte, ningú li ha preguntat, passi. Llavors, això també ha passat a vegades en això. Itàlia, precisament, és el país on neix el concepte del llibre de viatges com a tal, ja neix el 1600, 1700, amb viatgers britànics, francesos, que anaven buscant aquella Itàlia amb el resta de l'imperi romà. I els primers grans llibres de viatges es fan en el que es diu el Gran Tour, no? Que era com aquell gran circuit que feien passant per Florència, baixaven a Roma, pujaven a Venècia, com fer doncs, recuperar el passat clàssic. I llavors ha tingut molta continuïtat i molts llibres actuals molt ben fets obviaven l'esport, obviaven el futbol. I Itàlia és un element importantíssim. I crec que més enllà de l'Enric González, que com va tenir aquella corresponsalia a Roma, ens van enlluernar tots amb unes columnes d'opinió del país que van acabar sent un llibre meravellós, i per això li vam demanar el pròleg del llibre, poca gent ho feia. Llavors, a mi això em posava de mal humor, no? Perquè hi havia gent que t'intentava explicar Roma, que és una ciutat increïble, però en un llibre de 600 pàgines no en deien ni una sola paraula sobre el futbol. I segurament, quan tu coneixes un romà, una de les primeres coses que sortirà és del futbol. Per tant, ja era un retrat incomplert. No dic que hagi de ser la cosa més important, però l'has de citar. És a dir, tu no pots fer un llibre avui en dia explicant la Roma dels darrers 100 anys i que no aparegui escrit, encara que sigui un sol cop, el nom de Francesco Totti. Ha de sortir. Ha de ser-hi.
0: Sí, sí, perquè si no està incomplert d'alguna manera.
1: És que el veuràs pel carrer. Són dels noms més populars, no? Per tant, ho has de dir. És com si vols fer un nou... Algú, li demanes a algú, faci un llibre sobre Barcelona. I en cap moment aparegui un jugador de Barça o Pep Guardiola, o Johan Cruyff. Són figures importants, o sigui, no les més capdals, ja sé que un polític, un economista, és molt més important. Però hi ha esportistes que tenen la capacitat de canviar molt la forma de fer les persones. L'arribada de Johan Cruyff a Catalunya, als anys 70, va ser com posar color a una ciutat en blanc i negre. A més, faltava poc per la mort del dictador. Arriba ell amb aquell pentinat, modernó, guapíssim, estilós, desenfadat, un guanyador que no buscava excuses. I va ajudar molt a canviar la forma de fer moltes persones. De sobte, la gent volia vestir com ell, la gent es sentia com ell. I era com... Ara hi ha moltes coses possibles, no? Doncs a Itàlia el mateix, amb l'arribada de Diego Armando Maradona a Nàpols, una ciutat que sentia derrotada, de sobte sent que pot aconseguir victòries contra els poderosos al nord. O Francesco Totti, en una ciutat com Roma, que té un trauma, que és que el seu equip de futbol no està a l'altura de la ciutat, perquè només havien guanyat dues lligues, el Cineix, tocant al centre un jugador que comença a rebutjar les ofertes, que és contracultural. Això és un motiu d'orgull per una ciutat. Per això no estan tant de Francesco Totti.
0: Clar, ara parles del futbol com un element que pot ser molt positiu, que pot ajudar a transformar cap a bé la societat, però recentment has dit també que el futbol és una merda. Has començat un llibre.
1: Que pot ser una merda. Que a vegades pot ser una merda, sí. Però és com tota la vida. Si mirem qualsevol aspecte de la nostra societat i comencem a gratar, on hi ha bellesa també hi ha fang, t'arriba una pudoreta. La mala gent, els corruptes, els abusadors, els egoistes, tenen una gran capacitat, tenen un gran olfacte per entendre on hi ha poder, on hi ha diners i entrar-hi. Llavors, hi ha coses molt boniques a la nostra societat, com, doncs, com la cultura. La cultura que és clau, que l'hem de cuidar i que val molt la pena, perquè es comença a gratar i quants empresaris, quants representants d'actors o d'actrius hi ha que són corruptes, que són abusadors i que realment no els interessa allò, sinó que utilitzen que té èxit amb la societat per omplir-se les butxaques i juguen amb els somnis dels joves que volen ser actrius i actors, no? Llavors, pel fet que hi hagi gent que no té ànima i gent egoista, hem de fotre el famer tota la cultura? No. Amb l'esport passa el mateix. Té èxit, a més en un context de crisi econòmica, el futbol sobretot té molt èxit, per tant atrau gent que només pensa en diners i que utilitzarà precisament uns sentiments més purs dels nens que volen jugar, dels aficionats que senten reflectits en una comunitat i utilitzarà en favor dels seus interessos. Llavors, aquest tipus de gent aconsegueixen que el futbol molts cops sigui una merda. Mm. Els que hi treballem a dins com a periodistes estem molts cops, arriba el dia d'un partit i és que a mi massa em passa, no? Arribes el dissabte i dius, i el Barça contra qui jugava? Ah, contra el Betis. Ni ho saps perquè has estat parlant d'un cas judicial, d'un cas de corrupció, d'una denúncia, de pressions, i penses, hosti, com és que hi ha doncs, tanta merda, no, en el món del futbol? Doncs perquè té èxit. Jo crec que part del problema de l'esport és que en la seva essència, que és una pràctica esportiva per competir, per fer comunitat, per estar en forma, és molt bonic. I com és molt bonic, té èxit. El tenir èxit, òbviament, acaba en mans de persones que no volen cuidar aquests valors positius.
0: De fet, això que expliques està reflectit en aquest llibre d'aquí, Maleït Futbol, que és un llibre que a tots els que els agradin el futbol el recomano molt perquè parla de tot això que estem dient, no? Però també d'aquestes contradiccions que hi ha i d'aquesta constant resposta també, que sempre sembla que t'hagis de justificar moltes vegades amb els qui, pel que sigui, doncs no els agrada. I aquí dius una frase, que és justament el que estaves comentant, que és que el futbol ha sigut víctima del seu èxit. Mm. En quin sentit? Per què víctima?
1: Crec que és això, no? Que al final el futbol d'on neix? El futbol neix d'una sèrie de pràctiques medievals que es feien els dies de festa, en què una sèrie de gent perseguia una pilota. Era tenir un punt de... un ambient molt festiu. Solia fer els dies de festa, ets jove... es dividien els barris, no? Els barris del riu contra els barris del centre. I a partir d'aquí no ponien un esport també molt brutal, perquè òbviament abans la gent era doncs, una mica més bruta, i es comença a ordenar en una època, al segle XIX, en què la ciència ens permet entendre que hem d'estar en forma, que hem de cuidar el cos, que és una cosa que durant molt temps la gent no havia oblidat. No? Llavors una sèrie de gent, de classes de benestants, els fills del Gran Imperi Britànic, que saben de la importància de l'essència, que comencen a entendre que cal cuidar el cos, posen en ordre aquest esport tan brutal que és el futbol que els fa als pobles i el modernitzen i el converteixen en aquest joc de cavallers del segle XIX. No? I les primeres normes escrites més o menys del futbol són 1848 a Oxford. No es fa una taverna, es fa a Oxford. Llavors aquest joc, inicialment era un joc de gent molt, molt elegant, que eren els que es podien permetre tenir temps lliure i cuidar del seu estat de forma. Però en aquell segle XIX, que tot canviava, revolució industrial, revolucions democràtiques, l'esclat del nacionalisme modern, aconseguir que els sistemes parlamentaris comencin a manar i l'arribada i el triomf del capitalisme, permet que hi ha una sèrie de gent que pot triomfar més enllà de si ets no fill d'una classe aristocràtica. I aquests agafaran aquest futbol que han inventat una miqueta o ordenat les persones doncs, més aristocràtiques i el convertiran en l'esport del poble, i llavors sí que les segones normes ja es fan una taverna a Londres amb gent més d'origen doncs, burgès. I ara es creen un esport que donava molta alegria i que està molt lligat a la lluita de la gent per tenir drets. O sigui, el futbol es fa gran just en aquesta època de grans canvis de la societat, de reduir les jornades laborals, de tenir dret a tenir un dia de festa. Quan tu treballes menys, tens un sou més alt i tens festa, pots anar als camps de futbol o el pots practicar. Llavors acaba sent molt, molt popular i l'èxit fa doncs, que aquest nou home que està naixent al segle XIX, que és l'empresari, que és el burgès, que és el capitalista, diu, ep, això té èxit i per tant aquí hi ha un negoci. La primera forma de fer calés serà la més fàcil. On es juga? A un prat. Qui és el propietari del prat? El compro jo, poso tanques, cobro entrada. I aquí comença doncs, el negoci. Que el futbol és un negoci és molt antic.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. I això ha arribat fins al punt en el que veiem que, com dius, hi ha molta part molt fosca també al voltant del futbol. En parles en aquest llibre, com diem, però més tu com a periodista has pogut estar molt a prop d'aquesta part doncs, més fosca en molts sentits. Què és el que t'ha vist que t'ha fet més fàstic dins el futbol?
1: Sí, moltes coses. Una cosa que em fa fàstic també és no té tant a veure potser amb persones amb poder, doncs la violència física. Les agressions físiques, sobretot les injustificables, no? Perquè a vegades doncs, veus doncs, que si dos grups d'ultres organitzats volen quedar-se entre ells i esbatussar-se, endavant. Però quan veus, no sé, que un aficionat celebra un gol i apareixen tres persones i el peguen, els insults homòfobs, racistes, sexistes, contra aficionats, contra famílies amb nens petits, a vegades veus escenes molt, molt violentes, no? Algunes fins i tot les vaig patir jo quan viatjàvem amb la meva família als anys 90 per veure el Sabadell. Hosti, allò de dir, som una família aquí i que trenquin les rodes, trenquin un vidre d'un cotxe, els insults quan hi havia nens i aquell odi, les baralles, això ho he portat bastant malament, em generava molta por. I després, al final és com s'exerceix el poder, no? Quan persones amb poder intenten espantar-te, amenaçar-te, fer trucades per intentar aconseguir que t'acomiadin, que t'insultin, que fins i tot t'agafin d'aquí directius de clubs de futbol perquè no estan contents amb la teva informació, t'ho pares malament, hi ha moltes nits que no pots dormir. I, o sigui, tot el que t'hi veurà com s'exerceix el poder i una violència física o no física, ho he portat malament.
0: Això t'ha passat en primera persona, que per exemple un directiu t'agafi del coll, sí, perquè havies dit alguna cosa que no li agrada.
1: Sí, de la samarreta cap a dalt, sí, per una informació que, llavors, va neta que era certa, però que no li agradava que hagués sortit.
0: És molt difícil fer de periodista aquí a Catalunya seguint un club, per exemple, com el Barça, que al final doncs té el poder que té, no?, a l'hora de controlar tot això. És difícil fer aquest periodisme com a contracorrent, que sí vol explicar les coses que passen?
1: Crec que és difícil fer bon periodisme, el que explica totes les coses, és difícil en tots els contextos i en tots els clubs. És cert que el Barça té un altaveu més gran i fa que la pressió pugui ser molt alta, però també és igual de difícil fer-ho aquí a Sabadell, fer-ho a Reus, fer-ho a Tarragona, fer-ho a Lleida, fer-ho a Girona, o fer-ho seguint l'Espanyol. Si tu, perquè sempre arribarà el moment que tu hauràs d'informar de fers que potser les persones que estan manant no volen que es parli, no? I també passa amb la política o amb l'economia, sempre hauràs d'informar de coses que no agradin, no? La gent que mana no vol, volen que es parli bé d'ells, i quan de sobte tu treus una informació que els va en contra, doncs aquí es veu una miqueta quin és la... com són a nivell humà. Hi ha directius o gent amb poder que tu treus una informació i ho accepten, i penses, hosti, doncs xapó, no? I els has tret una informació dient que ells han fet una cosa malament i el següent cop que et veus se't saluda i no t'ho tinc encara, i altres que perden els papers i fins i tot intenten doncs acabar amb aquest periodisme crític. Però té molt a veure també amb una evolució de la societat que està anant a passar la política, passar el carrer cada dia i passa molt amb el futbol, que és que cada cop més persones desconfien de la informació perquè part del periodisme s'ha equivocat, però també amb l'impacte de les xarxes socials, les fake news, cada cop sembla més difícil d'alguna forma saber què creus, i això en lloc de portar moltes persones a buscar veus fidedignes, els porta a buscar l'escalf, la tranquil·litat d'altaveus on diuen allò que tu vols saber. Es passa molt a nivell de futbol i passa molt a nivell de política que la gent acaba seguint mitjans que dius que sempre el teu partit polític o el teu equip de futbol és perfecte i que l'enemic sempre és dolent. Llavors, clar, quan tu has de dir doncs, que en un partit polític hi ha un polític corrupte, com passa a tots els partits polítics, o que dins un club de futbol hi ha un directiu corrupte, com ha passat a tots els clubs, passa a ser titllat de traïdor, perquè no interessa. El que prefereix és digue'm que els dolents, que els altres són molt dolents, però no em diguis que tenim un problema a casa nostra, perquè fent això dones pólvora, dones munició als nostres enemics. Llavors, aquesta guerra de trinxeres fa que el periodisme pel mig s'esquerdi. I això... el periodisme s'ha equivocat, perquè hi ha molts periodistes que s'han venut o que han tingut por, mitjans que han preferit prioritzar el negoci abans de la veritat. O sigui, no està lliure de pecat el periodisme. Però hi ha una tendència que va, darrerament, que ja va molt més enllà del periodisme, que tot molt a veure més amb la societat i amb les xarxes socials i la forma de fer de les persones.
0: De fet, això li ha passat a la cadena SER recentment amb el cas Negreira.
1: Correcte.
0: Que els propis aficionats del Barça, en comptes d'alegrar-se que se sap alguna cosa més del seu club, que en teoria doncs, haurien de voler el bé pel club, se'ls han llançat a sobre. I s'ha hagut de fer un exercici d'explicar què és el periodisme com si no fos això, no? Com si no fos explicar les coses bones i també les dolentes.
1: Sí, a més, vull dir, periodistes que ja havien tret, per exemple, tota l'afer del cas del Barça Gate, que es va treure en el seu moment, que el diari Ara també ho havíem estat treballant amb l'Albert Llimós. Aquest cas, per exemple, sí que és treure una informació que ningú sap. Però en el cas del cas Negreira és dir, ei, que la justícia investigarà això. Van ser els millors, els primers, perquè tenien bones fonts. Però tard o d'hora ho hauria de trobar algun altre periodista, perquè no és que la justícia passi a investigar el Barça perquè ho ha dit la SER. És que la SER diu, ei, que sapigueu que la justícia està investigant pel Barça per això. Per tant, aquest punt d'atac aquí a la SER no l'acaba d'entendre, perquè la justícia ja estava investigant unes operacions que ara hem de saber què ha passat. Mm. O sigui, fins que no... fins que algú no provi que realment això li hauria pogut donar un benefici esportiu al Barça, s'ha d'apostar per la llei de la presumpció d'innocència i deixar que la justícia investigui. Com a mínim crec que qualsevol barcelonista hauria de dir, hosti, són uns pagaments una mica estranys, no? S'han fet pagaments amb, no sé, amb pagaments molt alts, factures per lots d'aloe vera, si la xifra pagada correspon o no. És a dir, com a mínim vam veure en què s'ha invertit els diners, més enllà de si això acaba donant un benefici a nivell esportiu o no, no? Llavors, a mi m'agradaria pensar que hauríem de tenir una capacitat de ser autocrítics i intentar esperar que la gent, els nostres clubs, els nostres sentiments, esperar fer net i saber què passa, no? Però com dèiem, crec que molta gent s'enfada i llavors et diuen allò de per què no es fa el mateix amb el Madrid? Jo no puc parlar per la premsa de Madrid, però jo et diré que prefereixo la premsa de Barcelona, perquè com a mínim aquí doncs, es treuen més draps bruts, es fa més bon periodisme, no? Llavors, que Madrid no aconsegueixin fer-ho, no puguin fer-ho, no els deixin fer-ho, no hauria de ser una excusa perquè volguéssim ser com ells, no? Jo crec que és millor tenir aquí doncs, un periodisme crític que et dona informació i a partir d'aquí et permet conèixer i jutjar millor els gestors del teu club.
0: A tu t'ha passat això, que ens has explicat que sí, que t'havia passat que hi ha informacions que segons quins directius o persones en poders doncs, se't posen en contra, no?, pel que has dit. Però t'ha passat que els lectors, la gent, et critiqui per el fet d'haver donat una informació?
1: Sí, és normal.
0: Amb quina informació, per exemple?
1: M'ha passat a Sabadell i m'ha passat amb el Barça, molts cops, no has ni de treure-t'ho la informació del primer, simplement que li dones continuïtat o per tenir opinió, perquè com avui en dia el periodisme ens demanen tant que opinem i fas columnes d'opinió o vas a tertúlies, a partir d'aquí tu dius alguna cosa que a algú no li agrada i sí, és que els periodistes que fem esforç convivim molt amb això, convivim molt amb l'odi a les xarxes. És un odi molt gratuït i a vegades ja saps que et caurà una llau de crítiques, però hi ha molts cops que et sorprèn, que tu fas una informació o escrius algun article pensant que no dius res de l'altre món i de sobte et despertes i tens tota la notificació i dius, hosti, això avui no m'ho esperava, això passa molt.
0: I tu com convius amb això? Com ho portes?
1: Primer ho portava molt malament. Intentaves com a vegades fins i tot raonar amb persones, no? És a dir, per intentar justificar-te. Llavors va haver un moment que el que vaig decidir és que sobretot persones que directament o que són anònimes o que utilitzen l'insult d'entrada, insults molt greus, no té sentit dialogar amb aquestes persones. Si veus que el perfil és una persona que sembla que és el seu perfil i que et critica però que no cau en l'insult, pots intentar entrar en un diàleg. Però cada cop he intentat passar menys estona a les xarxes socials per un tema de salut mental i intentar doncs, deixar-ho de banda. Crec que no... Jo que utilitzo les xarxes socials per penjar el meu contingut i gairebé no interactuo. Si algú té ganes de passar 2, 3, 4, 5 hores de la seva vida discutint amb persones que no coneix, endavant. Jo, sincerament, no crec que sigui bo per la salut mental.
0: Que, de fet, el periodisme es parla poc de salut mental moltes vegades perquè també és una professió que els que hi som dins la tenim molt idealitzada. Per què creus que passa poc això? Que hi ha hagut casos, però que hi hagi gent que es planti que digui, no, escolta, aquesta professió també comporta molts problemes, tot i que tingui també doncs, grans experiències i que pugui ser una professió molt maca.
1: El periodisme, la major part de persones que l'exercim ens agrada tant que a vegades com en volem com defensar. I a més som conscients que tenim una fortuna. Som a dins. Podem arribar a final de mes fent periodisme, que poca gent ho pot fer-ho. Hi ha molt bon periodista que ha quedat expulsat, que queda fora, que intenta arribar a tenir ja aquell unicorn, aquell somni utòpic, que és tenir un contracte. Ara que o sigui, tenir un contracte que abans era la normalitat, ara poques persones ho tenen, no? Llavors la gent es busca la vida en projectes autònoms, o li fiques l'anglicisme del freelance, que queda millor, com vulguis. Però hi ha molta gent que no aconsegueix entrar en aquest sector o que n'és expulsada. Llavors són pocs, en el fons. Si mirem les xifres d'estudiants de periodisme o quantes persones tenen la titulació, són pocs els que estem a dins. Llavors els que estem a dins ens agrada tant i a vegades som conscients que tenim aquesta fortuna que molts cops doncs intentem com defensar-ho. Però crec que és molt bo parlar de la salut mental, perquè sobretot a mesura que portes uns quants anys, molts estem una mica amunyegats, perquè portem com 20 anys amb una crisi permanent, crisi darrere crisi, crisis econòmiques, crisis de format, l'impacte de l'internet, aquesta moda de pensar que la informació doncs, ha de ser gratuïta i no l'has de pagar. Sí, no parem de fer ara la crisi, òbviament, de la intel·ligència artificial, que està afectant ja molt el periodisme, que està afectant molt, que ja està costant llocs de treball. Portem com 20 anys en el sector està contínuament reinventant-se en crisi. I això és molt dur, perquè sempre tens un punt de missatge negatiu. Hem de sobreviure, hem d'aconseguir arribar a final de mes, com ho fem, ens hem de reinventar. I això s'ha sumat a un ritme d'acceleració de la societat. Amb les xarxes socials la gent vol saber el segon que ha passat. Si hi ha un atemptat, si hi ha un fitxatge d'un futbolista, si hi ha un canvi polític, la gent el segon ja vol opinar. I molts cops tu no tens tota la informació fins que passen mesos. La informació, al final, és molt difícil arribar a totes les fonts, no? De saber per què aquest directiu del Barça va dimitir. Potser passen mesos i no ho saps perquè el senyor no vol dir-ho. Però la gent, el segon ja vol opinar, i per tant, informa'm, per què marxa? Et fiquen pressió ràpid, has d'informar, has d'escriure una notícia al segon, però si no tinc fonts, si no sé què ha passat... Vivim tan de pressa que crec que estem bastant abonyegadets, perquè és una feina que, a més, els horaris a vegades són complicats, costa molt... Primer, quan tens 20 anys, 30 anys, tens molta energia, però quan has de començar a quadrar-ho amb la teva vida personal, que comencen a haver-hi criatures, jo no en tinc, però els companys de feina sí, o familiars que es fan grans, o problemes personals, o problemes de salut, costa més, ja no tens la mateixa energia, i és dur, és una feina que és molt bonica, però crec que és bo que parlem, que és complicada, perquè tu estàs un dia de festa i passa alguna notícia, Donald Trump es torna boig, o Joan Laporta es treu de la màniga un fitxatge, i tu estàs potser tan tranquil fent un vermut amb els amics, et diuen, ep, a treballar. I això ens ha passat a tots, que estàs entrant a la posta al cine i sona el mòbil i dius, ei, entrada perduda, i em direu com acaba la pel·li, i te'n vas perquè et toca treballar. I això està bé, però quan portes 20-30 anys o en lloc d'estar a la porta del cine estàs a l'hospital acompanyant una persona, et pot castigar. Llavors crec que és bo que estiguem preparats psicològicament perquè i dir a la gent que comença que és una feina inestable, en permanent canvi, que a diferència d'altres feines no té una ordre d'horaris i no té la capacitat de poder dir, hi ha feines que dius, mira, tinc tants mesos per preparar un projecte. En el periodisme cada dia torna a començar, és el mite de Sísif. Tu puges la pedra aquella allà i hi ha dies que dius, que bé que he treballat. I te'n vas a dormir tranquil, et lleves i ja tens molts missatges que el que has fet ahir ja no serveix, perquè vas a donar una nova notícia i t'has d'activar de nou. Doncs cada dia es torna a començar i cada dia et sents jutjat, cada dia et sents a prova i això pot acabar castigant bastant l'impacte de les xarxes socials, els insults, les pressions. I és complicada aquesta feina a vegades. Llavors això fa que hi hagi gent que quan porta uns quants anys potser no ho diu, però ho està passant molt psicològicament i a Catalunya i a l'estat espanyol tenim una mitjana molt alta d'abandonament de periodisme, de gent que ho deixa. Diu prou, jo em vaig a fer comunicació, ho deixo i sap molt de greu, com m'ha passat a mi i a molts companys, veure gent que estimes, que apreces, que són professionals excel·lents i que marxen de la feina plorant, dient a mi aquesta feina m'agradava, però m'està superant. Necessito ordenar la meva vida i una feina més avorrida per prioritzar la meva salut mental. Això passa. Això passa. I suma també el fet econòmic. Els salaris cada cop no pugen, en una ciutat que tots els costos pugen i que cada cop sembla que l'única opció de poder doncs, treballar és fer-ho com a freelance i ser autònom és dur. I llavors, perquè clar, al final t'has d'estar contínuament reinventant, sempre és contra pressió. Per tant, és una feina que sent molt bonica, té una part molt fosca que crec que també l'hem d'explicar.
0: Clar, i ara estaves parlant justament d'això, d'aquesta part potser més fosca i que hi ha molta gent que també arriba un moment que abandona aquesta professió. A tu això t'ha passat pel cap en algun moment?
1: Deixar-ho no. Jo tinc molta sort. Jo soc un afortunat. Jo no em puc queixar. Jo porto, des que tinc 20 i escaig anys, amb un contracte. He anat encadenant. O sigui, jo soc molt afortunat. Si cada vegada penses que hauries de treballar menys, però t'agrada i acabes doncs, sempre, doncs, no, és inevitable. No? Sona el telèfon i dius, què està passant? No? Jo, de moment, no m'ha passat. Sí que a vegades he pensat, hosti, potser ficar més dins del sector, no? De provar coses noves, però deixar-ho, per sort, a mi no m'ha passat. Però jo sóc molt excepció, sóc conscient que, perquè tinc una flor al cul o pel que sigui, jo no em puc queixar.
0: I què és el que et ve de gust fer dins de la professió que no hagis fet fins ara i que a vegades has tingut la tentació, potser?
1: A vegades se m'ha tentat per deixar de fer periodisme esportiu, però a mi m'agrada molt. Però sí que a vegades fer de tant en tant coses fora del periodisme esportiu m'agrada.
0: Com, per exemple?
1: Més l'àmbit de... Unint la història i el periodisme, doncs, no sé, fa poc, no és, per exemple, quan va passar tot el tema que hi ha de Trump i de Venezuela, per exemple, vaig dir molt doncs, poder fer informacions explicant el que era la doctrina Monroe i la política dels Estats Units respecte al continent americà. No? Com jo havia estudiat història, ho tenia punts molt per la mà i ho vaig dir molt fent això. És cert que he fet molt futbol en la meva vida i a mesura que em vaig avançant gaudeixo més fent altres esports. Poder cobrir uns Jocs Olímpics en directe em va donar una felicitat increïble. Els esportistes solen tenir històries més interessants i solen ser persones més properes.
0: Que els futbolistes.
1: De llarg. I era magnífic de poder parlar amb esportistes que t'expliquen històries increïbles. Llavors, sortir-me una mica d'aquí de futbol, això, m'agrada, però sí que també estic més temptat en temes també com més també de guionitzar documentals, de temàtica esportiva, històrica, política, també és interessant. Encara no he caigut en el món del podcast, veig ser el darrer periodista que encara no ho he fet.
0: I sobretot això que deies, documentals, ara que estem aquí en un lloc tan maco com aquest, home, Sabadell, seria segurament una de les temàtiques, o què?
1: No ho sé, seria molt de sector. Sí, crec que al final, si Sabadell o l'equip de futbol o la ciutat...
0: Bueno, en general, com a via d'inspiració, no? Per exemple, me'n recordo que parlàvem amb el Joan Maria Pou, que en aquell moment estava, per coses de la seva vida, molt arrelat a l'escala, i deia, no, és que jo si escric un llibre, per exemple, encara que sigui una novel·la, hauria de ser sobre l'escala. No sé si a tu et passa una cosa semblant que en Sabadell et tira una mica cap a casa.
1: I Sabadell em tira molt. I vaig poder fer un petit llibre sobre què significa ser el Sabadell, i això ja em va anar bé. I sí que és cert que tinc moltes idees sobre fer periodisme vinculat amb la ciutat i amb el club local, però és molt de sector, i això em fa que a vegades no trobo el temps com per fer-ho, però sí que m'agradaria, sí. Això és una cosa que no me la puc treure, no? O sigui, crec que, per exemple, no m'ha explicat encara prou bé la història del nostre club i la nostra ciutat, i m'agradaria poder dedicar-hi molt de temps a explicar bé tota aquella època. Sí que tinc projectes aquí, però crec que no són de... No tinc la sensació que es puguin fer en els propers anys. Potser quan em jubili.
0: Doncs veurem el que acaba passant. Toni Padilla, de veritat, moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí a Off the Rec. Ha estat un autèntic plaer. El que passa, que encara no et deixem marxar, Toni.
1: Val.
0: Hi ha una cosa més. És que jo tinc per aquí una gravadora, deixa'm que la tregui, i sempre demanem al convidat que ens expliqui alguna cosa que mai ha dit públicament.
1: No m'està fent gràcia, això, eh?
0: El que sigui, Toni, però no ho pots haver dit mai públicament. Alguna anècdota, alguna cosa curiosa. Posem un segon per pensar-la.
1: Si és un delicte, pot haver prescrit?
0: O... Sí. Home, si és un delicte, potser millor que hagi prescrit.
1: Hòstia, ara jo potser... Abans deia que...
0: Espera, que ara li donem a gravar. Perfecte, ho tenim.
1: És que, de fet, són coses que em fan una mica vergonya admetre-ho, però jo he saltat dos cops a un terreny de joc d'un partit de futbol. He envaït dos cops a un estadi. Un per un bon motiu, que és celebrar un gol, en un triomf 1-7 a Palafrugell, però un va ser perseguint l'àrbitre. I per sort no vaig arribar. Per sort, però em fa molta vergonya, però molt jove, en un partit contra el Mataró del Sabadell, vaig, no sé...
0: Què va fer l'àrbitre? Què va fer?
1: Vaig arrolar, un arbitratge lamentable, jo tenia raó, però no justificava allò que estic en contra, que és un acte violent. No el volia pagar, però el volia increpar, i vaig saltar, i em vaig fer unes passes dins del terreny de joc, i com vaig veure que un mosso d'esquadra em veia, vaig sortir corrent de l'estadi. Però sí, em fa molta vergonya, és un moment molt baix de la meva vida. Què estava fent? No ho sé. Em va sortir. Però crec que és bo a vegades dir que tots tenim moments en què potser no estàs bé, no estàs alineat, i fas un acte que te'n penedeixes, no? Doncs, tio, vaig estar a punt de anar corrent, per sort no em vaig quedar a mig camí, però jo m'anava cap a un àrbitre, no sé què volia dir-li. És patètic, és un dels moments més baixos de la meva vida.
0: Et va parar Jorge Valdano?
1: No, jo sol. No, em va parar que jo era un mosso d'esquadra, com un mosso que s'aixecava dient que hi ha un idiota que està envaient, i llavors, a veure que els mossos venien cap a mi, vaig sortir corrent de l'estadi i ja no vaig tornar i no vaig veure la final del partit.
0: Toni Padilla, moltes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Som gent de carrer, avui un dia més al vostre costat. Albert Vilar, com sempre, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, una hora de descans i tornem.
0: Agafar forces, a les 9 ens hi tornem a posar en aquest programa especial que farem per seguir aquesta nit de Sant Joan que tindrem a Sant Boi. I ho farem també voltant per aquestes diferents celebracions que hi haurà, per veure també com sopen els santboians i les santboianes, com llencen coets i com ho celebren tot plegat. Ens hi posem d'aquí res, deies.
1: Us deixem amb els companys del Rincón de Ideo, una hora d'entrevista i nit de Sant Joan molt especial.
0: I després hi tornem, no marxeu gaire lluny. Fins llavors.

0: Pizzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos. Ràdio Sant Boi.
3: Informatius locals. Edició Vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
4: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a la desinformativa del vespre, avui en format més curt, amb motiu de la programació especial per la Revetlla de Sant Joan, que viurem en directe a Ràdio Sant Boi i des d'on us destaquem els detalls més importants. Avui és dimarts 23 de juny del 2026, repassem l'actualitat punt per punt.

Comencem explicant-vos que Protecció Civil de la Generalitat manté el Procicat en alerta, tot i que el Baix Llobregat es troba fora de perill per aquesta onada de calor que va començar el passat diumenge i que es pot prolongar almenys fins demà dimecres. D'altra banda, els avisos per calor nocturna han finalitzat aquest matí. El Servei Meteorològic de Catalunya informa que durant el dia d'avui es podrà superar el llindar de calor a gran part de la meitat oest de Catalunya, especialment a les comarques de Ponent. Per demà dimecres continuarà afectada per l'episodi de calor part de la Catalunya central, Ponent, l'Alt i Baix Empordà. Durant el període d'alerta per calor intensa, iniciarà el 19 de juny i pel qual s'ha activat el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el SEM ha atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor i d'aquestes un 51% han requerit l'activació d'una ambulància traslladant a la persona afectada a un centre sanitari i un 49% han estat ateses pel servei 061. Pel que fa al perill d'incendis, avui s'ha posat en prealerta el Pla Infocat per la previsió generalitzada de temperatures altes, baixa humitat i pels riscos associats a la

0: Sant Boi ja ho té tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan amb activitats repartides per diferents barris de la ciutat. A la plaça Catalunya acollirà una nova edició de la revetlla popular organitzada per Sant Boi Vall, mentre que la plaça Mossèn Jaume Oliveres serà l'escenari de l'arribada de la Flama del Canigó i d'una revetlla amb sopar, música i el tradicional ball del Fanalet. La festa també arribarà a plaça de la Generalitat amb un sopar popular i ball fins a les dues de la Marinada i al barri de la Cope. També hi haurà revetlla comunitària amb DJ i, per acabar, l'Ateneu Sant Boià celebrarà la seva tradicional trobada per la revetlla, que començarà a les 8 als jardins de l'entitat. Us recordem que avui a Ràdio Sant Boi tenim una programació especial on s'avança l'emissió del Rincón de Gideo i a partir de les 9 fins a les dues de la matinada us oferirem una programació especial a peu de carrer i amb sessions musicals per seguir la nit més curta de l'any. Una jornada on policia local i Protecció Civil es coordinen per evitar incidents, sobretot relacionats amb el foc. Escoltem el caporal 275 de la policia local i Pol Forton, que és membre de la Protecció Civil.
1: Però realment és una nit que, tot i que tenim un dispositiu òbviament especial, no acostuma a tenir una rellevància important, sobretot pel que fa als incendis, que sí que són molt habituals a altres municipis, i aquí la veritat parlem d'incendis amb rellevància.
2: Els voluntaris estan disponibles, hi ha un servei preventiu que s'activa el mateix dia de la revetlla a les 10 del matí i es perllonga en funció de les sortides que hi hagin i tal, però està previst fins a les 10 del matí del dia següent.
0: Més coses, el Departament de Salut inicia les obres de construcció del cinquè cap de Sant Boi, que tindrà una superfície de gairebé 3.500 metres quadrats i suposarà una inversió de prop de 12 milions d'euros. La construcció d'aquest nou equipament sanitari permetrà donar resposta al creixement poblacional de la ciutat i alliberar espais als caps Montclar i Molinou, millorant l'atenció i l'accessibilitat de la ciutadania a l'atenció primària i a l'atenció de salut mental. Salut González és la regidora de Salut, que agraeix la feina dels professionals del CAP, un espai que es descongestionarà gràcies a aquest nou centre.
3: Si em permets, vull agrair a tots els professionals d'aquest CAP de Montclar, perquè porten molts anys esperant aquest desdoblament i realment les condicions en què estan treballant han sigut durant els darrers anys sobretot molt complexes. Que és veritat que des de la direcció, des del CatSalut, des del mateix ICS, han anat fent diferents arreglos, diferents canvis, però clar, té una estructura una mica antiga, per dir-ho d'alguna manera, i una estructura que no s'adapta ni molt menys a el que es necessita per fer una atenció sanitària com avui dia es mereix la ciutadania, no? El barri de Marianao ja es mereixia, és un barri molt poblat i un barri que necessitava un altre ambulatori des de feia molt de temps.
0: Pels i les estudiants de Sant Boi, us informem que ja es poden consultar les notes de la PAU, les proves d'accés a la universitat, i aquesta revisió es podrà demanar a partir de dijous i la primera assignació de places i les notes de tall es faran públiques el 10 de juliol. Als esports us expliquem notícies en forma de sortides, destacant la de l'handbol cooperativa Sant Boi, perquè Enric Soriano no seguirà el club després d'haver estat l'entrenador del primer equip femení aquestes últimes 5 temporades. L'escoltem valorant aquesta etapa.
4: Y nada, después de 5 años, por motivos deportivos y motivos personales, pues se acaba la primera etapa. Digo primera porque seguro que volverán más etapas en la COPE. Solo me queda dar gracias a todos, a jugadores y jugadoras que han confiado siempre en mí. Y nada, solo tengo palabras de gratitud para ellos. Y nada, que seguro que nos seguiremos viendo y estaré en la grada animando más que nunca.
0: I en rugby, la Unió Esportiva Sant Boià ha anunciat també les sortides d'Alfonso Zotola, Lucas Matsubarà i Nico Lambert. A punt pel temps, avui dimarts hem tingut una lleugera baixada a les temperatures, però amb més humitat, aspecte que manté la sensació de calor que podem esperar fins dimecres. Avui, de nou, màximes de 34 graus, que baixarien als 27-26 en arribar la nit, deixant-nos una celebració de la revetlla una mica més tranquil·la. El meteoròleg Sant Boià Jordi Alegret ens fa la previsió pel que queda de setmana, on es manté aquesta calor acumulada.
5: Sembla que a partir de dimecres, dijous, començaria a baixar molt lleugerament els termòmetres, però continuem parlant de molta calor, valors que es mouran entre els 30 i 32 graus, és a dir, continuarà la calor una miqueta més moderada, però la calor continuarà sent forta, i com dèiem, aquest mes de juny tancarà sent molt càlid, no es veuen perspectives de canvi de temps, ni de refrescades, ni pluges. Per tant, toca estiu i calor, que continuarà, com dèiem, uns quants dies encara amb nosaltres.
0: I amb això acabem aquesta edició especial dels informatius. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi en breus instants, amb el Rincón de Gideo. I a partir de les 9 fins a les 2, programació especial per la revetlla amb gent de carrer. Pel que fa als informatius, ens escoltem de nou el dijous, al punt de la 1. Bon vespre i bona revetlla de Sant Joan.

0: Bona nit i bona revetlla. Avui és una nit especial, la nit més curta de l'any, la nit de la màgia i la que per molts és la porta d'entrada a l'estiu. I Sant Boi porta dies preparant-se per celebrar-la. Des de l'encesa de la flama del Canigó a l'església, passant per la celebració de la plaça Catalunya, la de la plaça Generalitat i la festa de Ciutat Cooperativa, i la ràdio, com sempre, hi serà. Amb l'esperit dels històrics especials que van marcar els primers anys de la ràdio municipal, avui farem un programa en moviment amb la unitat mòbil de Ràdio Sant Boi per viure la festa a peu de carrer i, sobretot, a prop de la gent. Avui volem conèixer com celebren els santboians i santboianes una nit tan especial com aquesta. Ho farem ben acompanyats del Marc Gabernet, que en pocs instants ara també passarà per a nostra posició per saludar, també del Dani Teruel. Què tal, Dani? Bona tarda, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda, bon vespre. Doncs moltíssimes ganes d'aquest especial. Resem perquè tot surti bé, perquè ja estic sentint de fons com us van tirant petards. Espero que us estiguin respectant.
0: Doncs sí, sí, de moment sembla que es comporten, em sembla que no ho faran durant la nit.
1: No.
0: Marc Gabernet, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, què tal? Escolta, no sabia jo que a la porta de l'església de Sant Boi no hi havia cobertura. Ens hem adonat avui que aquí no hi ha cobertura. Estem fent programa una mica, a veure què passa.
0: Sí, però hem trobat el lloc, perquè en una nit com aquesta, alguna escletxa de llum... El dia, Marc, això no sé si ho sabies, es celebra que la llum guanya la foscor, s'havia de trobar alguna escletxa per aquí.
2: Mira, hi ha el dia de l'amor dels enamorats, que és el 23 de Sant Jordi, i avui és la nit dels enamorats. Avui la gent s'enamora, Vés amb compte, John. Vés amb compte, John. A veure si no t'enamores també.
0: Em cuidaré, Marc Gabernet, em cuidaré. I avui també tindrem amb nosaltres a l'Aimar Alemany. Què tal? Bona tarda, Aimar. On et trobes ara mateix?
3: Hola, hola. Estic ara mateix a la plaça Catalunya. Vale? Avui aquí l'entitat de ball de Sant Boi Ball organitza ja la mítica rebaixa de Sant Joan en aquest barri. I tinc un munt de gent aquí al voltant. Ja han començat amb els petardos aquí per tot arreu, que jo no sé si m'escolteu, però jo vosaltres us escolto ben poc.
0: Doncs Aimar Alemany, que ja està en posició i també ens acompanyarà durant aquest programa especial. El cas, sobretot, Marc, el que volem fer és viure-ho a peu de carrer i viure-ho en moviment, que això serà també una cosa divertida. Hem d'explicar als oients quin serà el nostre dispositiu d'avui,
2: Mira, ara mateix ens trobem a la plaça de l'Església, és la plaça on està l'Església de Sant Baldiri, i des d'ara fins a les 11 de la nit, o fins que el cos aguanti, farem un recorregut itinerant. És a dir, estarem amb el cotxe de la ràdio, amb l'unitat mòbil de Ràdio Sant Boi, en un viatge per les 4 principals de Sant Joan, d'aquí de Sant Boi. I aquí a la plaça de l'Església ja veus que l'ambient és increïble, John. Aquí està la gent una mica pijeta, T'he de dir que el tíquet més car d'aquesta nit és el d'aquesta revetlla, 5 euros per persona.
0: Pel que sigui, Marc, jo et diria que 5 euros...

0: que aquesta ha pujat al Canigó per viure la renovació de la flama un any consecutiu. Ell és el David Silvestre, bomber voluntari. L'escoltem.
1: Doncs ahir, com cada any des de 1964, es va tornar a reprendre la flama del Canigó a dalt de tot del cim, amb catalans vinguts d'arreu. En el meu cas, no, doncs primer vam passar amb l'organització, amb la gent de la coordinadora d'Igualada. Primer vam passar per Vernet, on vam gaudir d'una festa popular nord-catalana, on vam poder gaudir de diables, de castellers, en una zona on molts no diuen que és França i que ja no hi ha catalanitat. Vam demostrar que sí que hi és, i ahir doncs vam tornar a realitzar l'ascensió a més de 2.000 metres de desnivell per trobar-nos a centenars de catalans vinguts d'arreu, del País Valencià, de Mallorca, d'arreu del Principat i de la Catalunya Nord, per celebrar aquesta tradició tan nostra, no? Aquesta flama que ens agermana a tots, que ens iguala a tots i que avui s'està repartint arreu dels Països Catalans per encendre els focs de la nostra Diada Nacional del Foc, que és Sant Joan.
0: Per tant, avui un dia, sobretot per celebrar, un dia en el que ho hem de fer amb cap.
1: Avui, però, també és un dia d'estar alerta. Avui hem de gaudir el foc, hem de gaudir aquesta festivitat tan nostra, tan forta, tan divertida, per què no dir-ho, però hem de fer-ho, evidentment, també amb una mica de cap. Estem al mig de l'estiu, fa dies que no plou a la major part de territoris del nostre país i, per tant, tot està molt sec. Hem de vigilar on tirem els petards, hem de vigilar, no?, si veiem columnes de fum, qualsevol cosa, doncs avisar els serveis d'emergència, el 112. Els bombers avui estan preparats, hi ha un reforç diguéssim, de personal per prevenir qualsevol situació, però evidentment doncs la col·laboració de la ciutadania aquí és importantíssima, sobretot no en la prevenció, no assumir riscos, però també doncs en alertar, no, si passa qualsevol cosa, als serveis d'emergència que s'encarregaran de fer les tasques que calguin cada moment. Així que a gaudir, amb seguretat, però a gaudir.
0: Doncs una nit preciosa i també una tradició preciosa en aquesta flama que ens acompanya justament al davant de l'església, que, com dèiem, si està aquí també és per als voluntaris i voluntàries que fan això possible. Per exemple, també... Escolta, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Doncs molt bé, molt orgullosos d'haver, de veritat.
0: Com et dius?
2: Garau.
0: Garau, gràcies també per acompanyar-nos. Hola.
3: Gerard.
0: Gerard, encantat. Ser integrant també d'aquest agrupament. Escolta, què tal? Bona tarda, com et dius?
4: Bona tarda, em dic Jofre.
0: I benvinguts també els tres a Gent de Carrer. De què va aquesta tradició i com ha arribat també aquesta flamaquia de Sabó?
2: Doncs, bueno, aquesta revetlla ja fa molts anys. Primer la va iniciar Òmnium, però aquest any Òmnium al final doncs va deixar una mica de banda de fer la revetlla per fer-nos el traspàs a nosaltres, a l'agrupament, que ens veiem motivats i capacitats per continuar aquest llegat de fer la revetlla amb la flama del Canigó, com ja és tradicional, i doncs aquest any hem sigut el CAU qui hem dut a terme més aquesta rà, amb l'ajuda d'Òmnium també, clar.
3: Bueno, pues, aquest any justament ha sigut un dels èxits més forts, ja que hem hagut de ficar més entrades del que és l'habitual, perquè es van vendre en menys de 2 dies.
0: Per tant, un èxit absolut el que tenim aquí davant de l'església, no sé com ho has viscut també.
2: Bueno, doncs hem anat gestionant sobre la marxa, però jo crec que al final ha sortit bé i és això, és tradició, és cultura i al final és ciutat i és país.
0: Avui explicàvem també d'on ve aquesta tradició, que és una cosa que ve també d'aquí molts anys. Com és important que Sant Boi també hi participi en tot això?
2: Doncs és un orgull per la nostra ciutat participar en el que és la flama del Canigó, en el que és la revetlla de Sant Joan, perquè el cap i a la fi és una tradició d'aquí de Catalunya, i doncs Sant Boi és un referent també de cultura i ha de continuar sent una ciutat referent en aquest sentit de cultura catalana.
0: Alguna cosa que vulguis afegir també al que deia el teu company?
3: Bueno, ja ho diu tot l'eslògan de Sant Boi, Sant Boi pura inspiració.
0: I també és inspiració avui per aquesta flama del Canigó aquí en aquesta revetlla de Sant Joan, en aquesta nit tan especial. Ara mateix, quan et gires i veus tanta gent aquí asseguda a la taula vivint un dia com avui al carrer, què és el que sents?
2: Doncs bastant d'orgull, la veritat, i com poder dir i compartir aquesta nit, que és la més curta de l'any, doncs agraeixo molt compartir-ho amb la ciutat i el barri.
0: D'ara endavant, què ens espera aquí davant de l'església?
2: Doncs ara estarem fent el sopar. D'aquí una poqueta estona encendrem la foguera amb el foc que ens ha arribat del Canigó i després, quan acabem tots de sopar, ja hi haurà festa fins les 3, amb

0: música i gaudir i disfrutar molt d'aquesta nit.
1: Escolteu, això no s'apaga, no? És impossible que s'apagui, no?
2: No, per al moment no, i tampoc està planejat que es vagi apagant.
1: Doncs, per tant, il·luminarà també davant d'aquesta església. Escolteu, enhorabona també per la iniciativa i moltes gràcies als tres per atendre'ns en aquest programa especial. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: I acabeu de gaudir de la festa. Doncs ja veus, Marc, que si això s'ha fet és gràcies a que hi ha que han portat fins aquí, que deixa'm dir que la imatge també és preciosa, eh?
3: El que estem veient aquí és una comunió de la gent de Sant Boi de Llobregat. Veiem la ja comentàvem, no? La relació amb la vista del Papa amb Sant Boi,
4: sí.
3: És aquesta parròquia, és on Sant Baldiri ens protegeix a tots i que avui, en la nit més curta de l'any, doncs, també és important fer-li ofrena.
1: I tant, parlàvem d'aquesta flama del Canigó, per poder tenir, Marc, una mica de context, com explicaries aquesta tradició? Perquè ve de molt lluny i és una tradició molt bonica que tenim avui també.
3: És una tradició que ve de l'any 1966, que és quan aquesta pla que té aquest origen modern en quan uns catalans es van inspirar a Maria Verdaguer, no? De Canigó, i van impulsar aquesta encesa del foc al cim d'aquesta muntanya. Doncs el 1966 va ser la primera vegada que aquesta flama va travessar per primera vegada la frontera administrativa i va arribar a Vic, que allò va ser en ple franquisme i doncs, es va convertir també en un símbol de supervivència cultural. Per què té tanta força simbòlica? És molt fàcil, són tres punts. D'una banda, la flama concentra continuïtat, és un foc que no s'apaga mai, també comunitat, és una mateixa flama que encén centenars de fogueres arreu dels territoris, i també doncs, aquest territori i compartint, no? Aquesta unió de poblacions unides per una cosa que és la llengua catalana a través d'aquest mateix ritual.
1: Doncs això ho tindrem també justament aquí davant d'aquesta església, que deixa'm dir que més enllà de la tradició, aquí la gent ja s'ho passarà bé, el mix és per passar-ho bé, és de festa, Marc, no podem dir una altra cosa.
3: Ara ja tenim el tobogan, amb això ja es pot començar una bona rebella. Jo veig aquí gent de la Unió Esportiva Sant Boiana, veig gent que treballa a l'Ajuntament, és el que us dic, eh? És la rebella una mica d'alto standing.
1: Sí,
3: avui estarem al barro, però també estarem a l'autostanding, per si dir-ho.
1: De fet, tenim, per exemple, el Marcos Puig, que ens va visitar l'altre dia per part de l'Unió Esportiva Sant Boiana. Tenim també alguns polítics de la ciutat que també ens acompanyen. I ara mateix s'estava acostant a la... una persona que, evidentment, saludarem en directe.
5: Molt bé.
1: Per tu és un dia... Avui Sant Joan o no?
5: Per mi és un dia especial perquè és un dia que és nit més la nit més curta de l'any, el dia més llarg, i es poden tirar molts petards.
1: Molts petards, t'agrada això?
5: Sí, però no perquè si no el cap fa molt mal.
1: Quins t'has comprat?
5: Bombetes, que moltes bengales, una amiga em va donar unes molt llargues, uns que volen...
1: Els coets, no?
5: Sí, que
1: són
5: molt
1: xulos. I escolta, avui és un dia...
5: Sí, bueno, jo he sopat molt poc, perquè...
1: Què és el que has sopat?
5: He sopat calamars arrebossats, croquetes i pasta.
1: M'estàs fent entrar una mica de gana. Crec que aniré a taules a veure si m'ofereixen alguna cosa. Escolta...
5: M'he vingut amb amigues. I bé...
1: Doncs escolta, moltes gràcies i que...
5: Gràcies, adéu.
1: Doncs aquí hi ha gent que vol acostar-se també als nostres micròfons i crec que ja parla amb nosaltres. Es queda així una mica... Marga Bernet, el que m'ha passat... Clar, ens han dit aquí que la Mars a la Romana, el que sigui... A mi això m'ha fet entrar una mica de gana, la veritat.
3: Mira, jo veig aquí unes taules, veig pa torrat, veig tomàquet, veig oli del bo, això s'ha de dir, oli del car.
1: És que clar, estem a l'autostanding.
3: Home, ja veig truites fetes casolanes, no és aquesta truita agafada del supermercat, és una truita d'aquestes que saps que són bones. Anem cap a la barra, a veure què ens poden oferir.
1: Anem cap a la barra i després el que farem després és també... seure a veure si ens ofereixen alguna cosa o el que sigui.
3: Sí, a veure què ens ofereixen. Jo veig també molt postre, molta coca. Hi ha coca casolana avui aquí? L'únic dia de l'any que pots demanar coca i que ningú et mira malament, eh?
1: Totalment d'acord. Anem a acostar-nos cap a aquesta barra que de fet ara sembla que s'està acabant de muntar per saber què és el que s'ofereix i també com s'amaneix d'alguna forma aquesta festa que tenim aquí davant de l'església i amb la gent que hem de dir que està bastant entaulada, eh? Hola, què tal? Bona tarda.
6: Hola.
1: Bona tarda, com et dius? Natàlia, ens trobem ara mateix a la barra davant d'aquí de l'església. Avui espera que nit llarga, no?
6: Nit molt llarga, però bueno,
4: ens organitzem en tort i tot això, serà millor.
1: Què és el que s'ofereix avui en aquesta barra? Què em podria demanar jo ara mateix?
4: Doncs el que sigui, combinats, aigua de València, refresc, tot.
1: Clar, de fet, vosaltres sou de l'agrupació Escolta, que sou qui està muntant aquest any tot això. Ens acabava, de fet, uns companys vostres que s'havia fet fa res un traspàs, no? I que aquest any us tocava a vosaltres. Com esteu assumint tota la responsabilitat?
6: Bueno, molt bé, moltes ganes, perquè com han dit, és el primer any que gestionem nosaltres i Òmnium passa a ser col·laborador. Bueno, i ens han fet molt bon traspàs, ens han ajudat en tot i estem molt contents amb la feina feta.
1: Hi ha hagut moltes setmanes, molts mesos de preparació aquí?
6: Sí, pràcticament tot l'any, tot el curs que portem hem estat preparant.
1: I ara mateix, quan veure que això es fa, que ja està la barra muntada, que teniu ja les begudes, us fa sentir una mica d'orgull del que heu muntat o què?
4: Sí, molt orgull, però bueno, aquí...
1: Escolta, vosaltres després sortireu alguna cosa o només toca barra avui i treballar?
4: No, sortirem. Bueno, i aquí a l'església també gaudirem de la música.
1: I tant que sí, doncs una forta abraçada. I molta sort en un dia que avui... que tarda molta feina. Marga Bernet, el que farem serà acostar-nos a una d'aquestes taules. Et deixo decidir. Quin és el lloc que tu dius? Mira, aquí ens rebran bé, jo crec.
3: Estic veient aquí una llonganissa, uns plats d'embotits. Jo veig també aquests pans amb tomàquet, amb oli, amb formatges. Jo crec que si demanem aquí ens donen alguna cosa.
1: Doncs marxarem cap aquí, a veure què ens expliquen. Hola, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, què tal?
1: Justament t'agafo, em sembla, en mal moment perquè t'havies ja posat... a la boca, diguéssim, no?
7: Feinat,
1: doncs mira, deixarem que facis feina i mentrestant saludarem per aquí. Què tal? Bona tarda. Que t'agafem també en mal moment, és que clar, està tothom menjant i així és impossible. Marxarem per aquí. Hola, bona tarda, com estàs?
8: Molt bé.
9: Hola, molt bé.
1: Ara veig que esteu aquí tota la taula. Clar, ens passa una cosa, que és que justament estem anant a saludar els que esteu a punt de començar aquest sopar i clar, esteu tots menjant. Així per les una mica complicat. Què significa aquesta nit per vosaltres?
9: Esperant per compartir, que aquesta nit és una nit de compartir i passar-ho bé amb els amics i amb la família.
1: Amb qui us heu reunit aquí avui? Qui sou?
9: Amb els amics de fa, quan fa que ens coneixem, xicos? 18 anys. 18 anys que ens coneixem.
1: I encara us aguanteu, eh?
7: Encara ens aguantem, i tant que sí.
1: Mira, què és això? Explica'm una mica quin és, què és el que s'ha portat avui a aquesta nit aquí. Doncs
9: pues jo crec que pan tomàquet, embotit, i aquí l'Òscar ha portat una truita feta per ell i l'hem de provar a veure què tal i farem concurs de truites.
1: Ui, concurs de truites, n'hi ha més a part d'aquesta?
9: Sí, allà, però aquesta no sé si és comprada, eh? És del Mercadona, aquesta.
1: Clar, però això no es diu, llavors s'acaba colant, no?
9: No, però la meva és aquesta.
1: Ah, la teva és aquesta. Doncs escolteu, bon profit i moltes gràcies també per atendre'ns aquesta nit.
9: Gràcies.
1: Doncs per aquí tot fa molt bona pinta. Anirem saludant també la resta de les taules, a veure què ens expliquen. Hola, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Com va això? Veig que ja ha començat a sopar vostè, no?
10: Sí, estem acabant.
1: De fet, esteu acabant ja, clar. Aquí el que passa és que aneu a diferents ritmes, no? I vosaltres esteu ja pel final. Explica'm quin és el menú, què tenim aquí al davant.
10: Ja ho veus, croquetes, tot el que hi ha aquí.
1: De fet, aquí en el plat veig bastanta gamba, diguéssim, no?
10: També.
1: És una nit especial, avui diries?
10: No.
1: No?
10: No.
1: Per què no?
10: Això és normal.
1: Però escolta, ni més la nit més màgica d'alguna forma, nit de les bruixes, comença l'estiu, tampoc, eh?
10: No, aquí venim a menjar, ni... No, res més.
1: Ni un petard, ni un coet, ni res.
10: No.
1: Doncs res, deixareu que vegis, gràcies. Doncs anirem a veure si per aquí hi ha algú una mica més alt, perquè aquesta nit s'ha de viure amb molta alegria i sobretot per comentar-ho també en aquest programa especial en el que sobretot hem d'estar alegres i contents. Què és això de que no és una nit especial?
3: És una nit molt especial i a més estan llegint ara mateix el manifest de la flama del Canigó. I és que en breus moments es començarà a obrir, a encendre aquesta foguera amb la petita flama que està regnant aquesta revetlla popular.
1: Clar, hem d'explicar-ho. Justament davant d'aquestes taules, ara estàvem parlant amb tots els sambuians i sambuianes que ja estan asseguts, de fet la majoria estan ja sopant, alguns pràcticament ja sopats, com estàvem explicant. Davant de tot això, el que hi ha és aquesta petita flama que farà encendre una flama més gran i així es donarà aquesta tradició que ja fa tants anys i que se segueix a la ciutat. Estan iniciant aquests parlaments al principi per... I això, i de fet, Marc, que s'està posant una antorxa a aquest... i que a poc haurà d'anar forma perquè s'encengui i així doncs mantenir també aquesta tradició. Ho estàvem explicant abans, qui impulsa això? Ah, és l'agrupament Escolta d'aquí de Sant Boi. I ara el que s'està fent... clar, és una mica complicat això, perquè es fa una idea, hi ha una flameta molt petita i amb això s'ha d'encendre tota una senyorxa, que clar, aquí hi ha d'haver-hi tèrica també, perquè si apretes molt a la flama, que no sigui que s'acabi apagant. Justament és el que s'està fent. De fet, com a curiositat, tenim Jaume Sans, que està ajudant també amb les mans els membres de l'Escolta de que es pugui acabar encenent això, els tres entrevistats amb els que havíem parlat fa no res. Està a punt de començar aquesta encesa i nosaltres aquí saludem més gent en aquest programa especial. Hola, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Ara et veig molt concentrat, veient home, aquesta flama.
8: Mira, a veure si s'encén la flama, ja. Encenem la flama i encenem ja la coi. Em surt, eh?
1: Aquesta flama...
8: Exacte.
1: La foguera.
8: La foguera, ara, coi, no em sortia la paraula.
1: És una tradició maca, si ho penses.
8: Sí, home, portem molts anys fent-ho, coi. I ara aquest any que ho fan els del cau, que són les nenes i això, tenen tota l'acció.
1: Clar, sí que ve... que a vegades fa patir una mica, no?
8: No fa patir. La flama aguanta i s'encendrà. I ara que prengui foc ja estarà. I un cop a foc ho ficarem a la foguera i s'encendrà en un...
1: davant de l'església.
8: Aquest any que tinc les nenes...
1: Per tapar-se els petards.
8: Sempre ve amb auriculars, perquè pateix molt amb el soroll. Aquest és...
1: Diu que sí, ens fa que sí amb el cap. Com és d'especial viure un dia com aquest, tenint una filla com ella, per exemple, sí, com a pare, com és viure un dia com avui?
8: Oh. No quan peten molt les petardes, sobretot ella, però la il·lusió que tenen és immillorable.
1: Heu sopat aquí? És camí del sopar, no?
8: Sí, bueno, les... perquè han de sopar ràpid i nosaltres ara anirem.
1: Doncs us deixem. Vinga. També acabar de sopar avui a Ràdio Sant Boi.
8: Vagi bé.
1: Doncs ja veiem que hi ha gent molt il·lusionada, a punt de començar aquesta encesa de la flama del Canigó. De fet, a poc està agafant foc aquesta antorxa. I ara finalment serà que amb això s'acabarà encenent la foguera tal com va. La flama és molt petita, però suficient... s'acabi encenent tot plegat i, de fet, ara mateix, aquesta antorxa... que és posar-la cap per avall i a partir d'aquí, quan ja està cap per avall, doncs és quan més s'encén aquest foc, que a poc comença ja a il·luminar aquesta església, justament davant on ja tenim alguna gent que està sopant, que de fet ara mateix saludarem en directe. Hola, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda.
1: Com esteu vivint el dia d'avui?
11: Molt bé, sí, està bé, sí.
1: Escolta, és una tradició maca aquesta que tenim aquí al davant, no?
11: Sí, sí, sí.
1: Que hi vens cada any per aquí?
11: Eh?
1: Que hi vens cada any per aquí?
11: Sí.
1: És que, sí. Que estàs bastant concentrat sopant, suposo, o encara no ha començat el sopar?
11: No, encara no. Estem preparant tot, estem esperant a que vingui la gent que falta. Sí.
1: Qui us reuniu aquí? Família, amics? Com funciona això?
11: Bueno, jo amb la meva família i, bueno, i amics de la meva família. Jo sé que una mica aquí de... bueno, de Montón.
1: Del Montón, què vols dir?
11: Bueno, que m'han invitat però que no volia molt estar aquí.
1: Ah, no, però jo et veig aquí la mar de bé, eh?
11: Bueno, sí, però... bueno, preferiria estar en un altre lloc, amb els meus amics o alguna cosa així.
1: Però després ja aniràs.
11: Sí, després ja n'aniré a festa.
1: On aniràs?
11: Suposo que a Barcelona o per allà, a la platja, segurament.
1: Doncs mira, que t'ho passis molt bé.
11: Vale, igualment.
1: Seguirem saludant més persones que hi ha per aquí. Què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda.
1: Com estàs vivint el dia d'avui?
12: Bé.
1: Sí, veiem que aquí s'està preparant una mica el tiberi per després. Quin seria el menú per avui?
12: Fruita de patates, pernil salat, fuet, ensaladilla, i ja està.
1: Una mica de tot. Doncs escolteu que acabo de gaudir de la nit, que avui és una nit màgica també.
12: Gràcies.
1: Doncs nosaltres estàvem parlant també amb alguns dels que... aguts al davant, el que... encenent aquesta... mateix veiem que segueix il·luminant aquesta flama del Canigó. En canvi, l'antorxa ha marxat justament no a les escales de l'església, que és on es trobava aquesta flama primigènia, diguéssim, sinó que ha marxat una mica, segons la posició a la que estem ara, cap a la dreta, per encendre doncs unes fustes i uns palets que hi ha, que serà el que faci aquesta flama i serà el que faci aquesta foguera que acompanyarà la nit que es viurà aquí a l'església. Per tant, ja veieu que aquí hi ha molt d'ambient, la gent ha començat a sopar, alguns fins i tot han acabat. La flama del Canigó, doncs ja està prenent amb aquesta foguera que tenim davant de l'església i em sembla que tothom aquí a Sant Boi s'ho passarà d'allò més bé. Nosaltres continuarem en aquest especial, escoltem una mica de música i seguim amb la nostra ruta, que ens queda molta festa i molta ràdio per endavant. Fins ara!

0: Passa un minut de 2:15 de la tarda. Nosaltres seguim en directe en aquest especial i Marc Gabernet, hem de dir que ara mateix ens trobem al cotxe, literalment al cotxe.
1: Som l'Eloi Vila, de TV3, ara mateix. Estem al cotxe, està camí a... on en aquests moments s'està celebrant també un altre revés. Venim de la plaça mossèn Jaume Oliver, on s'està fent aquesta flama del Canigó, i aquí a Plaça Catalunya l'ambient és un ambient diferent. Però abans, si et sembla, John, podem connectar amb l'Aimara, que està anant al barri de Marianao, està a la plaça Generalitat, on també hi ha festa aquesta nit. Aimara, què tal, com estàs?
2: Hola! Doncs mira, em trobo ara mateix a la plaça de la Generalitat, al barri Marianao. M'escolteu?
0: Sí, sí, t'escoltem aquí, bueno, perfectament.
2: La rebetja l'organitza l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblet Marianao. El tíquet té un preu de 2 euros per socis i 4 per persones no sòcies. Inclou cadira i taula. I per cada 4 persones inclou una ampolla de cava. I aquí, doncs, ara mateix està sonant reggae per començar la nit, que això està molt guai. I som aquí amb una família. Hola, què tal?
3: Hola.
2: Com va la nit?
3: Bé.
2: Què esteu sopant?
3: Una mica de tot.
2: Picoteo, no? Pica-pica.
3: Pica-pica, todo muy bien.
2: I quin és l'objectiu d'aquesta nit?
3: Passar-ho bé amb la família, ja.
2: Amb la família no farem res més?
3: Amb els amics, després.
2: Després de quina hora?
3: A les 10:11.
2: Doncs a les 10:11 els nois i noies anirem als amics, però aquí la festa continuarà fins a les 2 de la matinada.
0: Doncs ja veiem que ambient n'hi ha molt, i a més hi ha ambient a tots llocs, com ara ens explicava també la Aimara Alemany. Ara mateix, per tant, l'ambient allà és de festa total, no, Aimara?
2: De festa total, i aquí al parc es veuen un munt de nens, nenes i gent més gran tirant bombetes i tirant xinos i tirant petardos en general. Un moment, que tinc aquí un noi que està a punt de fer una fogueta. Espera, que... Ai, em petarà la cara. Hola! Què esteu fent ara mateix?
4: Estem...
2: Tirant petard?
4: Sí.
2: Què és això que portes aquí?
4: El mechero i el...
2: Com li dieu, xino, no, això?
4: Sí, és un xino.
2: I la metxa. Doncs mira, un munt de gent, bueno, no ho veieu, però jo sí que ho veig. I aquí, bueno, tot el parc ple de nois, de noies, tirant de tot. Com bé toca aquesta nit.
0: Doncs, Aimara, gràcies també per la connexió des d'allà. En res, tornem també per saber on et trobes i com es va vivint aquesta nit de Sant Joan. Una nit de Sant Joan que va avançant. De fet, ara mateix nosaltres hem canviat d'ubicació. Ens trobem a la festa que ha organitzat Sant Boi Vall. De fet, estem davant de la barra. I si ens girem ara mateix, tenim, diria que 4 taules llargues, i de moment tothom està ja assegut a punt de començar a sopar, i de fet a punt ja de que podem donar inici a aquesta festa, una festa que hem de dir que té un clar protagonista, que és qui l'organitza. Què tal, bona tarda, com estàs?
5: Hola, bona tarda, bona nit. Això l'organitza Sant Boi Vall. Sant Boi Vall, l'associació de ball que n'hi ha aquí a Can Masellera, i mira, 320 persones a sopar i a ballar.
0: Clar, déu-n'hi-do, és que ara si mirem les taules fa impressió, la gent ja està asseguda, la gent ha començat a sopar, però quan veus que heu muntat tot això, què implica per tu?
5: Eso es difícil de explicar, ¿eh? Porque tiene mucho trabajo detrás, el que nos puedan traer el transportista a las mesas, las sillas, descargar del camión, organizarlas, y en este caso se organiza, cada persona viene con su mesa adjudicada y su silla. Entonces, para que no haya ningún descontrol y que no haya ningún problema, y de momento está saliendo todo bastante bien.
0: Per tant, de moment tot rodó, ens alegrem que sigui així. Digues que Sant Joan és un dia especial per tu també.
5: Sí, es un día especial porque es que la gente tiene ganas de ballar, de disfrutar, de sopar a la lliure. Y ahora faremos una ballada de verbena, que aunque nosotros son Sant Boi Vall y fem ball de toda mena, avui no, avui toca verbena. Y también tenen el bar posat perquè la gente pugui tomar una caipirinha, un mojito o un refresco, lo que sea, y estar hasta las 2 de la mañana pasándonoslo bien y disfrutando.
0: Com són aquests balls de verbena, que és el que tenen d'especial?
5: Pues que solo tienes que mover el culete. Solo tienes que mover el culete y soltarte, perder un poquito de vergüenza, y da igual el paso como lo hagas porque va a salir bien.
0: ¿Quin tipus de música sonarà avui aquí?
5: Pues bueno, puede sonar Paquito el Chocolatero, por ejemplo, puede sonar todo lo que está ahora mismo de moda, que no hace falta bailarlo con tu pareja. También saldrán bachatas, también habrá salsa, ¿por qué no? Una verbena, pues habrá algún paso doble, pues seguro, seguro. Pero sobre todo es música alegre, música de diversión.
0: De fet, veiem que està la barra aquí muntada, es podran demanar coses també, més enllà del sopar que s'està fent ara popular davant d'on estem?
5: Demanar més de música o de beguda?
0: Clar, de beguda, dic a la barra, si també funcionarà.
5: Sí, sí, la barra està funcionant a preus populars i per prendre una Coca-Cola, una cervesa, un mojito, un gin tònic, lo que demani el cos, que sense problema.
0: Doncs ja veiem que aquest any Sant Boi va el protagonista en aquesta plaça Catalunya. Moltes gràcies per acompanyar-nos i gaudir també de la nit.
5: Gràcies a vosaltres i passar-ho bé si pugueu.
0: A veure si ens quedem per aquestes verbenes, a veure una mica el cul també.
5: Molt bé, segur que sí, segur que tenies uns 5 minuts per tomar alguna cosa, per prendre alguna coseta.
0: I tant que sí, hem de dir que nosaltres seguirem de ruta, però estem segurs que aquí tothom s'ho passarà molt bé. De fet, ara veiem aquestes taules que estan aquí al davant, la gent ha començat a sopar i aprofitarem també per preguntar una mica com estan vivint aquesta nit especial. Bona tarda, què tal? Ets molta timidesa per aquí, a veure si per aquí n'hi ha una mica menys. Hola, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Tu sí que una mica menys tímid que el teu amic, no?
6: Sí, el mi amigo muy tímido, muy tímido.
0: Com estàs en aquest sopar?
6: Divino.
0: Què significa per tu compartir-ho també amb la gent que estem aquí? Explica'm qui són per tu, qui són per tu?
6: Para mí son todos muy buenos amigos, buena compañía y con ellos me iré al fin del mundo.
0: És una bona excusa, Sant Joan, també, per reunir-te amb tots ells i totes elles?
6: No, nosotros nos reunimos cada 2x3.
0: No necessiteu excuses?
6: No. Donde haya, allí acabamos.
0: Escolta, quines paraules més maques que ens estaven dient en aquests micròfons. De fet, quan ha dit aquesta paraula, per aquí s'ha despertat un oh. Què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda. Bona tarda.
0: T'han arribat al cor aquestes paraules, diguéssim.
7: Sí, sí, sí, sí. Es que lo pasamos muy bien con ellos porque son muy bailongos, ¿eh? Aquí como los veis, nosotros también. Y siempre estamos juntos, siempre salimos juntos y lo pasamos genial.
0: ¿Sortiu a ballar també?
7: Sí.
0: ¿Y qué es el que balleu?
7: Rueda, línea, y salsa y bachata, todos los bailes.
0: Digue'm la veritat, ara que només estem tu i jo, vull que no ens escolta ningú. D'aquí, d'aquests, qui és el que balla pitjor?
7: Él y él.
0: Amor, mira, molt bé.
7: De chicos y de chicas todas.
0: Totes molt bé, per tant, eh?
7: Totes, molt bé, totes.
0: Ah, mira que bé. Doncs, escolteu, aquí ja veig que hi ha un bon menú també al davant. Explica'm què és el que esteu sopant.
7: Pavo, queso...
0: A veure. M'estan oferint... Saps què passa? Que és que si menjo ara no puc parlar. Ese seria el problema pel programa, t'ho agraeixo, eh?
7: Aquella és una empanada que l'ha hecho Paco, que és un cocinero excelente, l'ha hecho él, y está buenísima.
0: A veure, doncs, empanada, anirem a veure com està feta aquesta empanada que ens han dit que estava molt bona, eh? Veurem a veure si això es comprova o no. Hola, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Aquesta empanada, què està feta?
8: De tonyina, tomàquet, pebrot i ceba.
0: Però aquestes, aquelles que la compres al Mercadona i no, diu que l'has no, fet tu o aquesta...
8: Aquesta està feta a mà.
0: A veure com és la recepta.
8: Home, pues ja t'he dit. Té tonyina, pebrot, tomàquet, ceba, fregeixes la ceba, després poses el tomàquet, després poses el que és el pebrot i després la tonyina i després les farcides.
0: Aquí està dient tothom en aquesta taula que ets bon cuiner.
8: No, això tampoc, eh?
0: Quin és el teu plat estrella?
8: Les llenties.
0: Llenties, eh?
8: Llenties.
0: I poses?
8: Ostres, ha estat molt complicada, però bueno, poso de tot, eh? Faig el sofregit i poso el que les costelles i el xoriço.
0: Escolta, el que no estic veient de moment per aquí, sí que veig de tot, eh? Empanades i de tot. De moment no estic veient coca de Sant Joan, però això què és?
8: Està aquí guardada, està guardada.
0: Ah, està guardada.
8: Per després.
0: A veure.
9: La coca la tenemos en polvo.
0: Ui, tu creus que això és una cosa que has de dir a la ràdio pública? Pensa tu dos cops, eh?
9: Hombre, és broma, macho.
0: Sí, et refereixes a que és una coca màgica quan tu li... Clac! Es converteix en la de crema.
9: Ahí mira, y ahí la tiene, mira, aquí tienes...
0: Todo ara. El que passa que després del que m'has dit em fa una mica por obrir-ho, eh?
9: Sí.
0: Escolta, ja veig que us ho passeu bé i això m'encanta. Alguna cosa més que voleu dir per aquí? Hola, què tal? Bona tarda.
10: Vols una mica de formatge?
0: És que et dic el mateix, m'encantaria, però és que com em posi a parlar, aquí l'hem liada ja amb la ràdio, això, eh?
10: Per res, que estem passant una bona estona, una nit molt bona i una mica de calor. Això sí, però bueno, és el que n'hi ha.
0: Doncs que acabeu de passar també una molt bona nit i moltes gràcies per atendre'ns.
10: A tu, moltes gràcies a tu també.
0: Doncs un grup meravellós i gent també molt alegre. És que si ve a ballar la gent aquí a Plaça Catalunya, doncs no ha de ser menys. Hola, bona tarda.
11: M'has pillat comiendo.
0: Bueno, clar, perquè aquí s'han de tenir recursos, s'han de tenir recursos.
11: Hola, bona tarda.
0: No, t'explicaré el que ha passat. És que hi ha hagut uns companys teus, que no sé si dir amics o no, perquè saps què et vull dir, no? Que justament han vist que estaves menjant i m'han dit, ella.
11: Ja, és que tenim un mala follada.
0: Han deixat de ser amics teus des d'això o què?
11: Dime.
0: Han deixat de ser amics teus des d'això?
11: Bueno.
0: Te'ls continues estimant?
11: Ahí van.
0: Hola, bona tarda.
12: Hola.
0: Què, avui què? Com estàs vivint aquesta nit?
12: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
0: I ells també són bons amics? O també fan putades com la que hem vist aquí al costat?
12: Fan putades.
0: Una mica les dues?
12: Sí.
0: Tu les fas?
12: Jo no. Mai.
0: Et sembla si anem a preguntar aquí els trapelles?
12: Sí.
0: Què passa que estem una mica lluny de la taula, però tot i així ho intentarem, eh? Hola, què tal, com estàs?
13: Molt bé, molt bé.
0: Escolta, tens cara de trapella, tu.
13: Sí, una miqueta.
0: Què faràs aquesta nit?
13: De tot.
0: De tot què és?
13: Ballar.
0: A veure, ballar i el què?
13: Lo que me dejen la Carmen hacer. Lo que me dejen.
0: Com?
13: Lo que me dejen.
0: Ah, lo que te dejen. Que és, fins a on, vull dir, que fins a on podria arribar això, diguéssim?
13: Hasta el final.
0: Hasta el final, eh? Molt bé, com estàs vivint tu la nit de moment?
13: Molt bé. Mira, se presenta el veraneig.
0: És una nit maca també perquè junteu també els amics, no? Com és aquesta tradició?
13: No t'he entendido, perdona, no t'escucho.
0: Que és una tradició maca, us junteu també amb els amics. Com estàs vivint també el dia?
13: Bé, molt bé.
0: M'han dit que hi ha més gent que vol parlar. El que passa que això és un repte a nivell de fer arribar el micròfon, eh? Però ho aconseguirem. Hola, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Jo no vull parlar, eh?
0: Home, a mi m'han dit que sí. Algú menteix aquí?
14: No, digues.
0: Alguna cosa interessant has d'explicar. M'han dit, ella vol parlar. Doncs explica't alguna cosa.
14: Sí.
0: Ui. Espera. Hola, bona tarda. Què passa per aquí?
15: Nada, que aquesta noia li agrada molt fer l'amor.
0: Li agrada molt fer l'amor. Aquí no?
15: Aquí, a donde vulgui.
0: A tu no t'agrada?
15: A mi molt, com a ella.
0: Què passa que és ella, no?, que avui triomfarà.
15: Ella triomfarà.
0: Clar, el tema és amb qui?
15: Amb el seu amic.
0: Segur, eh?
15: Segur.
0: Que no m'enteri jo que aquí hi ha...
15: Doncs amigo, sí.
0: Però doncs anem a veure si és veritat. Escolta, un moment. Per allà diuen que t'agradava molt fer l'amor i que avui ho faràs.
14: Hombre, claro, pero eso es normal.
0: I per què m'han dit que ho faràs amb tu?
14: Hombre, claro.
0: És el que anava a dir, que no descobrim aquí coses, Escolteu, sou molt divertits.
13: Gràcies.
14: Que vaya bien.
0: Passeu-vos-ho bé aquesta nit i gaudiu molt de la nit de Sant Joan. Espera, que veig que la gent crida. Per aquí la gent crida. Hola, bona tarda.
16: Hola, què tal?
0: Què crida vostè per aquí? Què crida?
16: No, porque ya es trabajador de Mediamar, tío, que como la vean va a perder clientes.
0: O m'ho repeteixes de nou o no t'he entès, company?
16: Que ella es trabajadora de Mediamar.
0: Ah, vale.
16: Y como la vean o la escuche, va a perder todos los clientes.
0: Ah, amic.
16: Va ya un poquito...
0: Ah, sí?
16: Porque ella es tartamuda.
0: Doncs no ho semblava, eh?
16: No, és tartamuda, però con el micro va bien. Sí, és verdad.
0: I quan anava una mica així, a què et referies exactament?
16: Que ha bebido un poco, ha tomado vino y cervecita.
0: I vostè ha begut una mica o...?
16: Más que ella.
0: Més, eh?
16: Sí, més.
0: Avui has anat a veure?
16: Sí, avui sí.
0: Avui sí.
16: Sí.
0: Molt bé, doncs a gaudir de la nit.
16: Vinga, merci.
0: Hola, bona tarda. Què tal?
17: Molt bé.
0: Sí?
17: Sí, molt bé.
0: Una cosa m'has d'explicar, eh?
17: Ah, passant una bona verbena aquí, a la plaça de Catalunya. I ojalà tots els dissabtes fos això així, de veritat, eh?
0: Per què? Què és el que té aquest dissabte que t'agrada tant?
17: Doncs pues mira, per començar, l'ambient que hi ha,
0: sí?
17: Perfecte. Gent senzilla, gent normal del barri, aquí estem sopant, no és com els de dissabtes que venim aquí i això sembla una jungla, tio. Aquesta hora una jungla.
0: Clar, de fet, això després acabarà aquest sopar amb uns balls, que ja ens han explicat que serien molt de verbena, t'hi apuntaràs o què?
17: Segurament, sí, tant, sí.
0: Diries que se't dona bé ballar?
17: Que si jo?
0: Se't dona bé ballar, diries?
17: No, però bueno, quan fica quatre passos no hi ha problema.
0: Però passar-ho bé sí, no?
17: Passar-ho bé sí, perfecte.
0: Escolta, doncs gràcies.
17: No, de res, home, gràcies a tu.
0: I a gaudir de la nit. Gràcies. Seguim parlant també amb més gent, que tenim per aquí en aquesta celebració. Hola, què tal, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
0: Et veig que t'agafem aquí en ple sopar, diguéssim, eh?
18: Sí, en ple sopar.
0: A veure què és el que estàs menjant, explica'm el menú.
18: Això és un pastís de atún amb gambes, amb olives, cervesa, pa, jamó, queso.
0: Avui és un dia de que no falti de res, no?
18: No, de res.
0: Ara ho veig. El que passa que aquí ens estaven dient també, i completant aquest menú, una altra persona que... Espera, què més?
18: També coca, després, eh?
0: Clar, però la coca es guarda per quan s'acabi el sopar.
18: I després.
0: Aquesta coca de Sant Joan. Escolta, em deies que important també avui el tema de la cervesa, no?
19: Sí, clar.
0: Cervesa 00, sense alcohol.
19: Hombre, por supuesto.
0: Com ha de ser.
19: Sí.
0: No sé per què rius, t'ha fet molta gràcia, això? O...
19: Que m'agrada sense alcohol. I fa...
0: Ara et veig.
19: Fa gràcia, tio.
0: Escolta, veig que aquí hem vingut acompanyat també de la més petita d'aquest sopar, que no sé si ens voldria dir alguna cosa, sí o no? Vol dir alguna cosa? A Ràdio Sant Boi, a veure si arriba. Hola, bona tarda.
20: Hola, bona tarda, Dira.
0: Com estàs?
20: Bé.
0: T'agrada molt la nit de Sant Joan, a tu?
20: Sí.
0: Tiraràs algun petard o no? O avui no és dia de petards? Doncs ja veieu que s'ho està passant molt bé i encantats que sigui així. Que acabeu de passar una bona nit, gràcies.
20: Adéu.
0: A veure, què passa?
20: Adéu, digues adéu.
0: Espera, pots dir una cosa? Pots dir Ràdio Sant Boi?
20: Ràdio Sant Boi, vinga.
21: Oh,
20: Ràdio Sant Boi.
0: Ara, ho ha dit. Ha quedat clar. Moltes gràcies. Doncs aquí ja veiem, Marga Bernet, que l'ambient de moment espectacular, eh? Sobretot la gent molt divertida aquí, eh?
1: Jo estic flipant que t'estan dient que menja d'això, menja d'això alt, i tu dius que no sempre, eh? Tu tens la dieta de l'operació en biquini, no? Vull dir, no t'aprofites.
0: Jo sempre dic el mateix, dic, tu imagina que ara estic parlant, de sobte agafo un tros de pernil, me'l poso a la boca i la transmissió es complicaria una mica.
1: Mira, diuen per aquí que estàs convidat, eh?
0: A veure, què m'expliquen. Hola, què tal, bona tarda.
22: Hola.
0: Què dius?
22: Que estàs convidat a lo que vulguis.
0: Un tros de pernil, em convides?
22: Un tros de pernil et convidem.
0: A veure, home, el que passa és que ara... O de truita, un tros de truita. Espera, m'estan dient justament ara que és que tenim allà el cotxe aparcat i que ens l'hem de portar corrents. Ja em sap greu, gràcies per convidar-me, eh?
23: Vinga,
0: que vagi bé, bona nit. Doncs, espera, vaig a buscar el meu company, Marga Bernet, que m'està dient que hem de marxar corrents perquè si no se'ns emporten el cotxe a Ràdio Sant Boi i això, evidentment, doncs no ho voldria ningú mentre escoltem petards. Vull dir que avui haurem d'anar esquivant una mica tot plegat i hem d'anar corrents a veure què està passant amb el nostre cotxe, perquè ara ho expliquem. El tema és que hi ha un bus que vol passar i no pot, però que no es preocupi el bus, perquè ara traurem el cotxe. Bueno, de fet, estic veient que el bus està passant, que ho ha fet sense més problema, i de fet em sembla, Marga Bernet, que el bus estava fins i tot una mica emprenyat, no?
1: Estava molt emprenyat. Això ha sigut molt còmic. Ara mateix hem sortit...
0: Espera, que va un altre bus.
1: A veure, jo igual posaria el cotxe, John.
0: A veure què fa, el bus de moment fa la curva bé, no xoca.
1: Jo crec que és jugar-se-la, deixar el cotxe aquí, però jo tornaria a fer preguntes i si tornen a pitar ja tornarem, no?
0: Tornem allà a les taules a fer una mica d'això?
1: Ens la juguem o què? No ho sé.
0: Crec que s'està complicant la cosa, cada vegada més gent per aquí.
24: Ho comprovarem en directe perquè estem perdent la noció del temps.
1: Queden 10 minuts per les 10 de la nit? Queden 10 minuts per les 10 de la nit?
0: Sí.
1: Jo penso que podem anar fent cua cap a la següent parada. Ha sigut una mica coitus interruptus. Ja hem vist que ja a la plaça Generalitat a la plaça Catalunya, sí. Hi ha sexe.
0: Una mica de sexe, sí.
1: Hi ha sexe. Vull dir, aquí hi havia escalfament global.
0: Efectivament.
1: Llavors, si et sembla, el que podem fer és donar pas a la música i ens anem al següent punt.
0: Doncs que soni la música i nosaltres seguim en moviment en aquest programa especial que estem fent seguint aquesta revetlla de Sant Joan que tenim avui a Sant Boi i que ja veieu que no parem de descobrir coses. Deixem amb la música i tornem. Fins ara!

0: 7 minuts i seran les 10 de la nit. Nosaltres seguim en directe en aquest especial que estem fent a Ràdio Sant Boi per seguir aquesta nit de Sant Joan, aquesta nit tan especial. De fet, ara ens tornem a trobar el cotxe, camí de la següent ubicació, serà la plaça Generalitat, per seguir explicant aquesta festa. Marga Bernet, amb un dia en el cas Sant Boi, n'hem vist algunes ubicacions, però festes n'hi haurà moltíssimes, eh?
1: Pensa que avui és la culminació. Avui és la culminació de les festes de barri. És un dia important perquè avui ja s'acaba aquest mes de festa i xerinola que ens ha regalat aquesta ciutat, com fa sempre, com fa cada any després de la festa major. De fet, avui és una nit important perquè, primer de tot, poques vegades s'ha fet això de fer ràdio en directe des del cotxe. Que sapigueu que el micro l'aguanta el Marc, l'aguanto jo.
0: Segurament no s'hagi fet per qüestions legals, vull dir que això rossa moltes coses.
1: Penseu que el John ni porta auriculars ni té el micro a la mà, ell està amb les mans al volant.
0: Sí, només concentrat amb la pura conducció.
1: I jo moc el micro d'una banda a l'altra. Anem a repassar una mica aquestes revetlles, quantes estan celebrant aquesta nit de Sant Boi. De fet, saludem a tothom que avui, pel motiu que sigui, no estigui podent celebrar aquesta revetlla, perquè tranquils, que Ràdio Sant Boi està aquí per acompanyar-vos i per fer caliu, no? Al final, si estem a casa perquè doncs, tenim mal a la cama i no podem sortir a celebrar, perquè hem pillat un gripazo que no podem sortir del llit. Posem la ràdio i sentim una mica de companyia d'allò que passa a la nostra ciutat. Com hem dit, des de les 7 de la tarda, a la primera aturada que hem fet en aquest especial, s'està celebrant a la plaça Mossèn Jaume Oliveres doncs, la tradicional arribada de la flama del Canigó. Us hem de confirmar que la flama ha arribat encesa, s'ha pogut fer el traspàs cap a la foguera i ara mateix doncs, allà hi ha doncs, el final d'aquest sopar popular, ja s'ha fet la lectura d'aquest missatge de la flama i ara doncs, hi haurà música i el tradicional ball del fanalet fins les 2 de la matinada. Ara, en aquest segon punt, el punt que just acabem d'abandonar, des de les 9 s'ha doncs, celebrat també en aquesta plaça Catalunya plena de gom a gom un sopar popular amb ball que també durarà fins a les 2 de la matinada. Allà hi ha servit de barra a preus populars, que això els preus populars un dia ens ho han d'explicar, perquè cada cop són més populars els preus.
0: Sí, això de preu popular és bastant relatiu, però bé, vull dir que un dia com avui jo crec que és el típic dia que tot s'hi val, també et dic.
1: No farem fake news, nosaltres no hem revisat els preus populars de la barra del Sant Boi Vall, si en un cas, quan acabem aquest especial tornarem a la plaça Catalunya per veure a quin preu està aquest gin tònic que ens parlava l'organitzador d'aquesta revetlla, que m'ha fet molta gràcia.
0: Mira, que ens en prepari algun, saps? Gin tònic 00 també.
1: També espero que el Dani Teruel, a l'altra banda del vidre, com el nostre tècnic d'aquesta tarda i d'aquesta nit, estigui preparant-se gintònics a l'estudi de la Magrima, que s'ho mereix. Ara estem de camí al barri de Marianao, que també des de les 9 de la nit s'està celebrant a la plaça de la Generalitat, un sopar popular. En aquest cas, està organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes al Poblet Marianao, i tot i que el menjar i la beguda va a càrrec de cada persona, doncs us hem de dir que en aquesta plaça l'organització està regalant una ampolla de cava de cortesia per cada 4 cadires. Així que ja sabeu, si heu aconseguit tíquets, si heu sigut els afortunats que va aconseguir fer-se amb un dels tíquets, doncs teniu una ampolla de cortesia de part de l'Associació de Veïns i Veïnes al Poblet de Marianao. Pues hem de dir que el ball i la música aquí també s'allargarà fins a les 2 de la matinada i estem ara mateix doncs, de camí per veure com és aquesta festa al barri de Marianao, que per cert, John, és el meu barri.
0: Home, clar, ara jugues a casa, em deixaré portar i ja està.
1: T'he de dir que jo tampoc sóc molt de saber jugar a casa, eh? No sé si ho sabies, però a mi em dius ara mateix. Com s'arriba al carrer Antoni Gaudí? Ni bé.
0: De fet, anem a explicar una cosa als oients. Vull dir, aquí qui està portant la ubicació és un tal John García, eh?
1: També amb el Google Maps fora, vull dir, no estàs agafant el mòbil en cap cas?
0: No, en cap cas. Aquí tot absolutament legal i com s'han de fer les coses.
1: Quan estem entrant just en aquesta plaça de la Generalitat, us hem de dir també que ja ens han dit per xarxes que Cans Blancs també s'està fent gros, que hi ha festa de la bona al bar Mestiz, que és l'antic bar Fusión. Ara mateix doncs, allà hi ha servei de barra i estan punxant música, així que tenen també una terrassa plena de garlandes i hi ha molt bon ambient. Així que si algú de Cans Blancs està escoltant i vol passar-se, doncs està més que convidat. Per acabar, la nit l'acabarem avui a la que és considerada la mare de totes les revetlles, i on acabarà també aquest especial, és a l'Avinguda Pau Casals, del barri Ciutat Cooperativa, on en poc més de mitja hora començarà aquest sopar popular que alhora doncs, posa el punt i final a aquestes festes de barri. A la COPE, però, no hi ha servei de bar, això és un punt fluix, això sí, a partir de les 11 comencen els DJs de Ràdio Sant Boi, els Urban Stars, a punxar música doncs, fins que el cos aguanti. Així que quan marxem d'aquesta plaça Generalitat, anirem cap a aquesta avinguda Pau Casals del barri Ciutat Cooperativa. En aquests moments el John està buscant aparcament? És la realitat?
0: Sí, el que passa que hem d'explicar que com a ràdio tenim les coses com siguin, certs privilegis, i ja podem aparcar durant un temps concret en llocs que potser en altres condicions no podríem, no? Per tant, ara mateix, doncs mira, em pilleu fent marxa enrere, a veure com
1: funciona. Tu ets molt de marxa enrere, John?
0: No, en general no. Jo sóc més sempre d'anar endavant i de no dubtar.
1: Molt bé, no s'ha de dubtar en aquesta vida. Qui no dubti també ens pot trucar. No dubteu a trucar-nos. Al 93 661 39 54. 93 661 39 54. Si ens truqueu, ens podeu demanar cançons, ens podeu dir com esteu celebrant aquesta revetja, ens podeu dir des d'on ens escolteu. Així que no dubteu en trucar a la ràdio. Us he dit que el John no ha capigut en aquest espai d'aparcament, però bueno, vosaltres no sigueu com el John, tireu sempre cap endavant i truqueu-nos. 93 661 39 54. 93 661 39 54. Què, John? Serà per avui lo d'aparcar o què?
0: Doncs no ho sé. El problema és que, clar, nosaltres anàvem amb mentalitat de no passar res. Home, potser si és un carrer amb cotxes als dos costats i només es pot passar pel mig del carrer, la doble fila està complicada. Per tant, seguirem intentant-ho. Què vols que t'expliqui? El que sí que és cert, Marc, és que avui és un dia en el que és important celebrar, ho explicàvem abans, jo crec que Sant Boi s'ho està passant bé i s'està també en aquest programa especial que estem fent, però avui és un dia en el que és molt important també que tinguem en general molta precaució, eh?
1: Un minut per arribar a les 10 de la nit i aquesta precaució doncs s'ha de tenir en compte.
0: Doncs s'ha de tenir en compte, ara ho tindrem en compte, però abans tenim una trucada en directe. Hola, bona tarda, què tal?
2: Hola, bona tarda, m'escolteu?
0: Sí, sí, que t'escoltem perfectament. Escolta, per què ens has trucat ara mateix en directe?
2: Doncs mira, que estava aquí amb uns amics i que estem aquí una mica de, sí, una mica de rebella i com que esteu demanant que truquem en directe i que us expliquem una miqueta, doncs si voleu jo us ho explico, què estic fent.
0: I des d'on truques?
2: Doncs mira, des d'un poblet de l'Alt Penedès. Hem vingut a la muntanya perquè fa tanta calor que no s'hi pot estar a Barcelona, és horrorós.
0: I des d'un poblet de l'Alt Penedès, però allà se celebra molt també el Sant Joan, o com ho feu?
2: Sí, sí, sí, clar, com a tot arreu, igual, el mateix, el mateix. L'únic que estem a casa, aquí a casa d'un amic, i és la típica situació que ja hem arribat i ho tenim tot preparat, sabeu aquella situació,
0: sí.
2: I altres estan fent tard. I ara no sabem si jalar-nos-ho tot nosaltres o esperar-nos, no sé. No sé què faríeu
0: vosaltres. Jo optaria sempre per penalitzar la gent que arriba tard, eh?
2: Sí, sí, és que sí, això... És que això no es pot fer, home, aquí tot un tiberi aquí que ens està fent delir i no podem començar, els estem fent esperar. No sé si hi haurà més oients que estan en aquesta situació, però si hi ha algú més que truqui, també, jo també...
0: I escolta, allà teniu foguera o què?
2: Doncs
0: perquè
2: m'estem
0: donant en compte, sí, sí. Que no es pot fer a qualsevol lloc.
2: No. Tenim... De fet, aquí a casa del meu amic, aquí ell està fent una mica de foc, està fent una mica de barbacoa,
0: sí.
2: Però al poble hi ha, sí que hi ha una foguera. I aquí, no sé si ho sentiu, però és que aquí hi ha una ràdio molt petita i llavors ara han posat una mica de música, que hi ha un senyor que s'encarrega d'això, han posat sí. Música i, bueno, hi ha una mica d'ambient, però aquí poquet, el poble és petit. Però, bueno, estem molt bé, la veritat. Espero que vosaltres també estigueu bé i passeu un bon directe. I gràcies per acompanyar-nos també.
0: I tant, doncs moltes gràcies a vosaltres per trucar i per acompanyar-nos també en aquest dia tan especial com la nit de Sant Joan. Una abraçada i gràcies.
2: A vosaltres, adeu.
0: Ho estàvem comentant justament ara, Marga Bernet, abans de rebre la trucada. Per cert, estem encantats de rebre trucades. En volem rebre més. També expliqueu-nos com esteu passant aquesta nit de Sant Joan. El 93-661-3954. Repeteixo, 93-661-3954. Ens expliqueu com esteu passant aquesta revetlla de Sant Joan. Justament ens ha agafat aquesta trucada explicant que avui era un dia en el que havíem de, sobretot, anar amb compte i tenir també molta, molta precaució. Perquè, Marc, és un dia en el que, clar, s'ajunten moltes coses. Per exemple, foc, molta gent que veu, vull dir, en general, és un dia en el que hem d'anar en compte.
1: És veritat que si juntem alcohol i foc ja sabeu quina és la,
0: sí, sí.
1: La solució. Recordeu que si al llarg d'aquesta revetlla preneu mal o localitzeu, per exemple, un incendi, és important que truqueu ràpidament al 112 per tal de poder evitar que allò se'n vagi de mare. Aquesta nit és segura, s'ha de dir, a Sant Boi és segura, però sempre hi ha marge perquè passin coses inesperades, així que ja sabeu, podeu trucar al 112. Sobre els incendis, el Dies de Ràdio, el programa d'aquesta casa que presenta la nostra companya Mònica Santacreu, han parlat amb el Pol Fortón, que és tècnic de protecció civil de l'Ajuntament de Sant Boi.
3: Des de l'Ajuntament sí que hem activat la prealerta per risc d'incendi forestal. En aquest cas ens trobem en risc alt d'incendi. Aquí ja donem per iniciada el que és la campanya forestal, que segurament s'allargarà durant tot l'estiu. També ens trobem en la primera onada de calor d'aquest any. Aquest matí hem passat a la situació d'alerta. Esperem unes altes temperatures durant el dia i també durant tota aquesta nit.
1: Tot i l'alerta, som una ciutat amb pocs incidents durant la revetlla de Sant Joan, s'ha de dir, eh? El caporal 275 de la policia local de Sant Boi també ho ha explicat al Dies de Ràdio.
4: A Sant Boi tenim la sort de que realment aquesta data és una data que no té gaires incidents rellevants i realment, doncs, sigui per

0: molta gràcia perquè us estàvem escoltant i realment ens estem en la mateixa situació de que tenim la taula parada i no acaben de venir una part dels amics convidats i estàvem allà, que comencem, que no comencem, amb aquest debat, i jo estic dient a la merda, o sigui, comencem ja, que ja portem aquí mitja hora, i els altres no, esperem, la germanor i totes aquestes coses. No sé què faríeu vosaltres, la veritat, però jo tinc una gana, mira quina hora és que tardíssim.
1: Sí que és, sí que és, Laura, coincidència el tema de que amb l'anterior trucada us passi exactament el mateix, no? I no serà clar, que esteu
0: clar,
1: al mateix lloc.
0: Clar, clar, truco perquè he pensat, clar, és que...
1: Amiga.
0: La típica situació de que els puntuals hi som a l'hora i els cantamanyanes arriben quan arriben.
1: I per doncs, això, Laura, gràcies.
0: Perquè
1: gràcies.
0: També em farà gràcia que ho sentin els altres. Que hem dit, hem tant, tocat a la doncs... ràdio per reivindicar-ho.
1: Molt bé, i tant, la ràdio pública un lloc en el cas per expressar l'opinió i també fer justícia, no cal dir-ho.
0: Totalment.
1: Laura, gràcies també per trucar-nos i per convertir aquesta nit tan especial també amb nosaltres.
0: Com? Perdona, no t'he entès.
1: Que gràcies per trucar-nos i per compartir
0: gràcies.
1: Aquesta nit també amb nosaltres.
0: Vale, també que la doncs... passeu bé vosaltres la nit de Sant Joan.
1: I tant. Això no preocupis que passarà.
0: Vale, me n'alegro.
1: No preocupis, que
0: ja,
1: sí, sí. Laura, una abraçada, gràcies. Recordem, telèfon de trucada 93-661-3954, 93-661-3954, justament quan connectem amb l'Aimar Alemany per saber com s'està vivint el Sant Boi des d'on es troba ara mateix. Què tal, l'Aimar? Bona nit.
2: Hola, Joan, hola, Marc. Ara mateix em trobo al lloc on quedaré tota la nit, al meu barri, a Molinó Ciutat Cooperativa. I bueno, com ja ha dit abans el Marc, aquest any no hi ha servei de bar, però igualment aquí comença ja l'ambient, hi ha un munt de gent, cada cop hi ha més, i a partir de les 11 hi haurà DJ. I jo estic aquí amb gent del barri. Hola, què tal? Com esteu?
3: Bé, molt bé, molt bé.
2: Com passeu la nit avui?
3: Bueno, com es pot, amb el petardo, però bueno.
2: Com et dius, com et dius?
3: Jo, Patri.
2: Patri, estem amb Patri d'aquí del barri. Vale, bueno, i em dirà si és més de petards o no li agraden els petards a la nit del Sant Joan.
3: No m'agraden gens. Tinc una gosseta que sobre... No.
2: Què fas al carrer avui, Patrick?
3: Passar-m'ho bé o intentar-ho almenys.
2: I avui se surt de festa o no se surt de festa?
3: Ens quedem aquí al barri.
2: Aquí a la festa, no?
3: Sí,
2: del barri.
3: Sí.
2: I quants anys porta celebrant-ho aquí al carrer?
3: Pues tota la vida, perquè he viscut sempre aquí. Per tant, des de que es fa, pues, no sé, tots els anys.
2: Cap any a la platja, cap any fora del barri.
3: Vale, va, sí. Sí, és veritat, sí, vaig. Alguna vegada he anat a la platja, sí, és veritat. Però poqueta.
2: Moltes gràcies, Patri. Un moment, que agafo una altra persona. Hola, què tal? Què tal, com estàs?
4: Bona nit, molt bé.
2: Com et dius?
4: Iker Díaz,
2: com passes la nit avui?
4: Molt bé.
2: Estàs a favor o en contra dels petards?
4: Bueno, tinc un gos que li dona por.
2: Barri, s'escolten petards molt forts, eh? Vinc de Sant Boi i no hi havia petards tan forts. T'anava a dir, sortiràs d'aquí al barri o t'aniràs a algun lloc després de festa?
4: No, d'aquí, pel barri.
2: I tota la vida portes celebrant les festes al barri?
4: Sí, els 18 anys que porto ja.
2: Els 18 anys que tens i que portes. I què sopareu aquesta nit? Ho veig aquí a la taula.
4: Doncs pica-pica, olives, patates, pernil, tot.
2: Una mica de tot, moltes sí. Gràcies, Iker. Doncs ja escolteu, aquí hi ha un munt de gent, però un munt, o sigui, si voleu continuo, però està tot el barri al carrer. I ja comença a escoltar-se un munt de petards i en breu començarem a escoltar música, ja.
1: Doncs, Aimara, gràcies. Ja veiem que la gent allà hi ha divisió d'opinions sobre el tema dels petards o no petards. I nosaltres us saludem ara mateix des de la plaça Generalitat, aquí al barri de Marianao, perquè hi ha una altra festa. Avui s'ha muntat també aquí unes taules perquè es pugui sopar al carrer amb una festa que serà justament davant del local de l'Associació de Veïns i Veïnes al Poblet de Marianao, que també són qui ha impulsat aquesta festa. De fet, ara mateix anem a conèixer una de les persones que ha estat organitzant això, és el Rafael, que és el president de l'Associació de Veïns. Què tal? Bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda, bona nit. Bé, aquí con los vecinos intentando hacer comunidad, que es lo que queremos, intentando recuperar lo que se había perdido, que antes no se hacía, se ha hecho muy, muy escuetamente, y nosotros lo único que pretendemos es que realmente el pueblo salga a la calle, que pueda disfrutar y que se pueda durante unas horas olvidar de los problemas que tenemos en toda la sociedad y en todo el mundo.
1: Explícame eso de que se había perdido, ¿qué es lo que ha pasado?
5: A ver, se ha perdido porque la comunidad a nivel general se ha vuelto, llamémoslo, algo más egoísta. algo más personal.

0: jornalista. Y entonces tenemos que volver a la calle, conocernos, ver que los vecinos no son tan malos como a veces creemos que son, e intentar, en el momento que dialoguemos, hablamos y rompamos ese silencio que nos metemos en nuestras casas y estamos allí prácticamente sin poder dialogar con nadie, solamente directamente con nuestra familia. En cuanto compartimos todo esto con otras familias, vemos que no todo el mundo es tan malo como a veces nos lo cuentan.
1: Falten moments com aquests, més enllà d'avui, Sant Joan. Falten més moments en el dia a dia en el que els veïns comparteixin.
0: Aviam, Sant Joan i la Revella de Sant Joan, solo hay una al año. Nosotros ya hicimos hace dos semanas o tres el 50 aniversario de la Asociación de Veïnes y Veïns del Poblet Marianao. 50 años no pasan por gusto, es un movimiento vecinal que sigue vivo y esperamos que siga vivo durante 50 años más, pero es lo único que pretendemos, que el barrio de Marianao es un barrio con un tercio de San Boi aproximadamente, y este barrio creemos y estamos convencidos que se puede hacer más comunicativo, un barrio que tiene que ser más familiar, donde aceptemos a todas las personas que vengan de donde vengan, siempre y cuando nos comportemos de una forma cívica y podamos convivir en paz. Creo que no tenemos por qué rechazar a nadie de los que vengan de fuera, porque esto, todos los que vengan de fuera, en buena armonía, hacen grande un país. Esta es mi opinión personal.
1: La gent que està aquí a la plaça de la Generalitat és de tota mena. Aquí hi ha gent de tota mena, diries.
0: A ver, perdona, pregunta, es que... ¿Sabes qué me perdá?
1: No preocupis, dic, et deies que s'havia d'acollir tothom, no?, d'alguna forma, i lluitar també contra aquests discursos de dir que allà els que estan ara mateix en aquesta plaça és gent de tota mena.
0: No, aviam, no. A ver, las de veïns y veïnas tenemos 800 aproximadamente y pico de socios, que ya no lo podríamos contener aquí, además de su familia. Socios personalizados con una familia detrás. Es prácticamente imposible organizar un tipo de Revella, un tipo de evento para tantos. Pero intentamos canalizarlos bien organizativamente con lo que tenemos y todas las familias que consideren que tienen que venir, que están aquí. ¿Ves? Como verás, hay armonía, intentamos que haya algo de música, procuramos no molestar a los vecinos demasiado. Y bueno, aquí intentaremos estar hasta las dos y algo de la mañana, y cívicamente pues diremos hasta otro año y adelante, simplemente adelante.
1: Doncs a gaudir de la festa i moltes gràcies per atendre'ns.
0: No, gracias a vosotros por estar aquí, por lo menos trasladar al pueblo lo que es un acto cívico donde los vecinos se puedan ver y encontrar. Algunos se conocen y otros ni se conocen. Están compartiendo mesa y compartiendo la comida que han podido hacer en su casa, una comida muy familiarizada y muy natural, que se comparten, y creo que es una forma abiertamente de descubrirnos entre nosotros y de saber que la ciudadanía y la gente, que son gente de bien, vamos a llamarlo así, no son tan malos como a veces lo queremos ver o nos lo exponen en las redes y en otros sitios.
1: Doncs enhorabona també per tot això que s'ha muntat i gràcies per donar aquest missatge, que també és molt necessari.
0: Gràcies a vosotros y vamos a continuar la fiesta y endavant.
1: I tant, una forta abraçada, Diego Díaz. Ens explicava d'aquest ambient cívic que es vivia avui, el fet de compartir, que és una de les paraules claus, compartir. Anem a veure també qui s'està compartint per aquí. Hola, què tal? Bona tarda.
2: Aquí estem.
1: O bona nit, millor dit.
2: Bona nit, ja.
1: Aquí com esteu vivint el dia d'avui?
2: Estem, jo no sé com se diu en català, sopar o dinar.
1: Sopar?
2: Sopar. Pues estem sopant, ja estem terminant, i tot va molt bé, eh? I bueno, con la gent aquí, con los amigos y demás.
1: A veure, presenta'm el teu grup d'amics. Com m'explicaries que és cada un d'ells?
2: Aquí está el señor Juan,
1: sí?
2: Mi consuegro. Aquí está la señora Ángeles, que es mi mujer. Ahí está la señora Loli, que es mi consuegra. Ahí está la... Dori, que es nuestro amigo, que lo hemos conocido esta noche, y aquí está José Luis, que es su marido. Y estamos encantados.
1: ¿Y cómo ha sido eso de que os heu conegut?
2: Bueno, pues eso trae pues esta noche que es especial.
1: A ver, anem a explicar cómo ha pasado eso. Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
3: Hola, buena tarde.
1: ¿Qué ha pasado? Que de sobte heu arribat aquí, heu fet amics. ¿Cómo ha sido eso?
3: Això el que ha fet la distribució de la gent, els han ficat junt amb ells. Jo encantada, també.
4: Però escolta, ara que no ens escolten, et cauen bé o no?
3: Molt bé, molt bé.
4: Sí, molt maca, no?
3: Molt bé, maco.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
5: Hola, què tal?
4: O bona nit, millor dit, com estàs vivint aquest dia, tu?
5: Molt bé, molt bé. Ja ens agrada molt sempre, quan és Sant Joan, sortir a sopar fora. I, bueno, ha sortit aquesta oportunitat, està aquí a l'Associació de Veïns i, bueno, no hi ha dubtes. Quan hi ha festa a l'Associació de Veïns, ens hem d'apuntar, sempre.
4: Clar, és un dia maco també perquè, d'alguna forma, tothom surt al carrer, tothom som aquí en comunitat i passen coses com aquesta, de que us coneixeu amb gent que potser si no, no us haguéssiu trobat.
5: Evidentment, evidentment. Quan són taules compartides passa això. Però, bueno, nosaltres estem molt receptius i estem bé i al final estem compartint tot.
4: Doncs que acabeu de gaudir...
5: Experiències, evidentment.
4: I tant, doncs que acabeu de gaudir aquesta nit i moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies.
4: Seguim visitant també altres taules que tenim aquí al voltant perquè, de moment, el que veiem és molt bon de mi. Mira, per exemple, anem a marxar aquí al costat perquè tenim més gent que volem saludar en directe. Què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
4: Bona nit, que no paro de dir bona tarda, la cosa ja és tard, eh?
6: Ja és bona nit.
4: Ara ha marxat pràcticament el sol. Com esteu passant aquesta nit vosaltres?
6: Jo aquí perquè aquí s'està més fresquet.
4: D'on venies?
6: De Sant Boi. Bueno, vivim aquí darrere. Llavors, el divertit és que aquí, si coneixes a la veïna, és molt divertit. Perquè nosaltres des del primer any ja ho fèiem a Cornellà. A Cornellà de Llobregat també ho fan. A la part de la Riera, cadascú treu la cadira... És una cosa que s'ha anat perdent. Però els que hem sigut de poble, jo que soc de Caldes, de Montbui, s'ha fet tota la vida, això.
4: Però aquí a Sant Boi, molt millor que a Cornellà, no?
6: Bueno, ja...
4: Sí, sí, sí, molt millor, no?, que a Cornellà.
6: Hi ha menys gent, clar, sí, allà hi havia molta aglomeració. Jo m'he vingut perquè el pis està millor de preu aquí.
4: Ah, que bé.
6: Jo m'he vingut obligadament, que no dic que no m'agradi.
4: Com és la vida a Sant Boi, aquí?
6: Bé, bé, bé. Ens faltaria el metro.
4: El metro, clar.
6: I el tramvia.
4: Però ara els ferrocarrils faran una cosa allà que ja connectarà pràcticament amb tot Catalunya. Serà una barbaritat, eh?
6: Sí, però bueno, contents, almenys corre l'aire. És una cosa, una tradició. Jo ho he fet tota la vida, amb els avis, tota la vida s'ha fet.
4: Escolta, veiem que esteu ara mateix en una taula, aquí de cita, qui és la persona que tens al davant?
6: És el meu marit.
4: Com es diu el teu marit?
6: Joan.
4: El Joan.
6: És el Joan, sí, també.
4: Doncs saludarem el Joan. Hola, bona nit, Joan.
7: Bona nit, com estem? Molt bé.
4: És del Barça, m'han dit per aquí.
7: Bueno, bueno.
4: No ets del Barça?
7: No, no, m'agrada molt el futbol, sí. Ara ho tinc més complicat parlar al Camp Nou, però bueno, ja m'he acostumat, ja em busca en porta directa, per tant, de conya.
4: Julián Álvarez, el fitxarem o què?
7: Serà difícil, eh? Serà difícil.
4: Però s'han posat rates aquests de l'Atlètic de Madrid,
7: no, no, és que l'Atlètic no vol vendre. Però bueno, ja veurem què passa. Si no, traurem gent de la cantera, que surten coses.
4: Jo crec que si li ofereixes una mica del que teniu aquí, no? Una mica de nachos, una mica de tal, no, no. Potser Julián ve,
7: Si li oferim la coca...
4: Ah, mira!
7: Jo crec que ens faran preu, eh? Amb la coca ens faran preu, tu. Sí que ens faran preu amb la coca. Sí, sí. I no, no, molt bé, molt bé. No, estem de conya, eh? I aquest barri és una meravella, és tranquil. I, bueno, ella es queixa que l'estació del Ferrocata està una mica lluny, no? Així, caminem una miqueta.
4: Si camines...
7: Sí, no, i a part ja l'SBU et porta en 2 minuts, tampoc.
4: És el que t'anava a dir.
7: Sí, i jo recomano a la gent l'APB de l'AMB, saps de seguida quan vindrà el bus i pim-pam, ja està. Clar, abans de Cornellà amb la línia blava, val, era més fàcil, sí, però aquí no està malament, eh? No ens podem queixar. I també la platja a propet i l'Urdal aquí al darrere. Escolta, molt bé, aquí hi ha molta zona verda també, hi ha uns parques, bueno, aquí de seguida estàs cap a l'Urdal, o sigui que...
4: Diuen que es respira més verd aquí.
7: Sí, es nota. L'Urdal es dota.
4: A veure, per exemple, fes una inspiració d'aire, que és el que et ve.
7: Bueno, ara em ve la pólvora de Sant Joan perquè és inevitable.
4: Però a veure, inspira.
7: Sí, sí que inspira.
4: Es nota el verd.
7: Es nota.
4: Espera.
6: Sí.
4: O sigui, tu inspires i ja... No?
6: Aquí ve com si fos la Colònia Güell, no?
4: No, no. De fet, aquí l'aire és espectacular.
7: Es nota que la zona franca... Estem una miqueta més lluny, això es nota, perquè Hospitalet i Cornellà, la zona franca, la tenen a tocar, i aquí ja tenim, ja és més comarca, ja és més interior, ja està bé.
6: El més important és que Sant Boi ens ha donat una oportunitat molt bona, que és que hem pogut comprar una vivienda.
4: Home.
6: A Cornellà no l'haguéssim comprat mai a la vida.
4: Però és comprada?
6: Sí, sí, perquè clar, a Cornellà estaven, de 240.000 no baixava, i era, diguem, sense ascensor. I aquí l'hem comprat per 170, amb ascensor.
4: Doncs escolta, que gaudiu molt també.
6: Ens ha tocat la loteria, per això hem vingut a Sant Boi.
4: Doncs molt bé, i m'alegro que sigui així, i espero que acabeu de passar una bona nit. Una última cosa, Joan. Avui és Sant Joan.
7: Gràcies.
4: doncs moltes felicitats també per molts anys.
7: A gaudir la nit.
4: És un dia especial per tu, celebres això del sant o no gaire?
7: Ho celebro, ho celebro. Ara menys, eh? Però també ho celebro.
4: Doncs Joan, una abraçada.
7: Vinga, cuideu-vos molt, una abraçada per tothom.
4: Que per cert, jo no em dic Joan, però em dic John, que seria una mica el semblant.
7: Ah, també, doncs, també ho pots celebrar.
4: Per tant, compartim dia.
7: Ho celebrem. Que vagi bé, felicitats.
4: Joan, una abraçada.
7: Vinga, una abraçada, cuideu-vos.
4: Doncs seguim parlant també amb més gent que tenim aquí al voltant. De fet, estem al costat d'una altra taula, que veurem a veure què ens expliquen. De moment, molt bon ambient el que tenim aquí a Marianao. Hola, què tal? Bona nit.
8: Bien.
4: Com es diu vostè?
8: Francisco.
4: Francisco, com estàs passant la nit de moment?
8: Molt bé.
4: Francisco, deixa'm dir que t'has posat guapíssim, eh, Francisco? Avui impecable, eh?
8: Bueno, com sempre.
4: Sempre vas així, tu, Francisco?
8: Sí, normalment, sí.
4: Ma, deus triomfar molt, tu, Francisco, si vas així cada dia, eh?
8: No, eh?
4: Deus triomfar molt, no, Francisco, si vas així cada dia?
8: No, tengo pareja, o sea que tampoco triunfo mucho. Bueno, pero más o menos me gusta vestir bien y... Que ir bien, a ver...
4: Home, i tant, i més en un dia com avui. Escolta, Francisco, veig que hi ha molt de menjar aquí, però ja heu sopat ja, esteu en el procés, com aneu?
8: Estamos en ello, estamos comiendo ahora.
4: Com està sent aquesta nit? Com l'estàs vivint?
8: Pues muy, muy, muy bien, o sea, con buena gente, buena compañía, que es lo principal.
4: Clar, ara mateix que estàs, amb la família aquí?
8: Bueno, amigos.
4: Família i amics. Sí, sí. Per exemple, aquests dos petits d'aquí, qui són?
8: Son hijos de ellos, creo que son.
4: Ah, sí?
8: Sí, bueno, no... Sí, creo, sí.
4: Sí, sí, anirem a preguntar. Hola, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
4: Aquests que estan aquí, que són els teus fills?
9: Sí.
4: Que podem preguntar-los algunes coses?
9: I tant, sí.
4: A veure què en pensen. Hola, bona tarda, com et dius?
10: Marc.
4: Bona nit, millor dit. Marc, com estàs?
10: Bé.
4: A tu t'agrada molt la nit de Sant Joan?
10: Sí.
4: Tires molts petards, tu, avui, o no?
10: Sí.
4: Quins són els petards que t'agraden a tu?
10: No sé.
4: Força o no?
10: Més o menys.
8: Ha triomfat avui, eh?
4: A veure, què dius?
8: Que ha triomfado, eh?
4: Per què?
8: Hombre, lo estaba entrevistando, o sea que...
4: Home, clar. Fa il·lusió que t'entrevistin o no massa?
10: Eh?
4: Fa il·lusió que t'entrevistin o t'és igual una mica?
10: A mi sí.
4: Doncs Marc, acabis de passar una bona nit. I gràcies. Espera, aquí tenim per aquí. Hola, com et dius?
11: Martí.
4: Martí, bona nit. Tu què, la nit de Sant Joan t'agrada o no?
11: Sí.
4: I tu tires molts petards?
11: Sí.
4: Ah, sí? Què és el teu germà, el que tenim aquí?
11: Sí.
4: I a qui li agraden més els petards, els dos?
11: El Marc.
4: El Marc. Doncs, escolteu, us deixem, que acabeu de passar una molt bona nit i moltes gràcies per atendre'ns.
11: Adiós.
10: Adéu i gràcies.
4: I aquí, justament, al costat de la taula, tenim una persona que segurament, segurament, la gent de carrer coneixereu bé. Cristina Muñoz, què tal? Bona nit.
12: Què tal? Bona nit. Bona revesa.
4: Com estàs?
12: Molt bé, aquí gaudint de la nit.
4: Estàs a casa teva, literalment.
12: Evidentment, estic a casa meva, convertint la meva família, la comunitat, un espai molt guai que ha fet la associació de veïns, la veritat que molt còmoda, i gaudint de la nit.
4: Què significa per tu una nit com aquesta? Com la vius?
12: Bueno, en principi, ara mateix amb la família, amb els meus fills, la veritat que molt a gust, gaudint de l'espai, gaudint de la gent, saludant... I, bueno, la veritat que és una nit, bueno, que dona lloc a fer caliu, no?, amb la comunitat, amb els veïns que coneixes, perquè entre unes taules i unes altres acabem fent molt de comunitat, es coneixem entre tots, som gent de Marianao, i la veritat que molt bé, molt a gust.
4: Clar, de fet, ara estàvem parlant amb els de l'Associació de Veïns i Veïnes del Poble, que ens explicaven que en un moment com aquest, el que a vegades hi ha molts discursos d'odi, que tothom tendeix a separar-se, anar per camins diferents. Nits com avui, en el que quan et gires veus els veïns i les veïnes al teu costat, els pots humanitzar, pots parlar amb ells, és molt important. Tu això com ho vius?
12: Bueno, és com una mena de punt de trobada. La nit de Sant Joan és com una mena de punt de trobada on es reuneix la comunitat, l'associació de veïns, jo crec que ho ha fet molt bé fent aquesta revetlla, bueno, que ja porta bastants anys fer-la, no? Però el tema de treure, no?, de treure al carrer aquesta nit, de donar als veïns i les veïnes un espai per gaudir en comunitat, això és molt important, perquè no deixa de fer caliu, i jo crec que hem de valorar de forma molt positiva accions com aquesta per part de l'associació de veïns.
4: Hem d'explicar que, més enllà de Marianao, on també ets regidora, de policia local, clar, en un dia com avui, on hi ha tantes petards, tanta història, tu pateixes una mica o no?
12: Una mica no, moltíssim. Pateixo moltíssim, perquè no deixen d'haver-hi moltes incidències, que el dia següent el que intentes analitzar és la incidència, no?, que hagi estat la mínima, perquè incidències segurament hi haurà. Esperem que sigui una nit dentro de lo que cabe tranquil·la, amb seguretat. Quan parlo de seguretat és que no hi ha incidències a nivell personal, que no hi ha ferits sobretot, i que sigui una nit tranquil·la en aquest sentit, no? És evident que hi ha molta gent al carrer, hi ha molta gent a l'espai públic, aleshores, bueno, bé, jo suposo que anirà bé, i creu amb els dits, les rebetges estan funcionant de moment molt bé, després anirem a cooperativa, que també tenim un desplegament policial aprofitant les festes de barri, també molt important, i jo crec que aniran bé. Espero que sí, segurament que sí.
4: Cristina, qui era la persona que ens estava molestant aquí a l'entrevista?
12: Ma mare, que estava aquí al costat, que ha ficat el morro.
13: Ara, una hòstia que va fer.
4: Espera, que la saludarem en directe. Hola, bona nit.
13: Vaya con la niña.
4: Com xerra, eh?
13: Vaya, sí, demasiado. Habla
4: de massa demasiado. Xerra?
13: Sí, sí.
4: No ho haurà tret de la seva mare, això de xerrar tant?
13: No habla mucho. Normalito.
4: Escolta, com estàs passant la nit d'avui?
13: Muy bien, mira, aquí que no habíamos venido nunca, ha sido el primer año, y bien, muy bien.
4: ¿Repetireu o qué?
13: Pues sí, hombre, me ha gustado, sí, siempre lo hemos pasado en Siche, y ya últimamente, pues como no tenemos coche, pues lo tenemos en Sant Boi.
4: Avui és una nit d'aquelles que s'allarguen, ¿o no?
13: No te creas, para nosotros no, ya tenemos una edad que como mucho, yo qué sé, no sé, pero no.
4: ¿A quina hora?
13: Pues a lo mejor a las 12, como mucho, las 12 y media, como mucho.
4: Home, Déu-n'hi-do, ya a las 12, ¿eh?
13: Hombre, cuando éramos jóvenes, vamos, amanecía por la mañana temprano.
4: Però éreu aquí, o sigui, ho celebrau aquí, sí. Quan éreu joves?
13: Yo siempre aquí en Sant Boi, desde que venimos del pueblo, siempre en Sant Boi.
4: Ya, ¿a on ho celebràveu?
13: Pues en la calle, con que hacía fuego artificial, que hacía fuego que ahora no se hace.
4: Escoltes, que veig que per aquí la cosa s'està animant molt, eh?
13: Sí.
4: Aquí aquest sector en concret s'estava com animant molt.
13: Però aquí cada any, s'ha fet, sí. Se ve que cada any.
12: Mira, baila. Que repeteix que no para de ballar.
13: Sí, que li agrada molt de ballar.
4: És bailongo.
13: Noi, baila molt.
4: Sí, ja l'hem dit abans que s'ha posat guapo.
13: Sí, és que és molt maco, eh?
4: Sí. Anem a veure com ho està celebrant. I ara ja marxem a parlar més gent. Escolta, t'hem vist ja que a poc a poc ja et deixes anar, diguéssim, no?
14: Sí.
4: Ens voldries cantar alguna cosa en directe, que veig que t'arrencaves. Vols cantar alguna cosa en directe?
14: No, cantando.
4: Cantando, eh? D'acord, gràcies. Sí, que acabis de passar una bona nit.
14: Cantando. O sea, si fuera karaoke o algo así, pero así en directo...
4: Podem fer un karaoke en directe, vull dir que no passa res.
14: No. Era un poco el bueno.
4: Res, gràcies per acompanyar-nos.
14: Igualment.
4: Doncs aquí ja veieu que hi ha a tothom, Marga Bernet, vull dir, fins i tot, allò, personalitats que de sobte dius, epa!
15: Jo estic suant una barbaritat, John. Jo veia la Cristina Muñoz parlar tan tranquil·la. Ui, no, està superbé aquí, passa fresqueta. Fresqueta? Però quina fresqueta, de quina fresqueta parlen? Jo no ho entenc.
4: Fresqueta la justa.
15: Fresqueta la justa. Escolta, ja aquí tranquil·lament hi ha 150 persones. Veig que les taules ja s'estan buidant. És aquell moment que neteges una mica aquest tovalló que és impossible netejar, perquè són d'aquests sí. Que són desechables, per començar a treure el cava, la coca... Estem arribant a aquest punt de clímax d'aquesta revetlla de Sant Joan, aquí a Marianao.
4: Aquest punt de què?
15: De clímax. És una nit de molt de clímax, no?
4: Sí.
15: A tu t'agrada el clímax, John?
4: A mi és el que més m'agrada.
15: Doncs saps on s'està arribant el clímax en aquests moments?
4: Ni idea.
15: Al barri Ciutat Cooperativa.
4: Ah, sí?
15: Allà s'està coent una...
4: Tu creus que hauríem d'anar cap allà?
15: Jo penso que potser podem parlar amb algú més així per acabar de tancar la connexió aquí i anem cap allà, què et sembla?
4: Doncs anirem cap allà perquè em sembla que la festa ens crida i Ciutat Cooperativa ens crida. El que passa que aquí també hi ha altres taules amb les que també tenim moltes ganes de conversar. Per exemple, aquesta que tenim per aquí. Hola, bona nit.
16: Hola, bona.
4: Què tal? Com esteu passant aquesta nit?
16: Divinamente.
4: Ah, sí? Explica'm amb qui esteu ara, que sou família, amics, qui us heu reunit avui?
16: Amigo, todo amigo.
4: Tots amics, eh?
16: Sí.
4: I de moment com està sent això? Quin menú heu tingut? Com esteu passant?
16: Molt bé.
4: ¿Qué es lo que has menjat que t'ha agradat més?
16: Bueno, dímelo en castellano, que te entiendo
4: mejor. ¿Qué es lo que has comido que te ha gustado más?
16: Jamón de la pata negra.
4: Jamón pata negra, hoy día gordo, ¿eh?
16: Claro.
4: De importante.
16: De bellota.
4: Home, i tant. Després, això s'allargarà molt, ¿vais a alargar mucho esto esta noche
16: sí,
4: o qué?
16: Sí, hasta que termine el baile. Que ahora después hay baile, hasta que termine estaremos aquí.
4: Fins que acabi, doncs gràcies i que acabis de passar una bona nit.
16: Molt bé.
4: Seguim parlant també amb el que tenim per aquí. Hola, què tal? Bona nit.
17: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo está anant això?
17: ¿Cómo está esto?
4: Sí, ¿cómo está yendo esta noche? ¿Cómo lo estáis viviendo?
17: Muy buena, muy fenomenal.
4: Un día como hoy en el que todo el mundo sale a la calle, que os reunís, que estáis aquí también todos los vecinos, ¿cómo lo vivís esto? ¿Qué significa para vosotros?
17: Ya muchos años que no venía, ya lo he pasado, había pasado por aquí mucho. pero hacía tiempo que no venía por aquí y la verdad es que está muy bien organizado y tal. Aunque hemos tenido un pequeño problema, pero no lo voy a contar.
1: ¿Qué ha pasado?
17: No, no te lo cuento.
1: No, ¿eh?
17: No, porque esto se escucha en todas partes.
1: ¿Pero es un problema que se ha incurrido en ilegalidades incluso? ¿Cómo
17: no,
1: ha sido?
17: No, es un error que ha habido de colocar las mesas.
1: Ah, pues nada, pues nada.
17: No quiero
1: decir. Claro, pues nada, no te preocupes.
17: No lo digo porque me conoce la gente aquí y posiblemente, mira este, ¿dónde va?
1: No te preocupes, lo que no queremos es hoy es polémicas, hoy en una noche tan bonita como hoy.
17: Por eso te lo estoy evitando, te estoy diciendo que no, que cuente otras cosas si quieres, pero eso no.
1: Pues muchas gracias, y que acabes de pasar una buena noche.
17: ¿Qué eres? ¿Radio San Boy?
1: Radio San Boy.
17: No, he ido muchas veces allí.
1: Siguiendo en directo la cabalgata.
17: Antiguamente iba mucho allí. Cuando era joven, ¿eh?
1: ¿Ah, sí?
17: Sí, mucho. Lo que pasa, no me acuerdo ahora de cuando estaba en la avenida que iba a tirar para el ferrocarril.
1: ¿Ah, sí?
17: Allí, está, incluso antes, en la calle que había anterior, que era una callejita bajita que baja para abajo, allí había un tal, no me acuerdo cómo se llama el chaval aquel, y me llamaba cada dos semanas, por ahí me llamaba.
1: ¿Para hacer algo allí?
17: Y hablábamos, yo estaba en los colegios, en las asociaciones de padres.
18: Ha llovido mucho desde entonces, así que...
17: De padres del colegio. Inauguramos el Casanova, inauguramos el Benviure, en fin, varias cosas de estas. Estábamos muy, muy liados con los niños. Ahora ya el niño tiene 47 años, ya se me ha pasado la olla.
1: Es que claro, esta radio tiene mucha historia.
17: Claro, ya te digo que la conozco mucho, mucho, mucho, pero muchas veces.
1: Pues me alegro también de que te hayamos encontrado en un día como hoy.
17: Que me ha gustado muchísimo, de verdad, me ha gustado muchísimo que estéis por aquí haciendo entrevistas, porque la gente no sabe lo que son las entrevistas estas y creo que es importantísimo que la gente colabore y que diga cosas de lo que siente y tal, porque así nos enteramos de más.
1: De tanto, pues gracias.
17: Pues venga,
1: que acabes de pasar una buena noche.
17: ¿Cómo te llamas tú?
1: ¿Cómo?
17: ¿Cómo te llamas tú?
1: Me llamo John.
17: John.
1: Me llamo John.
17: John.
1: John. De hecho, es mi santo hoy, ¿eh?
17: Yo.
1: Es como Juan, pero vasco.
17: Joan.
1: Claro, como Juan, pero vasco.
17: Ah, John, vale.
1: Eso es.
17: Vale, yo Felipe.
1: Pues encantado, Felipe.
17: Sí, como extremeño.
1: Que pases una buena noche.
17: Igualmente.
1: Y un fuerte abrazo. Nosaltres seguim caminant per també descobrir altres taules que tenim per aquí, com per exemple aquests tres companys que estem a punt de saludar. Hola, bona nit.
19: Hola, bona nit.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
19: Estamos de puta madre.
1: Perfectament, us veieu riure molt.
19: ¿Quién me está escuchando por el
1: mundo? Todo el mundo.
19: No, pues todo el mundo. Que el mundo es muy grande.
1: ¿Qui no vols que t'escolti?
19: Hable con este. No,
1: ¿qui no vols que t'escolti?
19: No, cualquiera, yo no tengo miedo de nadie.
1: Doncs llavors parla endavant, sense por.
19: Me da igual. No, que no. Ja t'he dit bastante.
1: Et tanques en rodó, tu, eh?
19: Sí.
1: Un sorbet aquí una mica. Ja seguim la nit, eh? Doncs res, doncs aquí es tancant en rodó, però per aquí no ho sé si ho faran. Què tal, bona nit?
20: Bona nit.
1: Bona nit. Et tanques en rodó també, com el teu company, ens pots explicar alguna cosa?
20: Més amb ell. Ves amb ell, ves amb ell.
1: És que ell em diu que no vol parlar.
20: Sí, home, sí, insisteixis.
1: Si insisteixo, sí, tu creus? Com li puc insistir? Què li preguntaré?
20: Fes-li carícies.
1: Sembla que carícies em sembla que no en vol gaires. Doncs gràcies als dos.
20: Vinga,
1: que acabeu de passar una bona nit. Diu que no té res en contra, però que no vol donar declaracions. Doncs res, doncs cap problema. Escolta, què està passant aquí? Explica'ns què està passant aquí.
21: Para que lo veáis vosotros, también tenéis derecho.
1: Que ens has regalat una ampolla.
21: Sí, es de la... El poble Marianao sabe, por lo menos, agradecer lo que estáis haciendo. Que la gente se entere de dónde estamos, por qué estamos y qué es lo que hacemos.
1: Ostres, doncs és una cosa que de veritat ens fa molta il·lusió, molta il·lusió. Per tant, t'ho agraïm de tot cor que ens hagis regalat això i enhorabona també per tota la feina que esteu fent avui.
21: A veure, si n'hi ha algú, vosaltres també la mereixeu.
1: I tant, doncs gràcies.
21: Vinga, gràcies a vosaltres.
1: Quina il·lusió, no, Marga Bernet, que ara ens acabin de regalar de sobte una ampolla de cava, vull dir que vés a saber com acabem amb això, eh?
15: Bueno, ara comença a millorar l'especial.
1: Sí.
15: A partir de que tenim una ampolla de cava a la mà, ara comença
1: cap amunt.
15: Jo crec que ara hem d'aconseguir la coca, però la coca ens la donaran al barri Ciutat Cooperativa.
1: És una frase molt perillosa, aquesta.
15: Jo t'asseguro que a la COPE ens donen coca.
1: Doncs res, a la COPE veurem el que ens trobem, si ens trobem coca o no, de moment... La cava la tenim. Nosaltres marxarem ara justament cap al Ciutat Cooperativa, marxant d'aquí de Marianao. Molt bona gent a Marianao, també ens han rebut molt bé. Per tant, nosaltres escoltem una mica de música, ens animem i us tornem a saludar d'aquí res des del barri Ciutat Cooperativa. Avui, festa grossa. Fins ara.

0: Passen 6 minuts de 2:15, nosaltres seguim en directe en aquesta nit tan especial de Sant Joan. Estem ara mateix de nou al cotxe, camí de Ciutat Cooperativa. Allà ens espera festa grossa, amb un dia marcat per la festa i marcat també, Marc Gabernet, pels petards, que a vegades generen una mica de polèmica.
1: Doncs sí, és una nit que els petards són protagonistes, però hi ha qui pensa que cada cop menys. Avui volem també posar en aquest especial que fem a Ràdio Sant Boi una mica la mirada en el debat etern de petards sí, petards no, Joan Garcia, petards sí, petards no.
0: Jo haig de dir-te que el...
1: Fes el favor de posar el cinturó, perquè està pitant el cotxe.
0: Segurament pitarà ja per altres coses, perquè, en fi, la canya que li estem donant avui, déu-n'hi-do. Mira, mentre em poso el cinturó, et dic... Jo, el Joan Garcia nen, és incapaç de dir-te que petards no. Ara bé, pensant-ho bé, no és una cosa que tampoc que tingui massa sentit i sobretot que després hi ha moltes mascotes que ho pateixen molt i fins i tot gent, perquè doncs hi ha moltes persones que el so dels petards els molesta moltíssim i això és una cosa que també s'ha de tenir en compte.
1: Doncs sí, al final el tema dels animals de companyia és una de les raons per les quals des de Ràdio Sant Boi us animem a comprar aquest tipus de petard que no fa soroll. Aquest tipus de petard que és més visual, aquests fanals, aquestes coses com una mica més lluminoses, que no tan estridents. De fet, us he de dir que en els darrers 2 anys ha augmentat la facturació del sector pirotècnic català. I de fet, ha augmentat un 11%. 11% més de facturació. No entenc per què està pitant el cotxe, John.
0: Sí, ara t'ho explico.
1: No has tret el fre de mà?
0: Sí, el que passa que estava una mica... A veure, anem a explicar-ho bé. Això és un cotxe automàtic, que jo no he agafat un cotxe automàtic mai. Llavors, doncs, estic aprenent. Estic a poc anant descobrint com funciona la cosa, marxa enrere, marxa endavant...
1: El micro l'agafo jo, no? Deixa de tocar-lo, sisplau.
0: És que a mi jo amb el micro tinc una mica de... Fi, de, saps?
1: Feeling, no?
0: Sí.
1: Ara mateix estem al carrer... Quin carrer és aquest, Joan? Tu que ets de Sant Boi?
0: Doncs aquest és el carrer Antoni Gaudí, un autèntic referent.
1: El que deia fa uns moments et deia, tu em preguntes el carrer Antoni Gaudí, no te'l sé dir? I just estem passant per aquí.
0: Doncs Antoni Gaudí a més una figura d'actualitat, vull dir que...
1: De l'altra companya, la veïna que demanava un tramvia a Sant Boi, potser en aquest carrer es podria?
0: Per sota, tot i cap.
1: Com?
0: Per sota, tot i cap.
1: Bueno, el que us deia, en els darrers 2 anys ha augmentat la facturació del sector pirotècnic català un 11%. Només el 2024 es van facturar 23 milions d'euros per Sant Joan. Casualment, 23 milions el 23 de juny. Aquí ja potser... Aquí Iker Jiménez et fa una relació amb el PSOE i Víctor Aldama, eh?
0: Sí, jo crec que Zapatero està darrere d'això i Venezuela segurament també.
1: Llavors, hem de dir que d'aquests 23 milions, aproximadament 2,5 milions d'euros provenien del Baix Llobregat. Així que Sant Boi té molt a dir en aquesta quantitat ingent de diners que cremem cada rebetge de Sant Joan. Augmenten els productes de llum i efectes visuals i disminueixen els que tenen doncs, gran soroll i del tipus tro. És a dir... Que, John, tu quin creus que és el tiquet mig? Comprar.
0: El mig. Clar, el tema aquí és, si s'inclou la... Hi ha d'uns, et diria, 15, 10, si és només la gent que compra, segurament és una mica més,
1: Mira, els responsables de les principals empreses pirotècniques catalanes situen la compra mitja entre 30 i 50 euros per client.
0: Déu-n'hi-do. Clar, per tant, és la gent que compra, No és mitja... entre tots els ciutadans.
1: El dia de la rebetja. Cal dir que Catalunya disposa d'uns 1.800 durant la... i els nens i nenes doncs, tenen un paper molt important perquè betes o les sabetes representen més del 20% de les vendes. És a dir, la vida és un producte que funciona molt i molt bé. Tira, però és una festa insegura?
0: Crec que almenys a Sant Boi no, tal com també s'ha... i es parla de la policia, s'han fet a la nostra ràdio el programa de la Mònica Santacreu, en el sentit de que a mi, quan comencem a juntar el de veure, com hem dit moltes vegades, amb el foc, també amb la situació en la que estem amb els incendis, home, jo et diria que una festa segura no em fa la sensació que ho sigui del tot.
1: Mira, mentre arribem a la COPE, que ja us avisem que estem per la zona del Pau Gasol, estem ja entrant al barri, durant la revetlla del 2025 els bombers van atendre 1.356 avisos a Catalunya. 1.356 avisos, que és una xifra bastant per sobre de l'any anterior. El telèfon d'emergència 112 va rebre l'any passat a més de 12.000 trucades relacionades amb la revetlla i els serveis sanitaris van atendre a prop de 600 persones, principalment per cremades i lesions relacionades amb la pirotècnia. Així que és una nit segura, sí, però hi ha una immensa minoria que també es veu afectada per aquestes cremades.
0: Clar, sobretot és una nit a la que hem de tenir cap, i si no tens cap, doncs evidentment et poden passar coses, i per això també doncs, és una nit que normalment es diu que és una nit de risc i que s'està en prealerta d'alguna forma, no? Perquè aquí ha d'haver-hi actuacions en cas de que passi qualsevol cosa.
1: Ara estem entrant en aquest barri de la COPE que, per cert, hem d'enviar un avís. Arroba Javi López, regidor de barri, plau que es posi els bats de l'antena de Ràdio Sant Boi, perquè estem en aquest barri i no s'escolta Ràdio Sant Boi. Jo ara mateix estic a l'antena i estic escoltant música. S'està trepitjant amb una altra emissora.
0: Això és complicat. Hi ha un altre tema que és complicat i que intentem resar a qui s'hagi de resar perquè es pugui solucionar, que és que en general aquí no hi ha massa bona cobertura. Recordem que nosaltres, com estem fent aquesta retransmissió, tècnics que tenim... hem de fer-ho a través de cobertura, es complica la senyal, per tant, esperem que tot funcioni com hagi de funcionar, i si no, ja buscarem alguna solució, que aquesta festa s'ha d'explicar d'alguna manera o altra.
1: Qui està allà al barri de la Ciutat Cooperativa, Joan, és l'Aimar Alemany, que jo crec que ens pot explicar més cosetes, no?
0: Doncs sí, Aimar, què t'estàs ara? Doncs l'Aimar Alemany, que ara mateix no la tenim. Nosaltres estem ara mateix, Marc Gabernet, fent voltes a una rotonda.
1: El que fa gràcia, perquè el Joan em diu, no, però aquí no puc estar tallat. És que hem de... On està tallat, Joan?
0: Doncs res, no estic acostumat a tenir un cotxe que pots fer el que vulguis, perquè clar, amb aquest cotxe de Ràdio Sant Boi, avui, que estan les autoritats avisades, anem a dir-ho clar, clar, pots fer coses que a vegades no pots. Llavors, doncs, jo estic mal acostumat. I mira, aquí estem entrant a un carrer que està tallat, però tot i així, aquí estem.
1: Anem a intentar col·locar-nos per aquí en algun punt on no molestem. Com si t'has de pujar una mica la vorera, Joan? Jo crec que avui es permet tot. Estem entrant en aquest barri de la COPE, en aquest carrer Pau Casals, on hi ha una escenari en el qual en 18 minuts exactament els acompanyats de Urban Stars, els DJs de l'emissora de Ràdio Sant Boi, faran aquesta... millors, la millor música, i que, atenció, quan arribem una miqueta més tard, atenció que aquí hi ha un petard gegant, hi ha molts veïns corrent, vale. Punt de les 11 aproximadament, nosaltres deixarem pas a la música, i qui estigui a casa celebrant la revetlla en família, escoltant-nos nosaltres de fons, doncs podrà gaudir de la millor música punxada per aquests Urban Stars a la 89.4. Escolta, John, t'ha sortit malament, no te l'has volgut jugar, jo et deia que et pugessis a la vorera i ara ens estem allunyant del barri de Ciutat Cooperativa.
0: No, perquè la vorera aquella no pujar-nos, perquè no hi havia suficient espai, i ara anem a veure per on ens posem... És que, clar, és un tema difícil, perquè hem de fer-ho tota la vegada, fer ràdio, mentre anem buscant lloc, mentre intentem aparcar... doncs, en fi, mentrestant el que farem... Espera, que
1: aquí... Està a punt de xocar-nos un cotxe,
0: Sí, es complica la cosa... Res. Falsa alarma. El que sí que podem explicar-vos és que ara mateix tenim connexió amb l'Aimar Alemany, amb qui hem pogut recuperar-la i que, per tant, ara mateix està a punt de conversar amb santboians i santboianes per saber com estan vivint aquesta nit de Sant Joan. Aimar Alemany, què tal? Bona nit.
2: Hola, John. Doncs, a veure, és que m'he mogut a l'espot secret de la COPE, que no diré res.
3: Sí?
2: No, però no ho diguis. Per trobar-me amb gent de la COPE, la veritat, amb gent de tota la vida aquí. I ara estic ara mateix amb una nena. Hola.
3: Hola.
2: Com et dius?
3: Ayara.
2: Que, bueno, que està celebrant. Dime què estàs fent avui. Què estàs fent avui?
3: Pues estic tirant petards i fons i jugant amb els meus amics.
2: I com està... A veure, és que estem aquí, hi ha un grup de gent, amb qui estàs avui?
3: Pues amb els meus amics i les mares dels nostres amics.
2: I què has topat avui? Has topat a casa o al carrer?
3: Al carrer, un xaxipapa.
2: Un xaxipapa, has topat?
3: Sí.
2: I t'agraden els petards?
3: Sí.
2: Portes tota la vida aquí celebrant Sant Joan a la COPE?
3: Sí.
2: I a les festes del barri has sortit?
3: Moltes.
2: Tots els dies, a les festes. Doncs anem a moure'ns, a veure, acompanya'ns, sisplau, perquè volem arribar on és la gent, que es talla la cobertura completament. A veure?
3: Totalment, no?
2: sí, està allà. Perquè porten aquí, bueno, estan aquí amb la festa privada, anem a dir, no? Porten aquí música, petards, gent... Que si no crido, no m'escolto ni a mi mateixa.
0: Doncs, Aibar Alemany, no preocupis, si acabarem de recuperar la... Aibar, dic que no preocupis, si acabarem de recuperar la connexió, el que estem veient... Preciós, tot just quan estem sortint del cotxe, que l'hem deixat una mica com hem pogut. Aquí al barri Ciutat Cooperativa estem veient a focs artificials, uns coets que van fent aquests dibuixos tan macos, també que fan al cel de Samoa en una nit com aquesta, i són uns focs que déu-n'hi-do, eh? Vull dir que no són quatre persones aquí llançant coets, sinó que hi ha una intenció al darrere, i déu-n'hi-do l'espectacle que també estàvem veient. Nosaltres ara mateix estem caminant cap a aquesta zona de la Ciutat Cooperativa on ja s'espera aquesta festa que començarà d'aquí no massa. Els veïns també que estan asseguts en aquestes taules fent aquest sopar previ a que comenci la festa, una festa a la que també tindrà molt a dir Ràdio Sant Boi, en el sentit de qui fa aquesta festa, qui, possible, qui estarà posant la cançó, són els nostres amics d'Urban Stars, que seran qui ho estaran amenitzant tot això, amb un Sant Boi que hem vist que s'està volcant amb aquest Sant Joan. Ho hem anat veient a les diferents ubicacions, des de l'inici davant de l'església, amb aquesta tradicional foguera que s'encén amb... Plama del Canigó i també tota la gent que hi havia sopant. Ho hem vist després també a Plaça Catalunya amb tot l'ambient que hi havia amb Sant Boi Vall i tot el que s'havia muntat allà. L'hem vist també a la Plaça Generalitat, al barri de Marianao. I aquí està preparat ja un escenari, aquí a Ciutat Cooperativa, a punt de que comenci la festa. Per una banda tenim les taules, per altra banda tenim uns focus muntats i també un petit escenari en el que es farà aquesta festa avui dimarts. Qui farà aquesta festa seran Urban Stars. Què tal, bona nit, com estàs?
4: Què tal, bona nit, sambollans. Aquí estem en directe al barri de la Ciutat Cooperativa. I, bueno, enguany tenim una gran edició d'aquesta Rapvetlla de Sant Joan.
0: Escolta, dia important avui. Com us sentiu abans que comenci tot això?
4: Ja vam farem aquí la Rapvetlla de Sant Joan. És la segona vegada, la segona edició d'aquí al barri Cooperativa. Sobretot agrair als veïns i veïnes del barri que han apostat per aquestes festes, que tanquen amb aquesta sessió, no?, d'Urban Stars, aquesta menjar popular, aquesta, bueno, producció que ha fet el barri per viure aquesta nit molt, molt especial.
0: Clar, de fet, ara està això a punt de començar. Amb un dia com avui, en el que hi ha gent de tota mena, com s'escullen les cançons que després sonaran?
4: I al final nosaltres cataloguem cançons com a temporals. Hi ha cançons que agraden a tot el món, i tant a petits com a grans. Llavors, les primeres hores de la sessió sempre confiem en aquestes per sortir-ne, no?, una bona sessió.
0: Vosaltres que teniu ja experiència, ara dies que l'any passat havíeu muntat també aquí el show amb Urban Stars, d'alguna forma creus que aquí és on es fa la festa grossa, avui a Sant Boi?
4: Nosaltres creiem que sí, sobretot la gent que té ganes de festa, sobretot gent jove, que no hi ha alternatives aquí a Sant Boi, és una bona opció per gaudir de l'oci nocturn amb seguretat, plural, i aquí un barri com la Ciutat Cooperativa.
0: Doncs aquí està tot preparat per començar. Veiem alguns coets que s'estan llançant aquí al cel de Sant Boi, que estan dibuixant també aquestes figures. Avui és una nit maca. En el teu cas, Carlos, com la vius? Tu ets molt de Sant Joan o què?
4: Nosaltres som molt de Sant Joan. El meu company Ivan i jo, la veritat és que tenim moltes ganes. És una nit molt màgica, una nit molt catalana, i tenim moltíssima ganes de veure a la gent com ho disfruta aquest gran event.
0: Veiem ja gent jove per aquí, que em sembla que estan agafant lloc. De cara a això que està a punt de començar, recorda'ns a quina hora comença.
4: Això començarà a les 11:30 de la nit, i estarà aquí fins a les 3 de la matinada.
0: Sí. Per tant, festa grossa, i us animem també a poder venir per gaudir-la des d'aquí, des del barri Ciutat Cooperativa. Carlos Valda, moltes gràcies per acompanyar-nos d'Urban Stars.
4: A vosaltres, per fer aquesta cobertura, no?, aquesta nit de Sant Joan aquí al nostre poble, Sant Boi.
0: Doncs ja veiem, Marga Bernet, que aquí a la nostra ràdio, Ràdio Sant Boi, hi ha molt de talent, i talent jove també, eh?
1: Talent jove, i quin orgull, eh? Quin orgull veure xavals com el Carlos, com l'Ivan Lamuela, que cada setmana tiren endavant un programa sobre DJ, sobre música urban, sobre reggaeton, i que, doncs, a més, quan s'ha de sortir al carrer, surten i fan que la gent gaudeixi, i molt. Tenim aquí un col·lega. Com estàs? Com estàs? Tot bé?
5: Bé, tu?
0: Què tal? Bona nit.
5: Bé.
0: Com estàs avui? Et veig molt content.
5: Sí.
0: És una nit especial per tu, t'agrada molt Sant Joan?
5: Sí.
0: Ara mateix estàvem veient aquí coets, estava veient que tot estava començant a agafar aquest aire que agafen les nits aquí a Sant Boi. Què diries que té d'especial el Sant Joan, que es viu aquí a Sant Boi?
5: Mi padre se llama Juan.
1: A més, hem de dir que ens ha regalat una coca de Sant Joan.
0: Què dius ara?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquesta coca és teva?
5: Sí, l'he jo.
0: Escolta, doncs, moltes gràcies. És una autèntica sort també que ens l'hagi regalat, i gaudeix molt de la nit, que avui és una nit especial.
5: Vale.
0: Doncs una abraçada i gràcies. I, de fet, nosaltres ens hem trobat també amb la nostra companya, Aymara Alemany. Com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: Nit moguda avui.
6: Eh?
0: Nit moguda avui.
6: Ben moguda, que vinc suant.
0: Has vist que ens han regalat no només una coca, sinó també una cava, per tant aquí vas passejant i...
1: Una cava sencera, eh?
0: Una cava sencera, sí, sí.
1: Sí, sí.
6: Ens podem quedar aquí, no? Ja, celebrar el dia.
0: Doncs ens quedarem aquí, Aymara. Si et sembla, el que farem serà fer-ho acompanyats. Anirem a veure també com s'està vivint un dia com avui, sent aquí al barri Ciutat Cooperativa. Estan agafant taules i també estan agafant lloc abans que comenci aquesta sessió de DJ amb Urban Stars, que com hem dit no queda massa perquè comenci. Tot i així, la gent aquí encara continua sopant i per tant nosaltres farem algunes preguntes per saber com s'està vivint aquesta nit. Ens colarem aquí en aquesta celebració. Hola, què tal? Bona nit.
7: Hola.
0: Com estàs vivint el dia d'avui?
7: Bé.
0: Ara heu acabat de sopar, ja entenc, no?
7: Sí, sí.
0: Quin ha sigut el menú d'avui?
7: Pues mira, fruita de patata, ensaladilla russa, jamón, empanadilla, de todo un poco.
0: Per tant, és un dia d'una mica de tot,
7: sí, sí.
0: Que no falti de res.
7: Sí.
0: Escolta, està a punt de començar la sessió aquí d'Urban Stars, us quedareu fins a tard avui o què?
7: Sí, fins al final.
0: Fins al final?
7: Fins, bueno, a ver, intentaremos.
0: Quasi fins al final, el veig.
7: Sí, sí, sí.
0: Escolta, explica'ns amb qui estàs avui a la taula, amb qui comparteixes aquest sopar.
7: Pues mi madre, mis hijos, mi cuñado, su padre, su hermano, una amiga de mi hermana que se ha ido, que ara vendrá.
0: I això?
7: Pues ha ido a casa.
0: Però tornarà a la festa.
7: Sí, claro, claro.
0: Doncs ens alegrem també perquè avui és un dia que s'ha de celebrar. Per tu què significa poder compartir un dia com avui amb la gent que estimes?
7: Bueno, pues mira...
0: Dia maco.
7: No sé què contestar-te.
0: No preocupis, gràcies i bona nit, que acabis de gaudir.
7: Igualmente.
0: Què tal, bona nit, com estàs passant això avui?
8: Molt bé, la veritat, estic aquí amb la meva família, amb coneguts, i estic, la veritat, que entretengut amb la tarda, bueno, amb la nit més bé, amb els petards també que hi ha. La veritat que està sent una nit molt entretinguda.
0: Ets molt de Sant Joan, tu?
8: No, jo sóc més caser, a mi m'agrada estar a casa.
0: Ah, t'agrada més estar a casa, eh?
8: Sí.
0: Avui estàs una mica agobiat aquí entre tant petard,
8: sí,
0: o què?
8: Sí, perquè a part el soroll com això m'agobia molt.
0: Doncs avui la veritat és que està caient una grossa justament ara mateix.
8: La veritat que sí, que m'està agobiant a part, o sigui, aunque pareix que no, agobia bastant.
0: Doncs a respirar?
8: No, jo no puc.
0: Però la festa sí, no? La festa després sí que t'agrada.
8: Sí, la festa sí.
0: Els coneixes aquests d'Urban Stars o no?
8: No, els conec, la veritat.
0: Doncs els coneixeràs avui i estic segur que t'agradaran a més, eh?
8: Hombre, espero que sí, no?
0: Doncs gràcies i una abraçada.
8: Adeu.
0: Doncs celebrarem altres taules, aquí veiem que estan acabant de sopar en aquest punt en el que ja s'estan menjant la coca i anirem a veure com ho està passant la gent per aquí. Hola, què tal? Bona tarda. Bona nit, millor dit.
9: De tota la vida.
0: De tota la vida.
9: No, hombre, suporte...
0: Ah, vale.
9: A tope con él, está con el perrito, ya me ha escrito. No podía venir hoy a currar.
0: L'Albert Vilar, el nostre amic amb qui fem ràdio cada dia, que ja veig que us coneixeu bé. Vaig a fer la volta i vaig a passar per allà perquè, si no, la veritat és que serà impossible que ens pugueu entendre. Clar, el que ha passat és que, justament, ara m'has ensenyat els missatges de WhatsApp amb l'Albert Vilar.
9: Sí, yo soy el Cristian Guzmán, el Risto, sí. El organizador de Runes Cooperativa y de la cursa de Ciutat Cooperativa. Y he hablado con él hoy que si curraba, que se pasara por la mesa a tomar algo.
0: No ha vingut l'Albert, però he vingut jo. No sé si t'has decepcionat o què.
9: No, no, y tanto, ya sabía que venías y ahí tienes todo lo que tú quieras para ti y para ellos también.
0: Ah, sí?
9: Hombre.
0: Escolta, doncs molta il·lusió, això.
9: Hay cerveza, hay coca, hay cava, lo que tú quieras.
0: Doncs mira, ens fa molta il·lusió. Després, vegem alguna cosa, ara mateix és el que sempre diem. Fent ràdio és complicat.
9: Seguro que ninguna mesa te ha ofrecido esto.
0: La veritat és que no. Bueno. Però t'haig de dir que m'han ofert, això sí, una ampolla sencera de cava que ens han donat i una coca també, eh? Vull dir que aquí el nivell també està alt, eh?
9: Ja lleváis, eh?
0: Sí, clar.
9: Aquí, venga, hacemos cuentas ahora y miramos a ver qué te podemos ofrecer.
0: Em sembla perfecte. Escolta, ets molt de la nit de Sant Joan, tu, com la vius?
9: Tranquilito. Los niños los tengo por ahí, tengo que estar de vez en cuando levantándome para ver cómo están, pero bueno, aquí en el barrio se está bien, seguro.
0: ¿Els dels Urban Stars aquests els coneixes o què?
9: No, la verdad es que no.
0: Doncs com sempre diem, avui els coneixeràs i crec que t'agradarà. Ets de quedar-te a la festa després, tu?
9: Según cómo esté el ambiente, pero hoy seguro que sí.
0: Doncs esperem que tu passis molt bé, gràcies.
9: Vinga, nada.
0: Espera, explica'm amb qui estàs ara mateix aquí en aquesta taula.
9: Pues estoy con amigos del fútbol, con papás del fútbol de mi hijo, de la cooperativa, amigos... Mi mujer, y aparte yo soy de la cooperativa de toda la vida y estoy con amigos de toda la vida.
0: ¿Cómo es tu la teva dona?
9: Sara.
0: Sara, bona nit, com estàs? Ah, espera, que ens confoníem aquí. Sara, què tal, com estàs?
10: Molt bé.
0: Hi ha hagut una confusió aquí, però farem com si res.
10: No passa res.
0: Com estàs passant tu la nit?
10: Molt bé, aquí amb amics, amb família i molt bé, aquí a la COPE.
0: Escolta, els petards a tu t'agobien perquè està com pujant una mica la intensitat del tema, eh?
10: Bueno, aquesta nit és el que toca, no? Tindre aquest soroll. Que...
0: Ets molt de llançar petards o no?
10: No, els meus nens.
0: A veure, espera, un segon, eh? És que ens està contestant Albert Vilar en directe, diu, grande Cristo, li ha dit. Se lo digo un abrazo, ens ha dit. L'abraçada és per mi o no? Para, li anem a fer un àudio, li fem un àudio en directe. A veure, dona-li l'àudio, l'àudio.
9: Seguro que envíalo, en línia, nos está escuchando.
0: Sí, mira, dona-li a gravar àudio. Ara, mira, estem en directe. Albert Vilar, estem ara mateix en directe i m'han dit que s'han decepcionat una mica perquè vindries tu, però al final
9: no,
0: m'han trobat a mi.
9: Hombre. Yo sabía ya, él me había dicho ya que no venía, pero vamos... Teniendo buena compañía como vosotros, igual de feliz, y mandar un abrazo, que está solito en casa, y que se lo pase lo más grande, vamos, que pueda.
0: Hem d'explicar que l'Albert s'ha quedat a casa per cuidar a, doncs, a la seva mascota, que és una cosa preciosa també que ha fet l'Albert, com és preciós ell, diguéssim, no?
9: Sí, hombre, y grande también, Albert, grande en todos los sentidos.
0: Sí, sí, gran físicamente también.
9: Grandullón y un tío grande de corazón también, Albert.
0: Albert, t'estimem.
9: Venga ahí.
0: Li enviem ara l'àudio, perfecte. Doncs que s'escolti també des de casa mentre estava en directe. Què m'ha dit?
9: El John ni agua.
0: Quina vergonya.
9: Gracias.
0: Quina vergonya. Tenim... Faci molt bé. Doncs seguim explicant també que ara mateix estan llançant... I clar, aquí es fa una mica difícil parlar i fins i tot escoltar. Aquesta nit a Sant Joan... que és una de les nits més maques de l'any, però alhora també és una de les nits més sorolloses. Anem a veure què s'expliquen per altres taules, perquè aquí la veritat és que està ple

0: Doncs nosaltres tornem a estar en directe. Hem tingut un petit tall, però seguim explicant aquesta festa de Sant Joan. Perdona, ens explicaves.
1: Sí, doncs que estem aquí passant-ho molt bé, fent la coca, sopant bé, unes copetes...
0: Sí.
1: Fantàstic, el que vindria a ser una revetlla com Déu mana.
0: I m'explicaves que aquí teníem potser el futur alcalde,
1: sí,
0: de Sant Boi. Per què?
1: Alcalde, sí, el José Carballo, molt conegut, molt popular, sí.
0: Ara el coneixerem. Sí. Hola, José Carballo, bona nit.
2: Bona nit.
3: Relleu de la Lluïsa.
0: Relleu de la Lluïsa, per què això?
2: La Lluïsa és una màquina.
0: Sí,
2: no,
0: eh?
2: No
0: et veus tu capacitat de treure-li el lloc, diguéssim, no?
2: No, demasiado. Ella hace mucho, mucho, mucho.
0: ¿Pero por qué te diuen alcalde, tú?
2: Porque conozco a mucha gente aquí.
0: Ah, d'acord. No, i tu, si et presentessis, la gent ja et coneixeria, et votaria segurament.
2: No, lo que hace la Lluïsa es imposible hacerlo.
0: Quina seria la teva mesura si ara fossis alcalde, la primera?
2: La mesura, buah.
1: Una platja al riu. Sorra a la platja, unes depuradores per netejar l'aigua i una platxeta a Sant Boi.
0: Potser tu alcalde, però ell potser assessor de comunicació, no?
2: Exacte.
0: Si tu fas les mesures i ell les explica.
2: El de cultura.
0: Sí. Escolta, com esteu passant la nit?
2: Molt bé, molt bé. Aquí a la COPE, molt bé, sempre.
0: Clar, estem veient ara que esteu al moment ja de treure aquesta coca de Sant Joan, no?
2: Coca Sant Joan,
1: menja
2: la cava...
1: Menja, coca en directe.
0: A veure, ara mateix agafa el tros, el porta a la boca, a veure com sona això. No s'ha escoltat
1: però,
0: el so gaire, t'has de dir.
1: Tu, el reporter.
0: Ah, que menys jo en directe. I segueixo parlant, eh? A veure com ho faig, això. Doncs ara mateix anem a provar aquesta coca Sant Joan en directe. A veure això, de la COPE, eh? Està molt bona, és com de vidre. Té... cruixent. I està boníssima. Escolteu, moltes gràcies.
1: Sí, vigila que després en directe també et farem tastar cava i...
0: Espera, què em dius?
2: El cava gintoni també, eh?
0: Home, si me n'ofereixes un quan acabi...
2: També.
0: Si me'l guardes 0-0 per això, eh?
2: No, vale.
1: Sí, la 0-0. Coca, primer la coca.
0: La coca res.
1: Vinga, va.
0: Doncs gràcies. Seguim caminant per veure també com estan passant una festa com aquesta. Sabuians i sabuianes, sola, què tal? Bona nit.
4: Hola, no.
0: No, eh? Que li agafa la vergonya. Espera, que per allà demanen. Si demanen micròfon, no seré jo qui el negui. Espera, que passo per aquí. Hola, bona nit.
5: Com estàs?
0: Jo molt bé, i tu?
5: Jo perfecte.
0: Em deies que vingués ràpidament, això per què?
5: No sé, perquè t'hem vist allà i estàvem parlant com... T'imagines que venen a Ràdio
0: Home, clar.
5: Sant Boi i tal.
0: T'haig de dir que Ràdio Sant Boi sempre hi és.
5: Clar, per això. Si em feia il·lusió, mai he sortit a Ràdio Sant Boi.
0: Com estàs passant la nit avui?
5: Perdona?
0: Com estàs passant la nit avui?
5: Superbé, perquè estic amb amics, amb menjar. Els petards em molesten una mica, la veritat. Però bueno, què hi farem?
0: És que aquí estava pujant com molt el nivell dels petards. Vull dir, això és una bogeria avui, eh?
5: És que no paren. Has escoltat la traca aquesta? 4 minuts, mínim.
0: Bogeria absoluta. Escolta, explica'ns una mica quin és el menú que teniu aquí sobre la taula, perquè encara veig moltes coses, eh?
5: Hem de dir que hem sopat 6 persones i podríeu seure vosaltres dos i 4 persones més i encara hi quedaria menjar, saps?
0: Podríeu alimentar el barri sencer, pràcticament.
5: Efectivament, sí.
0: Escolta, després, està a no massa de començar Urban Stars. Els coneixeu amb ells?
5: Urban Stars, es diu l'orquestra?
0: Sí, una orquestra, no sabria si dir-te orquestra, eh? Seria més DJ.
5: Ah, perfecte, pues aquí estarem.
0: Per passar una bona estona.
5: Sí, claro.
0: Escolta, doncs gràcies per cridar la ràdio sempre ve, així que acabeu de passar una molt bona nit.
5: Gràcies, igualment.
0: Una abraçada. Espera, perquè potser volen dir alguna cosa també. Hola, bona nit, què tal?
6: Hola.
0: Com està vostè?
6: Molt bé, molt bé.
0: Sí?
6: Sí, aquí estem.
0: Una cosa que vulguis explicar a la ràdio.
6: Poc més que... Si voleu menjar, aquí teniu.
0: Bona companyia, això sí, pel que veig.
6: Això sempre.
0: Vosaltres com a... Què sou? Grup d'amics, entenc, no?
6: Grup d'amics, sí.
0: Us coneixeu de fa molt?
6: De l'institut, la majoria.
0: I avui és un dia que sempre quedeu per celebrar, és una espècie de tradició, no?
6: Sí, és el primer any que fem sopar popular aquí a la plaça, però sí.
0: I de moment l'experiència com la valores?
6: Molt bé, la veritat.
0: I els petards t'obvien una mica?
6: A veure, és una mica sobreestimulant, però està bé, és la nit, és normal.
0: Un dia és un dia.
6: Un dia és un dia, exacte.
0: Doncs gràcies i que acabis de passar una bona nit.
6: Adéu.
0: Doncs nosaltres seguim caminant també per aquestes taules de la Ciutat Cooperativa. També és aquell moment, Marga Bernet, en què la cosa ja de sopar s'ha acabat, sobra molt de menjar, hem de dir sobra molt de menjar, però ja és el moment de cava, etc.
7: Jo t'he de confessar que fa estona que estic buscant els jugadors del Club de Futbol Ciutat Cooperativa. Jo estic aquí amb l'Ojo del Con

0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: M'han dit que has jugat al Club Futbol Ciudad Cooperativa.
1: Sí, és veritat.
0: Quant de temps fa d'això?
1: 30, no? 30, 40 anys.
0: I a què jugaves?
1: Delanter.
0: Tens bon record d'aquella etapa?
1: Sí, i ell també.
0: També jugava?
1: El número 1.
0: Clar, s'ha escapat, ell m'ha dit. No, ell és futbolista, clar. Aquí estem parlant que hi ha dos exfutbolistes.
1: No, i aquell, i este, i este.
0: I una mica tots.
1: Eh?
0: Us heu reunit una mica tots els exjugadors aquí.
1: Sí. Aquí tothom ha jugat a l'equip del barri.
0: Clar, estàvem en una missió, que és buscar algun futbolista actual del Club Futbol Ciudad Cooperativa. A tu et sona que n'hi hagi algun per aquí?
1: Actual? Pregúntale a ell.
0: Pregunto.
1: Ell lo sabe.
0: Doncs que acabis de passar una bona nit, gràcies.
1: Vinga, maco.
0: Vinga, va, a veure què trobem per aquí. Escolta, estem de missió. T'has de dir que estem de missió.
2: Dime.
0: T'has de dir que estem de missió. Sí, buscant algun futbolista del Club Futbol Ciudad Cooperativa actual. M'han dit per allà que vingui a tu a preguntar-t'ho.
2: No, yo he jugado, pero ahora actualmente no.
0: ¿Y et sona d'algun futbolista que hagi vingut per aquí?
2: Pues no conozco ahora ninguno.
0: M'han dit per allà que eres porter,
2: Sí.
0: I dels bons.
2: Bueno, del montón.
0: I a més diu que molta gent que hi ha per aquí participa del club o ha jugat en algun moment. Sí, després el segueix, el Club Ciudad Cooperativa integra molt el club, també, no?
2: Yo he estado ahora en la coordinación del fútbol.
0: Doncs, escolta, que acabo de passar una molt bona nit i moltes gràcies.
2: Igualment.
0: Doncs aquí ja veieu que és molt difícil separar futbol del barri, diguéssim.
3: Tinc una confessió a fer-te, Joan.
0: Ui.
3: He trobat la taula dels jugadors de futbol. Hem creuat la mirada i s'han fet patir bé. Han posat una cara de merda que no vinguin a parlar amb nosaltres, que a mi em faria pena ara parlar amb ells. Crec que és el típic dies que passada les 11 de la nit ens estem preparant l'hora màgica, és l'hora de les bruixes, en poc més de 50 minuts arribarem a la mitjanit, jo crec que descansin, no veia ser que Javi Calvo lo vea i passin coses per la porta vinent.
0: Estem totalment d'acord, però mira, hem de dir que l'objectiu ha estat complert, és a dir, que trobar-los els hem trobat.
3: Estan, els hem vist a tots, però s'han fet petits quan ens han vist, així que això vol dir no vingueu a parlar nosaltres.
0: Com ha de ser?
3: Suficient els molestem durant la temporada amb Sant Boi en Joc, amb les retransmissions esportives de Ràdio Soi. Ja els molestem gaire.
0: Doncs escolta, aquí des del barri Ciutat Cooperativa hem de dir que hem acabat el nostre recorregut, un recorregut que ha començat a les 9 amb aquesta encesa de la flama al Canigó, ha anat avançant fins a plaça Catalunya, també a plaça Generalitat, al barri de Marianao, ha acabat aquí al barri Ciutat Cooperativa. Ens hem volgut acostar a aquesta festa i el que hem descobert, Marga Bernet, és que els santboians i les santboianes ho viuen de forma molt intensa i sobretot i el més important, que ho viuen al carrer.
3: Jo crec que la gent de Sant Boi és gent de carrer, això està demostrat.
0: Sí, sí.
3: I avui ha estat un dia molt especial perquè, sincerament, hem complert una missió que jo vaig tenir fa uns anys, quan estava escoltant Ràdio Sant Boi, l'arxiu, i deia, ostres, l'any 82, Alfons Murga i Toni Morón estaven fent programació especial la nit de Sant Joan, anant a l'ermita de Sant Ramon, anant pels barris, per les revetlles, i que aquest any puguem doncs, tornar a fer-ho. Crec que és molt guai, molt positiu, i que ha de ser, com tot el que estem fent aquesta temporada, la primera de moltes.
0: Doncs sí, això ha de continuar. Crec que ha estat un dia una mica esbojarrat, una nit de ràdio una mica esbojarrada, però sobretot una nit a la que ens ho hem passat molt bé i crec que és una nit que d'alguna forma s'ha de repetir. Així que, Marga Bernet, moltes gràcies per haver-ho fet possible.
3: Merci a tu, John.
0: Moltes gràcies també a la Ibar Alemany, que ens ha acompanyat també durant tota aquesta tarda nit màgica i aquesta tarda nit també de ràdio.
4: A vosaltres, John, que vagi molt bé.
0: I moltes gràcies també al Dani Teruel des dels Estudis Tècnics, que ho ha fet sonar tot plegat. Dani, moltes gràcies per la feina. Doncs moltes gràcies també, sobretot, a tots, a totes.
3: ¿Quién?
0: No, s'ha escuchado.

d'una nit de ràdio. Cuideu-vos molt i, sobretot, gaudiu de l'estiu, que ja sabeu que per molts i per moltes comença avui. Una forta abraçada, ha estat un autèntic plaer acompanyar-vos aquesta nit. Passeu bé i una abraçada.

0: la cara.
1: Hola, hola, Sant Boi, què tal, com esteu?
0: Tengo las ojeras marcadas, asustadas al reflejo. Tengo que mudarme lejos, si quiero llegar a viejo. En la isla sola hay mujeres guapas y ron añejo.
1: Què tal? Us saludem des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Com va aquesta revetlla de Sant Joan? Ja sabeu que l'hem viscuda amb vosaltres des de les 9 fins les 11 a peu de carrer i els nostres DJs d'Urban Stars ens han posat el millor de la música urbana que no s'atura en tota la nit. Comencem amb Ni Borratxo de Quevedo i Això no para en tota la matinada. Bona revetlla!

escoltes el So Urbà del Carrer a Ràdio Sant Boi.

Amor, es que usted se alejó mucho y ya de lejos no veo bebé.